0: Bon dia, repassem les principals afectacions després de l'episodi de pluges torrencials viscut el passat vespre. L'episodi més intens de pluges es va produir quan faltaven 10 minuts per les 8 del vespre i va finalitzar també uns 10 minuts abans d'arribar a les 10. Arran d'aquest episodi es van acumular 60 litres per metre quadrat. La intensitat màxima registrada va ser de 31,2 litres per metre quadrat en 30 minuts, valor que es pot qualificar de torrencial i que supera àmpliament el llindar de risc per intensitat de pluja establert en 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. La principal incidència de l'episodi d'ahir es va produir al pas inferior de l'Avinguda Màlaga, que es va haver de tallar abans de quedar inundat. També es va tancar el vial lateral del desviament per la l'Avinguda de la Constitució. El pas inferior de Joanot Martorell es va inundar temporalment, fet que va obligar al seu tancament preventiu amb el restabliment a la circulació a un quart de 12 de la nit. De manera preventiva, també va ser necessari restringir o tallar temporalment la circulació a diversos punts de la ciutat. Obertes les inscripcions del 18è concurs Reimagina't, adreçat a joves entre 12 i 18 anys. Les persones interessades es poden inscriure fins al 30 d'octubre. El concurs enguany tracta el tema de les masculinitats. Alumnat de Castelldefels ja ha estat premiat en les tres darreres edicions del concurs. Es tracta d'una iniciativa, un projecte organitzat per l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, del qual l'Ajuntament en forma part. I des de l'àrea de neteja informen de neteja manual efectuada al barri de Canyars per donar una millor resposta a les zones amb més afluència de persones. Es compta amb més de 9 equips d'escombrat manual que recorren els diferents barris i treballen per mantenir nets carrers, places, zones de vianants i racons del municipi. A més, segons el seu recorregut, utilitzen bicicletes elèctriques que permeten al personal desplaçar-se de manera més àgil i respectuosa amb el medi ambient. I fins aquí el repàs a titulars destacats en aquest butlletí d'En Punt. Ara, en una hora, serà el torn de l'informatiu i les notícies destacades d'aquesta jornada de dimecres 7 d'octubre en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: context d'aquestes 36ena jornades de pau i solidaritat, s'ha organitzat també una exposició que es pot veure a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca sobre entitats que formen part del Consell de Pau i Solidaritat. Per parlar-nos d'aquesta iniciativa, d'aquesta exposició, amb nosaltres Carme Ferrer, cap de la Unitat Intermitja d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels. Què tal, Carme? Bon dia.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Què tal, com estem? Escolta'm, coincidim amb aquestes jornades. S'ha programat una exposició, com deien, que reflexa el treball de les entitats solidàries que formen part del Consell de Pau i Solidaritat. En què consisteix aquesta exposició?
1: Doncs es tracta d'una exposició, com ja ben has dit, on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo, i es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.
0: És a dir, que aquestes fotografies es mostren en els projectes que a hores d'ara estem realitzant aquestes entitats, per exemple?
1: Sí, doncs mira, tenim, per exemple, entitats com Etíops Mans per Etiòpia, Malària 40, Malaica Associació, Grup de Dones Xarrua, Associació Castelldefels Sàhara, Rotary Club Castelldefels, del Fons Català, també Advance for Africa o Mans Unides. Aquestes serien algunes de les entitats que bueno, han representat allà mitjançant l'exposició i la fotografia d'aquests moments que t'estava explicant.
0: Totes ja tenen projectes solidaris en diversos punts del món i gairebé totes elles, les que has esmentat justament, Carme, fa molt de temps que formen part del Consell de Pau i Solidaritat. Explica'ns una mica com funciona aquest Consell.
1: Doncs mira, precisament l'any passat es va celebrar, van celebrar les 36enes jornades de les jornades de Pau i Solidaritat i precisament es va fer una recopilació d'aquests moments per celebrar tots aquells anys que realment són molts, estic gairebé parlant de 30 anys, que les entitats van participant d'aquí de Castelldefels en aquest Consell. Aquest Consell Municipal es celebra gairebé un cop al mes i aquí és on es poden decidir, per exemple, els projectes als quals es volen dedicar més esforços i, per exemple, hi ha una activitat com ara, per exemple, en aquestes jornades, doncs, o per exemple, hi ha l'ocasió de poder celebrar algun moment concret, doncs, entre totes, la idea és fer pinya, col·laborar i poder-se ajudar i retroalimentar unes amb les altres, doncs, precisament per això, no? Per poder fer difusió dels seus projectes i poder compartir, no? tot els objectius i perquè no només estan aquí a Castelldefels, sinó que, com ja podràs haver escoltat, es tracten d'entitats que van més enllà de Castelldefels, inclús van més enllà de les fronteres, no? de Catalunya i del nostre país. Llavors es tracta de, sobretot, sensibilitzar, donar informació i motivar, doncs, perquè aquelles persones que tinguin una sensibilitat especial i que vulguin col·laborar d'alguna manera, doncs es puguin apropar a elles i puguin tenir aquesta porta d'accés per poder desenvolupar o poder ajudar de qualsevol manera.
0: Si totes les entitats culturals, esportives, socials doncs necessiten un provisionament de fons per poder fer coses, les solidàries, evidentment, també ja recaben fons entre activitats a la ciutat on participen la ciutadania i aporta el seu gra de sorra, o també subvencions del Fons Català de Cooperació de diversos indrets, no? Diversos organismes.
1: Sí, a veure, cadascuna funciona de diferent manera. N'hi ha que són molt petitones. Per exemple, tenim el grup de dones d'aquí de Castelldefels, que lògicament és un grup local, és un grup que, bueno, que sempre ha estat molt reivindicatiu i molt col·laboratiu. i després tenim d'altres, com per exemple doncs, Mans Unides. Lògicament el funcionament és molt diferent i les connexions que hi ha entre unes i altres, doncs, bueno, són de molt diferent índol, no?
0: Clar, Mans Unides forma part d'aquesta entitat a nivell mundial, Mans Unides, aquesta seria la secció a Castelldefels, però després hi ha entitats pròpiament d'aquí, de Castelldefels.
1: Exactament. Però el més important de tot, i això és una opinió meva, no? És el fet de que, bueno, el fet que parlàvem, no?, del Consell Municipal de Pau, doncs que puguem tenir aquest espai de compartir, de reflexionar i de conèixer el que uns i altres fem, no?, o fan. Llavors, penso que bueno, són espais que s'han creat precisament per elles, no? Després, les connexions, lògicament, que és el que et dic, cadascuna té les seves pròpies.
0: L'important és que aquests projectes, any rere any, doncs, continuen fent-se una realitat. Hi ha projectes que són molt puntuals i altres que poden durar un temps.
1: Sí, exacte. Sí, sí, sí. Vull dir que depèn, com et dic, depèn de quin tipus d'entitat estem parlant i sobretot també de la quantitat de gent. Per exemple, doncs, n'hi ha d'altres entitats que tenen doncs, potser més gent jove, pel que sigui, no? que tenen més pels objectius o de la pròpia dinamització interna de la entitat. Per exemple, Casando, no? Que és una entitat que realment doncs, es veu, no? que es mou també molta gent jove que comença i que està implicada. No? Bueno, el fet de ser d'aquí, com parlàvem, no? Ser de Castelldefels i el fet de poder tenir aquests moments de compartir, penso que és el que fa, no? Com l'entitat que sigui pròpia i sobretot que lluitant, no? Pels seus objectius, que em sembla que és el que s'ha d'al·legar més.
0: Fins a quan podrem veure aquesta exposició a la Sala Margarida Xirgoda, a la Biblioteca Carme?
1: Doncs l'exposició està a la biblioteca, com bé has dit, i es va inaugurar precisament amb la iniciació de les jornades, de les 37è jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, i estaran doncs, fins al dia 18. Que és l'últim dia que tindrem a les jornades. Recordar que n'hi ha diferents actes per totes les edats, per famílies, per nens, per persones que tinguin algun especial interès per alguns dels temes que van més enllà, no? de les nostres vides quotidianes. Tenim el dia 9 un taller de violències quotidianes, que l'organitza Demons sense guerres i sense violències. El diumenge, dia 11, tenim un acte per nosaltres central, que és la festa del Festival dels Estels per la Pau, en el qual durant tot el curs des de les escoles han anat treballant en la confecció d'un estel per la Pau i en aquell diumenge, dia 11, i en cas de pluja es passarà el dia 25, perquè estem ara en uns dies així, sí. Cal dir-ho. Doncs és un dia de festiu, de compartir també, de celebrar. Hi haurà molts actes, hi haurà també dinamitzacions, jocs, tallers per tots els nanos, nenes i famílies. I després tenim el dijous 15 d'octubre a la tarda, tenim a les 7 de la tarda una pel·lícula, tenim cinema, ficció, 2024, ficció, es titula, que és de Nigèria, i bueno, i l'hora del conte, el dia divendres 16 d'octubre. I ja finalitzarem amb el Festival de Poesia, Música i Dansa, el dia 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, aquí també a la biblioteca, i finalitzarem amb un espectacle de titelles al Teatre Plaça, a les 6 de la tarda, Jingo, l'Arbre de la Pau, i aquí estan convidats, totes les activitats són gratuïtes i estan molt ben escollides per tal de poder gaudir i bueno, passar una estona agradable en família i amb amics i amigues.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Carme Ferrer, cap de la Unitat Intermitja d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, per recordar-nos les activitats que resten d'aquestes 37è jornades de pau, solidaritat i cooperació que des de l'àrea municipal s'organitzen aquests dies al nostre municipi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu. Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: Escena.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist el senyal que han posat davant de casa?
2: Un senyal? No, no l'he vist. De què?
1: És un senyal de prohibit aparcar de 8 del matí a 8 del vespre, just davant del supermercat.
2: Ostres, només faltava això. Poc aparcament que hi ha.
1: Mira, no et queixis tant i agafa menys el cotxe, que l'utilitzes per tot.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula senyal és masculina. Per exemple, s'han de respectar els senyals de circulació. O bé, em vaig fer una ferida i m'ha quedat un senyal. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Torrecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: I avui tornem a tenir avisos grocs a bona part del litoral i del prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, avui és un dia de canvi d'aires, perquè tenim, deixarem enrere aquesta massa mediterrània gairebé tropicalitzada que hem tingut i entrarà una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura, però encara hi ha una franja de transició entre les comarques de Girona i de Barcelona, bàsicament entre la ciutat de Girona i la ciutat de Barcelona, la litoral i prelitoral, on encara pot ploure fort. 20-30 litres, en el pitjor dels casos de 60-80 litres per metre quadrat, en cas de tempestes molt localitzades. Això és el que passaria en aquest lloc. A la resta, vent de tramuntana, vent de mestral al sud de Catalunya i també nevades a la Vall d'Aran a 2.000 metres d'altura. Això sí, aquí comença a refrescar. Es nota ja com comença a baixar la temperatura a muntanya. A la resta sí que el temps serà molt més assolellat.
0: I després del caos d'ahir també, avui en principi Rodalies hauria de tornar a funcionar amb relativa normalitat. Estació de Sants, Jordi Canal, bon dia.
2: Sí, bon dia. De moment aparent normalitat, l'habitual, amb l'advertiment, això sí, per megafonia, que els trens de Rodalies circulen fora del seu horari habitual. Hem vist passar ja per aquesta estació els primers combois de l'R1, l'R2 Sud, l'R2 Nord, algun cap a l'aeroport, o de l'R4 Nord, la de Sabadell-Terrassa-Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda vespre. Alguns ho fan a l'hora, alguns amb algun minutet de retard ja. En qualsevol cas, cal recordar que encara hi ha diverses línies que, tot i funcionar, estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
0: Avui parlarem en temps d'àgora amb el portaveu de UGT Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, per entendre també què va passar ahir realment. I també ens acompanyarà l'expert en Rodalies, Joan Carles Salmerón, per saber si realment la xarxa ferroviària és segura quan plou, quan ha plogut també els últims dies. I avui tothom parla també d'un altre nom. És el nom de Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput a ple en la precampanya electoral. La Mari Carmen ha mort i així es va rebre la notícia a l'acampada de la Puerta del Sol. I amb aquestes paraules en parlava aquesta nit la seva advocada, Beatriz Duro, a la SER.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: El cas de la Mari Carmen, que ha mort a l'hospital 14 dies després que la fessin fora del seu pis, ha sacsejat la política espanyola fins al punt de provocar també un avançament electoral. Per xarxes ja ha reaccionat tothom. Pedro Sánchez, que assegura que sent la seva mort com si fos pròpia, Feijó ha demanat que no s'aprofiti el que ha passat per fer campanya, Yolanda Díaz ha recordat que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o Vox, que deshumanitza directament i acusa Pedro Sánchez de la mort de Mari Carmen. En temps d'agora analitzarem quin impacte pot tenir en la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre. Ada Colau, que cada cop, per cert, és més a prop també de liderar aquest front ampli, l'espai que està construint l'esquerra del PSOE, i avui en parlarem

0: amb Teix Sidi, portaveu de Més Madrid, que ja ha apostat obertament per l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I, per cert, encara sobre eleccions, Feijó segueix un altre cop les passes d'Ayuso i sembla que ara sembla també dubtes ell mateix sobre el vot per correu.
1: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: I avui també repassarem com ha anat el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Avui parlarem amb gent que hi va anar i avui, per cert, que hi ha el segon concert.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia, Francesc.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
1: Actualitzem-nos. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
4: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Un acord que finalment no s'ha arribat a complir perquè la Mari Carmen ha mort abans de poder tornar a casa.
1: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
3: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit per la mort de Mari Carmen i que lluitarà per evitar que pateixin humanitats, diu, com el seu desnonament. Des de Sumar, la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz ha volgut recordar que darrere de cada desnonament hi ha una vida. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han anat més enllà i han acusat directament Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
1: I just avui entra en vigor també el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
2: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguís aturar el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici.
1: Barcelona, Roger Santaló.
5: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
6: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
7: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
5: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: La mort de la Mari Carmen ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
3: La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
8: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
3: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça de preus. Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
9: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arreu de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
3: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
10: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
3: La vaga serà de 2 dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
1: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ho estem seguint des de l'estació de Sants. De seguida diríem també en directe un desgavell que ha generat també un enfrontament entre Rodalies i els maquinistes.
2: Els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per la falta de seguretat després dels últims aiguats i denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida. Però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
11: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
12: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
2: Playa assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que reconeix que el risc zero no existeix.
1: El govern fa un pas més i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
3: El president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, subratllen que la seguretat estava garantida i els acusen d'actuar per interessos laborals.
13: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
14: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
3: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts ha anunciat que accelera la denúncia que prepara contra Renfe i Adif per mala gestió, col·lapse estructural i incidències constants. La presentaran el 20 d'octubre, quan farà just 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: I enmig del caos de Rodalies torna Antonio Carmona, l'històric porteu de Renfe, coordinarà la infraestructura ara des d'Adif.
2: Sí, Carmona serà coordinador de la xarxa de Rodalies a Catalunya per Adif. Així consta en una resolució que publica el seu portal de contractació pública. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies. Antonio Carmona ha sigut durant molts anys un dels principals actius de Renfe a Catalunya com a portaveu. Fa 2 anys i mig el van nomenar director de Rodalies, després es va encarregar de les relacions institucionals i finalment desenvolupava tasques comercials.
1: I Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. Espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
3: Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut aquests últims dies. El temps inestable anirà acompanyat, a més, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
15: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
3: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes per l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment que encara traien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès van trobar ahir el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició un dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que 2 testimonis van veure com queia en una riera a Palafolls. A banda, els bombers també van localitzar ahir el cos d'un home dins un cotxe a la riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort el temporal que va afectar la zona a finals d'agost.
1: I el Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
2: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
1: Madrid, Pablo Brujats.
16: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals.
3: Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de Barcelona.
17: Més Madrid ha proposat Colau un nom que ha generat malestar dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. La formació ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau no confirma la seva candidatura i des dels comuns asseguren que les converses continuen obertes. Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral.
2: Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
18: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: Per cert, Feijóo vol García Albiol per encapçallar la llista del Partit Popular de Barcelona.
3: Així ho assegura La Vanguardia, que diu que Feijóo té sobre la taula el nom de l'alcalde de Badalona com a possible número 1 per Barcelona. Des del PP es valora l'èxit electoral de Xavier García Albiol, que ha aconseguit a la seva ciutat a les eleccions municipals, amb un missatge clar i contundent en matèria de migració i seguretat que fa forat en àmplies capes de la ciutadania. Albiol ja va confirmar l'any passat que es tornarà a presentar com a candidat del PP a l'alcaldia de Badalona a les eleccions municipals de l'any que ve.
1: I encara en clau del 29 de novembre, Junts per Catalunya ja marca distàncies.
2: La formació de Puigdemont assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i Vox. El secretari general Jordi Turull justificava el no a Sánchez.
19: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
1: I a França, avui s'espera una nova jornada també de mobilitzacions, després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants.
3: Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actualitat, l'actuació policial.
1: Ho amplia des de París, Isabel Galí. Isabel.
20: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sebastián Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
21: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional. El respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
22: S'impose a chacun.
20: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció mortal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana, quan una dona va sobreviure una dosi doble d'injecció letal.
2: Sí, aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units.
1: Ho amplia des de Washington, Oriol Serra.
23: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta.
3: Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin.
1: Moscou, Cristina Solias.
24: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
25: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
24: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
26: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
27: El Barça, que recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina, mentre que el Manresa guanya l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm. Avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és la Rumba del Perdón de Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura. Un premi valorat en 30.000 euros i el jurat destaca la trajectòria internacional de l'artista i diu que amb Lux ha aconseguit crear un llenguatge sonor propi.
0: I la segona.

I avui arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Alejandro Amenábar i Danny DeVito, fan incondicional d'aquest que sentim, Bob Dylan, com a convidats estrella. La pel·lícula inaugural serà Found Life, de Carlota Pereda, que es projectarà aquesta nit.

0: I Lobo Lesbian esgoten menys d'una hora les entrades pels quatre concerts de comiat que farà a Barcelona. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gaia, amb 3 quilos 780 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9 obrirem l'àgora per parlar del primer concert de comiat d'Oques Grasses. I després analitzarem la proposta perquè Ada Colau sigui la candidata de Front Ampli a les eleccions generals des de Barcelona. Entrevistarem la portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi.
4: A 9:15 parlarem de la seguretat a Rodalies. Ho farem amb Francisco Cárdenas, maquinista de la UGT, i amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis de Transport Terminus.
3: A 10:45 obrirem la taverna per parlar de croissants, restaurants de Sant Joan d'Espí i Sabadell i plats que han fet famosos els establiments on els han servit. En parlarem amb Pau Aranós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carla Xuriguera.
4: I a 11:00, entrevista amb Fernandisco.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui serà l'últim dia amb possibilitats de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui tenim un canvi d'aires, desapareix la massa d'aire mediterrània gairebé tropicalitzada i entra una massa d'aire d'origen polar. Ara mateix la frontera la tenim més o menys al Pirineu i al Cap de Creus. Hi ha un petit ruixat just a la zona del Cap de Creus i s'espera que encara puguem tenir algunes tempestes localment fortes entre la ciutat de Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Una franja molt estreta, però que encara podem tenir 20, 30 i, en el pitjor dels casos, 60-80 litres ens arriben a marcar els models. Serien tempestes localitzades en aquest sector. La resta de Catalunya, temps assolellat, temps ventós, també amb tramuntana i mestral, i temps fred al Pirineu, amb neu fins i tot a la Vall d'Aran i al nord del Pallars a partir de 2.000 metres d'altura. I a partir de demà, molta més tranquil·litat i temperatures, això sí, més fresques demà al matí.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
6: Bon dia. Doncs pel que fa al transport públic, després del caos d'ahir, avui Renfe informa que el servei de Rodalies ha arrencat sense incidències importants, amb alguns retards, això sí. Des d'ahir al vespre torna a haver-hi trens a l'R4 de Barcelona cap al nord. Per tant, aquesta línia circula en tot el seu recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos perquè diu que la recuperació és progressiva i, de fet, els usuaris comenten que els trens van mig buits. Pel que fa al trànsit, aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat, avui que encara hi ha una via tallada a causa de les pluges, la ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Ara són les 6:24. I aquesta hora activem també el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, Boker Tov.
7: Boker Tov, Ricard.
1: A Washington hi tenim Oriol Serra. Good morning.
8: Good morning, Ricard.
1: Des de Brussel·les, Bruno Fortea. Bonjour.
9: Hola, bonjour.
1: I a València saludem Pepa Ferrer. Bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: A Israel, mentre encara es processa l'intent fallit de segrest de l'avió de Fly Dubai, el país ha sabut la notícia d'un altre pla per dur a terme, no un, sinó diferents actes terroristes. Què se'n sap, Jordi?
7: Doncs que l'objectiu eren les comunitats àrabs dins d'Israel i que el cervell d'aquests atacs era un professor d'universitat de matemàtiques de 60 anys. Se l'acusa d'haver dissenyat minuciosament aquests atacs i de fins i tot haver extorsionat un membre del Parlament, diputat d'extrema dreta, perquè s'assumés a la seva causa. El seu pla contemplava un equip de 72 terroristes repartits en 12 cèl·lules. La fiscalia ha demanat que continuï detingut fins que finalitzi la investigació.
1: Saltem als Estats Units. El peix és un dels temes centrals a la campanya electoral de l'estat nord-americà d'Alaska. Les eleccions de mig mandat s'acosten i els polítics d'aquesta part remota dels Estats Units miren de convèncer els pescadors i la resta de ciutadans. Es podria dir que aquí el peix al cove és literal, Oriol.
8: Just a la fusta, mai millor dit. Penseu que fins i tot un dels debats electorals més importants s'ha fet sota un cartell enorme amb el títol Debat del peix per a les eleccions al Senat. Alaska no pot viure sense el peix, tampoc sense el petroli, cert. Però en els temps que corren cal compaginar apostes. Alaska s'hi produeix el 60% de peix d'alta mar dels Estats Units i els darrers anys no han parat de baixar els números. També els rius com el Yukon o el Kuskokwim, on la pesca del salmó s'ha reduït en un 50%. No és estranyar que en campanyes anteriors a Alaska i guanyés el candidat amb el lema Peix, Família i Llibertat.
1: Tornem a Europa. A Flandes estan en peu de guerra per la retallada del 30% que el govern regional ha anunciat per al pressupost de cultura. Bruno?
9: Sí, d'un any per l'altre, els museus petits i les biblioteques públiques de Flandes tindran un 30% menys de diners. Des del sector cultural avisen que aquesta retallada impactarà en el nombre d'activitats que poden oferir i també en la qualitat del servei. Preocupa en especial que decaigui l'oferta de cursos de llengua neerlandesa a Brussel·les. Tot i que és la seva llengua pròpia, a la capital belga, la presència del neerlandès és delicada. Ha estat substituït pel francès i cada cop més l'anglès.
1: I al País Valencià demà la diada del 9 d'octubre, però és, a més, el dia dels enamorats. Pepa, com se celebra?
10: Doncs demà és un dia reivindicatiu i també dolcet. S'hi fa la mocaora, que és una tradició arrelada i antiga en què la parella regala un mocador ple de dolços fets de massapà en forma d'hortalisses de l'Horta de València. Es va començar a fer el 9 d'octubre perquè, segons la llegenda, Jaume I va regalar a la reina Violant fruits de l'Horta de València quan va conquerir la ciutat. Felip V la va prohibir, però la tradició va continuar celebrant-se popularment. Demà és Sant Donís i a València és el dia dels enamorats.
1: Són les 6 i 28. Pel que fa als esports, torna la Lliga amb un Barça que recupera Joan Garcia i pendents de Rafinha.
11: Joan Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll. Rafinha s'entrena al marge del grup. Podria també estar a punt pel partit davant el Getafe d'aquest dissabte, a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president del Getafe.
12: No hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo.
13: Lo vamos a intentar.
11: El Madrid, que recupera Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal, mentre que l'espanyol Javi Puado podria reaparèixer demà contra el Màlaga.
1: Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat.
11: A través de les xarxes socials, Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. L'espanyol també fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació Blanquiblava és Antoni Fernández Teixidó.
14: En Jarque és la síntesi dels valors de l'espanyol. No només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
1: I victòria del Manresa a l'Eurocup, en la segona competició europea de bàsquet.
11: 101-89 davant l'Ulm, a la Champions de Waterpolo debut amb victòria de l'Atlètic Barceloneta i avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Bot, a la Terra Alta, a les 8:02.
1: I es pondrà a les 7:29 del vespre. Per tant, el dia durarà exactament 11:31.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Portbou, 18 graus. A Guardiola de Berguedà, 8. I al Prat de Llobregat, 15.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera un canvi de situació meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si avui entrarà el vent de tramuntana i de mestral, començarà a baixar la temperatura. Pot nevar a la Vall d'Aran a 2.000 metres. La resta farà sol, excepte en una franja del litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona, on a partir de mig matí hi haurà tempestes localment fortes.
0: Això pel que fa al temps i com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
4: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Renfe de Rodalies arrenca amb relativa normalitat, sense incidències importants més enllà dels retards habituals. L'R4 recupera tot el seu recorregut, però Renfe de moment manté el servei d'autobús alternatius. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat. També hi ha cues a la C58 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès.
0: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Mari Carmen.
1: Ha mort als 87 anys, convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, que indirectament ha desembocat en l'avançament electoral. Avui, precisament, entra en vigor el decret de l'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
0: El segon, Rodalies.
2: Rodalies, que intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens pràcticament a totes les línies, després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats.
0: El tercer, pluges.
1: Protecció Civil manté la fase d'emergència del pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges, que serien menys intenses, però podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Uns aiguats que han deixat un balanç de 3 víctimes mortals després que s'ha localitzat el cos d'un home a les Franqueses del Vallès.
0: El quart, presons.
2: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any, 29 defuncions, de les quals 6 suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
0: I el cinquè és Oques Grasses.
1: Que aquesta nit ha emocionat l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts de comiat que faran els osonencs després de 14 anys de carrera. A partir d'avui també mirarem cap a Sitges, on arrenca el Festival de Cinema amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a plats forts.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Els ministres d'Economia dels 27 es reuneixen avui i demà a Luxemburg per abordar les conseqüències econòmiques de les últimes pujades de preu de gas, electricitat o petroli. A la trobada també està previst que es torni a posar sobre la taula la possibilitat de posar un impost als beneficis extraordinaris de les empreses energètiques.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Donald Trump vol convertir un dels camps de golf que té a Florida en el nou Camp David, la residència oficial de descans del president dels Estats Units, que ara és a Maryland. Trump ha demanat que s'estudiï convertir en un retir presidencial una de les seves propietats a Palm Beach, que hauria de servir també per rebre-hi mandataris internacionals i també estaria pensat perquè ho fessin servir futurs presidents nord-americans.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen ha denunciat des dels Estats Units la creixent pressió, diu, que la Xina està fent sobre aquesta illa. En una visita d'una setmana, San Francisco ha dit que Taipei s'ha d'enfrontar cada dia a ciberatacs, a guerra cognitiva, manipulació informativa o accions que busquen danyar infraestructures crítiques.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la mort de Mari Carmen.
1: Sí, no només, Ricard, els titulars, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments i punt de vista més política El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada, Diari Ara, caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres per l'aturada de Rodalies i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant tren sota el titular per què no han avisat. I abans d'acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. Parlant de les eleccions, el rebuig dels decrets d'habitatge reforça el PP, Vox i Junts, apunta l'enquesta de la Razón. Això el dia que el Punt avui dedica tota la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
0: I a la premsa comarcal, avui se centra en habitatge. A Girona, una promotora ha comprat 2 blocs i els veïns temen que els expulsaran, Lara García.
6: El Diari de Girona explica que la promotora Mones Capital busca inversors per rehabilitar els pisos Barceló de la ciutat. El Sindicat de l'Habitatge de Girona denuncia que la promotora ha amenaçat de fer fora els veïns, malgrat que, segons l'entitat, disposen de contractes de lloguer. El sindicat assegura que els residents es neguen a marxar i també critica l'abandonament i la degradació que arrosseguen els pisos des de de fa anys. Alhora, retreu la passivitat de l'Ajuntament i la Generalitat davant dels que qualifica d'especulació immobiliària. El Regió 7 explica que el preu mitjà de l'habitatge a Manresa s'ha duplicat des del 2015. Es va situar el passat mes de juliol en 1.570 euros al metre quadrat, un 3% més que fa un any. Fa 11 anys, el metre quadrat a la ciutat valia 737 euros de mitjana. I sobre un altre tema, el 9-9 destaca que Pimec xifra en 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial del Vallès Oriental. L'entitat demana que s'incrementin els ajuts directes a empreses afectades i creu que els previstos fins ara pel govern són insuficients.
0: I en esports, el Barça pendent de Rafinha en la tornada de la Lliga, Robert Prat.
7: Recupera Joan García, espera comptar amb Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 3:15 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: Hi ha 26 dies de les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Mentre dura la campanya de les midterms, la política dels Estats Units no s'atura. Així a Califòrnia, on el governador Gavin Newsom, una de les esperances presidencials del Partit Demòcrata, vol proposar un impost del 5% als ciutadans que posseixin més de 1.000 milions de dòlars. Es calcula que aquest nou impost recaptaria uns 100.000 milions de dòlars, uns recursos que es destinarien a l'ajuda sanitària per a la gent gran, i a ningú no se li escapa que aquest impost afectaria principalment a les grans fortunes de Silicon Valley. Aquest és un canvi essencial en la posició dels demòcrates envers els reis de la tecnologia. Uns empresaris que per a l'esquerra americana eren una espècie de model d'iniciativa i de moral. Però ara sabem que la majoria d'aquests empresaris treballen directament per Donald Trump. Curiosament, mentre la majoria de votants veuen favorable l'impost, hi ha molts polítics demòcrates que s'hi oposen amb un argument que cal tenir en compte. Per què o fins quan l'Estat pot oposar-se als màxims nivells de riquesa?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
12: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
14: 6:45 del matí. Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Catalunya es desperta avui amb la notícia de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari i propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Però va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
15: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han acusat Sánchez de ser responsable de la seva mort.
14: I justament avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
2: I arriba també l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Habitatge.
16: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
2: També es va aturar un desnonament a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Vegem com engega el dia. Des de l'estació de Sants, última hora, Jordi Canals, bon dia.
17: Bon dia, avui sí, passen els trens sense cap incidència greu, però amb l'advertiment que potser encara no van a l'hora en aquest servei que es va recuperant dels efectes de les pluges dels últims dies i també després de l'enrenou d'ahir amb els maquinistes. N'hi ha ja alguns denunciats a les pantalles de trens fora d'hora, algun comboi, per exemple, amb més de mitja hora de retard de l'R1. La imatge, però, és de normalitat, amb l'anar i venir de passatgers i la presència encara d'alguns informadors. Passen ja trens de l'R4 Nord, la de Sabadell-Terrassa-Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda. Continuen inoperatius el tram de l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni i l'R11 Girona.
1: És Jordi Ganal, l'última hora des de l'estació de Sants. Gràcies, Jordi. Pel que fa a l'amnistia, doncs el Suprem preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
2: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre. Fonts de l'alt tribunal apunten que no posaran traves i resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Dolors Bassa per Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera serà una mica més llarga.
1: Més notícies us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començaments d'any.
2: En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes, 6 han estat per suïcidi, 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
18: Un deteriorament del clima de la convivència como consecuencia de un endurecimiento de las condiciones de vida provocadas por las reivindicaciones de sindicatos de funcionarios penitenciarios después del asesinato de la cuinera. Allo va a comportar toda una serie de medidas que ahora están provocando toda una serie de consecuencias.
1: I les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
2: La majoria de persones que van acudir sobretot a l'atenció primària els dos dies posteriors a l'eclipsi de l'agost tenien problemes lleus als ulls, tret de dos casos més greus.
1: Mònica Mas.
19: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
20: Tothom teníem molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs, un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
19: Va patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Crònica Cultural. Comencem amb el concert d'ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
21: No, que és gràcies. Va fer el primer dels quatre concerts de comiat. L'últim dissabte el podreu escoltar en directe per ICAT.
1: Barcelona, Marruiz.
22: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
23: Semblava impossible. Qui ho hagués dit? 14 anys després i aquí estem.
22: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
23: Encara dia d'avui no vam assimilar. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
22: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també, Sitges.
24: I've come into possession of a map.
21: Perquè Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui.
1: Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
25: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit Found Alive, de Carlota Pereda, la quarta dona que obre el festival festival en 59 edicions i la primera espanyola. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes. Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
14: I Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals, que entrega el Ministeri de Cultura.
21: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat, recordem, l'any passat, amb èxits com aquest que sentim, La Perla, per la seva proposta musical, ambiciosa, innovadora i transformadora. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
14: I atents, perquè aquest migdia a la una s'anuncia el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any.
21: En Les Travesses hi torna a sonar amb força per segona vegada l'escriptor català Enrique Vilamatas, al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. Noms que fa anys que també sonen com a possibles guanyadors de la medalla que atorga l'Acadèmia Sueca.
14: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui encara tindrem les últimes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Sí, afectaran una zona estreta del país entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral. En aquesta franja podem tenir tempestes encara localment fortes, potser 20-30 litres, en el pitjor dels casos 60-80 litres de forma molt localitzada, si és que arriba a passar. I a la resta de Catalunya, canvi d'aires. Ara sí que tenim boira i molts núvols, però la tendència és que vagin marxant, s'imposi el sol, amb vent de tramuntana i de mestral. Avui encara no baixarà gaire la temperatura, però sí que ho farà, sobretot la pròxima nit, on sí que baixarà la temperatura, serà muntanya. Ara mateix ja tenen valors de 2-3 graus tan sols a 2.500 metres d'altura. I avui també s'espera una mica de neu. Al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes, a 2.000 metres, s'esperen aquestes nevadetes. I a partir de demà, tranquil·litat, però això sí, el matí amb més fresca.
14: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
3: Avui el servei de Rodalies arrenca amb alguns retards, però sense incidències importants. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens ja circulen, doncs, des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa. I atenció, perquè Renfe, finalment, ha decidit no posar avui ja autobusos alternatius, malgrat que era la previsió d'ahir a la nit. Per tant, a l'R4 l'única opció és el tren. Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral en sentit Llobregat, també a la C58 i la C33 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès, així com a la C58 a Sant Quirze del Vallès, l'AP7 cap al Papiol per un accident i també punts vermells a l'A2 i la B23 en sentit Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
6: Aquesta ventilació no ha funcionat ni funciona correctament. Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
5: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
21: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han tingut fortes caigudes pressionades pel petroli, que torna a superar els 100 dòlars. Avui el barril de Brent, el de referència a Europa, repunta un 2% fins als 102 dòlars. L'IBEX 35 ha trencat 3 sessions a l'alça i ha baixat un 1,68% fins als 19.100 punts. Wall Street també ha tancat en vermell, tot i que les caigudes són més moderades que Europa. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, el Nikkei de Japó i el Hang Seng de Hong Kong, cauen un 1%. I al Brasil, la borsa de São Paulo retrocedeix un 0,74%, dos dies després de l'eufòria pel bon resultat electoral del candidat presidencial d'ultradreta, Flavio Bolsonaro, que va fer rebotar la borsa gairebé un 8%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Ja hi tornem a ser.
9: Onzena temporada del Tot Costa.
10: Por qué? Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
11: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
11: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
12: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
11: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: A Tarragona saludem el Ricard Buigas, bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: A Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
27: Hola, bon dia.
0: I a Girona hi tenim la Laia Claret, bon dia.
28: Hola, bon dia.
0: A Barcelona, Marc, pendents d'habitatge.
1: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral, provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona del carrer Llança de Barcelona. És un símbol de la lluita veïnal, també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials en allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han d'anunciar un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
0: I al Pirineu també pendents de mobilitzacions pel dret a l'habitatge, però en aquest cas centrades amb els problemes que té aquest territori, Júlia.
27: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatge i una altra xifra es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics. Per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en el context actual de mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
0: Saltem a Girona, avui posarem el focus a la justícia, a l'Audiència Provincial. Laia.
28: Sí, exacte. Està previst que el jurat popular es retiri a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia reclama presó permanent revisable perquè considera que va planificar el crim. Ahir l'acusat va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer una clau d'arts marcials dues vegades. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i també va negar que l'agredís sexualment.
0: I acabem a les comarques de Tarragona. La directora general de Protecció Civil visitarà avui el centre d'emergència 112 de Reus per donar detalls de la nova prova de sirenes que es farà a Catalunya. Ricard.
26: Doncs sí, Marta Casany encapçalarà aquesta trobada en què també participarà el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, i la delegada del govern a Tarragona, Lucía López. L'edifici 112 de Reus és un dels dos centres d'emergència que hi ha a Catalunya. Des d'aquí es coordinen emergències com la del Pla Sec, el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic del Camp de Tarragona. La pròxima prova de sirenes a Tarragona està programada pel dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí.
0: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
29: El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, un Getafe que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit, diu, amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 3:15 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
30: La gran disjuntiva del món actual es manifesta a la Dava l'NBA i amb l'efecte Caitlin Clark i l'eliminació d'Indiana Fever dels play-offs. Clark és la major potència de màrqueting de la història de l'esport femení. Ha revolucionat el negoci impulsada per milions de seguidors i un altaveu gegant a les xarxes. Una bombolla digital que ha activat un xoc racial i polític, mirall de la polarització dels Estats Units semblant als de Larry Bird i Magic Johnson als 80. Tot plegat s'ha traduït multiplicant audiències de televisió, omplint pavellons i exaurint entrades a preu mai vistos. I és aquí quan topem amb un sense sentit. El valor d'un atleta ja no es mesura pel rendiment, sinó pel mercat. El respecte no es guanya a la pista sent la millor i guanyant en ells. Per tant, si mesurem el valor dels cèntims que generes, correm el risc de rebaixar el mèrit esportiu i convertir la competició en un simple show d'influencers.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
31: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge.
2: el debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat.
2: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
14: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui, sobre la força de les imatges de Mari Carmen, que hem pogut veure les últimes setmanes a la televisió.
16: No sé si la imatge televisiva de Mari Carmen i Cinti a casa, en llitera i camí de l'hospital, desonada per una empresa voltora, arriba a ser una imatge històrica, però és el símbol i l'esclat d'un moviment de protesta democràtica que sí pot ser històric. Ahir Mari Carmen va morir, però amb la seva mort la força d'aquesta imatge tan trista es multiplica. De fet, vam fer-se especials ahir a la tele. No la tindrem tornant a entrar en sa casa, però sense dubte Mari Carmen és història.
14: I a la recomanació del dia, coincidint amb el tret de sortida del Festival de Sitges, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro.
17: De Peter Jackson, abans que dirigís El Senyor dels Anells i una de les grans protagonistes del cartell d'enguany. Més de 30 anys després de la seva presentació al festival, Jackson hi rebrà el gran premi honorífic i commemorarà aquest clàssic del cinema gore i l'horror corporal, una pel·lícula molt divertida per als amants del gènere. És cert que no és per tots els públics, però la seva aposta per l'humor negre i les esquitxades de sang amb textura de ketchup és ADN 100% Sitges. A més de la projecció al festival, podeu recuperar Brain Dead a Filmin.
14: I què deien els altres ahir, Jovany?
18: Ahir els usuaris de Renfe, que van patir una nova jornada de caos i desinformació, van aprofitar els micròfons del matí de Catalunya Ràdio per desfogar-se.
19: És el país pitjor del món. Però a quin país estem, Déu meu? Però això és vergonyós. No hi ha ferrocarril, no hi ha metro.
18: Va ser un matí intens, ple de connexions aquí i allà.
14: Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Joan Trias, un, dos, tres. Doncs ja parlarem.
18: I mentre a Catalunya hi havia caos als trens, a les emissores de Madrid posaven el punt de mira sobre Puigdemont.
20: Dice, venga, vale, que pase el cagané. Y llega el cagané y pasa. ¿Y qué va a hacer? El ridículo. Pero bueno, eso en Cataluña es...
18: A partir de quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
14: Gràcies, Joan.
22: Catalunya nit. Un informatiu en profunditat.
23: Busquem sempre qui més en sap
22: per resoldre els interrogants del dia.
23: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
22: Catalunya nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
23: Ens allunyem de les estridències.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

costat de Malú. És que tal dia com avui, un 8 d'octubre, però de l'any 1982, es va estrenar el musical Cats a Broadway, al Teatre Winter Garden. Es va representar durant gairebé 18 anys, fins al 10 de setembre del 2000, i se'n van fer 7.485 representacions.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La mort de la Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput de ple en la precampanya electoral. Així es va rebre la notícia ahir al vespre a l'acampada de la Puerta del Sol. El de la Mari Carmen va ser un dels molts desnonaments que cada dia es fan a Espanya, però la seva fotografia el 23 de setembre, sortint del pis amb llitera, acompanyada per sanitaris i envoltada també per un fort dispositiu policial, va fer la volta al món i ha arribat a forçar un avançament electoral. Pol Foradada.
1: L'empresa que la va desnonar va acabar oferint-li després tornar al pis. De fet, el nou contracte s'havia de firmar ahir mateix, però no ha estat a temps. Ha mort a l'hospital Gregorio Marañón després que el seu estat de salut empitjorés sobtadament en les últimes hores. Només feia uns dies enviava aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: La Mari Carmen tenia 87 anys, en portava 70 vivint al mateix pis, al costat del Retiro. Fa 6 anys que un fons voltor va comprar el pis per un preu irrisori. La Mari Carmen mai havia deixat de pagar el lloguer de renda antiga, ni tampoc les factures, uns 500 euros al mes en total. Cobrava una pensió de 1.400 euros i de cop n'hi van demanar 1.600. En l'últim any l'havien intentat desnonar 4 cops. Tots s'havien pogut evitar fins l'últim.
0: La seva advocada, Beatriz Duro, deia aquesta nit a la SER, com ha passat en pocs mesos de ser una persona totalment autònoma, acabar morint.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
1: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit i que lluitarà per evitar que es repeteixin casos similars. Des de Sumar, Yolanda Díaz recorda que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que demana que no es faci campanya amb la seva mort. Vox va una mica més enllà i, en un missatge deshumanitzador, acusa Pedro Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
0: Precisament avui entra en vigor el nou decret sobre habitatge que pretén evitar que repeteixin desnonaments de persones vulnerables. I en les últimes hores, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, han anunciat que compraran un edifici de Sant Andreu per evitar el desnonament d'una trentena de persones. Roger Santaló.
4: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
5: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
6: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
4: Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Si la mort de la Mari Carmen marca ja el tret de sortida de la precampanya electoral, la campanya arrencarà marcada per la vaga general. Serà el dimecres 11 de novembre. És la primera que convoquen els sindicats majoritaris en 14 anys.
1: La vaga, 24 hores abans que comenci la campanya, es convoca per reclamar accés a l'habitatge, salaris dignes i per protestar contra l'alça de preus. Camil Ros, UGT, Belén López, Comissions Obreres.
7: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
8: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
1: Des del sindicat de llogateres també

0: També donen suport a la convocatòria i asseguren que la tiraran endavant, també en record a la Mari Carmen.
1: Avui a la Gorda del Matí, Jofre Llombart, Oriol, Marc, Alícia Puig i Pere Rossinyol. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dijous 8 d'octubre. El dia comença amb temperatures més baixes a muntanya. Al Port de la Bonaigua ja tenen 2 graus. En canvi, a Moià encara n'hi ha 13, a la Bisbal d'Empordà 14, a Lleida 15, a Reus 19 graus. Avui hi ha núvols i boira encara en molts llocs de Catalunya, però el vent de tramuntana i de mestral els escombrarà, marxaran, s'imposarà el sol, excepte entre Barcelona i Girona, el litoral i prelitoral, aquí encara es podrien formar tempestes, i d'altra banda, la Vall d'Aran, avui s'esperen núvols, precipitacions i nevades a 2.000 metres.
1: De seguida ampliarem també el trànsit. Ara són les 7 i 5 minuts. Repassem el que cal saber d'aquest dijous 8 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
4: Bon dia.
1: L'endemà.
5: De la jornada caòtica, Rodalies. Avui el servei intentarà recuperar la normalitat.
1: Ho estem seguint en directe des de l'estació de Sant Jordi Canal. Bon dia.
6: Bon dia, servei habitual, cap problema greu, això sí, amb l'anunci de retards, encara tot Rodalies, en algun cas les pantalles en mostren de més de mitja hora. Inoperatius al tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord i l'R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou. Ja funciona l'R4 Nord cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, però després de dies sense fer-ho, són pocs els passatgers que l'agafen aquest matí aquí a Sants.
1: Gràcies, Jordi Canal. Ara sí, anem a, pel que fa a les carreteres. Clàudia Serra.
7: Bon dia. Doncs a les carreteres ens despertem amb retencions. L'entrada a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes des de Trinitat en sentit Llobregat. Fora de Barcelona, lentitud a l'AP7 de Sant Cugat a Castellbisbal en sentit sud i encara una via tallada per inundació. És la Ronda Nord a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
1: Gràcies. Això pel que fa a les carreteres. Avui posarem especial atenció. Després del caos de Rodalies, segur que hi haurà molta gent que agafarà més el cotxe. Per tant, mirarem què és el que passa a la mobilitat i també a les carreteres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha enfrontament.
8: Entre Rodalies i els maquinistes, pel desgavell d'ahir, els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per falta de seguretat, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
9: S'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
10: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
11: A nivell polític, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, acusen el sindicat d'actuar per interessos laborals.
12: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
13: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: Un vell conegut.
5: Antonio Carmona, l'històric portaveu de Renfe, torna per coordinar la xarxa de Rodalies a Catalunya, ara des de DIF. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies.
1: Encara activada.
8: La fase d'emergència del Pla Inuncat, Protecció Civil, espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Se'n preveuen al litoral central i al nord del país. El que més preocupa, però, és el vent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
14: Perquè aquest vent trobarà molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
11: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment a les Franqueses del Vallès van trobar i el cos d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. I continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda.
1: No s'hi resistirà.
5: El Tribunal Suprem, que preveu amnistia a Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre, és just quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
1: Madrid, Paula Brujats.
15: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva, i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers. L'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ada Colau.
8: És a un pas de ser la candidata de Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata de la llista d'esquerres l'ha feta Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició.
11: Segons aquesta mateixa, la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid.
1: Vot per correu.
5: Alberto Núñez Feijóo s'afegeix a les veus del PP que el qüestionen. El president dels Populars es fa seu l'argument de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació.
4: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
8: Encara en clau 29N, Junts assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats de PP i Vox. Jordi Turull, secretari general.
16: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era un all era una ceba, sempre trobant excuses.
1: Un 45%.
11: És l'augment del nombre d'interns morts a centres penitenciaris de Catalunya aquest any en comparació amb el 2025. És una dada que us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Segons el Departament de Justícia, en els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions d'aquestes, 6 suïcidis i 23 per altres causes.
5: Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
17: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera.
1: L'eclipsi.
8: Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
18: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
19: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari veure l'eclipsi amb les ulleres. Els pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
18: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: No accepta.
11: El primer ministre francès, les demandes dels estudiants. Ahir va comparèixer Sébastien Lecornu, que sí que va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Avui s'esperen noves mobilitzacions.
1: París, Isabel Galí.
20: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
21: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
22: S'impose a chacun.
20: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: El primer dels quatre.
5: Oques Grasses comença a acomiadar-se dels escenaris amb el primer concert a l'Estadi Olímpic. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT.
1: Barcelona, Mar Ruiz.
23: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
24: Semblava impossible. Qui hagués dit que tots, 14 anys després, i aquí estem.
23: I a mesura que s'acostava al final del concert, es quedava sense paraules.
24: Encara dia d'avui no ho hem assimilat. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
23: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
0: I've come into possession of a map.
8: Amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a convidats estrella. La pel·lícula inaugural es projectarà aquesta nit i serà Found Alive de Carlota Pereda, directora de Cerditam, que es va emportar el Goya millor curtmetratge.
1: Enrique Vilamates a les travesses.
11: Sí, és un dels favorits en portar-se el Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Aquest migdia a la una sabrem el guanyador. L'escriptor català torna a sonar amb força al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza.
1: I en esport, Robert Prat torna.
2: La Lliga de Futbol, després de l'aturada de seleccions, amb un Barça pendent de Rafinha que recupera Joan García pel partit de dissabte contra el Getafe, el conjunt madrileny no ha pogut fitxar l'exmadridista Carvajal, Ángel Torres, president del Getafe.
3: No hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo.
6: Lo vamos a intentar.
2: Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 davant l'Ulm.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
26: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
27: Saludem des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui tenen una clara protagonista i és Mari Carmen. No només la veiem als titulars, sinó també a les fotografies. El País, per exemple, ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mor desnonada. La Vanguardia parla d'un símbol de la lluita contra els desnonaments i el punt de vista més polític el trobem al Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. A la premsa catalana també expliquen el caos i a Rodalies, tant el diari Ara com al periòdico. I l'altre tema és el concert d'Oques Gràcies. D'ahir ho veiem a la portada del diari i també del Punt Avui.
28: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Castellgalí, 17 a Arenys de Mar i 19 a la capital. Carreteres, Clàudia Serra.
29: Aquesta hora, retencions als accessos a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Horta i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
11: I atenció si heu d'agafar el bus per anar a la feina perquè els treballadors d'autobusos de Barcelona fan vaga.
30: És la segona de vaga parcial que fan com a protesta pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu. El servei es veurà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del torn.
8: En aquestes franges hi haurà serveis mínims. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores la setmana.
11: Més notícies. I, de fet, més vagues. El conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona continua enquistat des que va començar a finals de maig. Els treballadors d'aquests equipaments municipals, que reclamen més personal i millores salarials, tornen avui a la vaga.
30: La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acord. Segons la Intersindical i la CGT, la trobada no va passar dels 10 minuts perquè l'administració no va portar cap proposta.
8: Irene Lameiro és delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
31: És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
30: El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva i ha convocat els treballadors a una concentració davant la seu de recursos humans de l'Ajuntament.
11: El Bages Sant Fruitós demana un canvi de traçat del futur tren transversal cap al nord del municipi.
8: Considera que l'actual proposta no resol adequadament les necessitats del municipi. L'Ajuntament defensa una alternativa que milloraria la connexió entre diferents zones i reduiria, asseguren, l'impacte sobre l'entorn i evitaria també problemes de mobilitat.
30: Ara la Generalitat haurà de valorar-ho i anunciar si veu el canvi amb bons ulls. Ho explica Regió 7.
11: I els serveis d'emergència amplien la zona de cerca del menor de 12 anys desaparegut aquest cap de setmana a Granollers, coincidint amb el fort episodi de tempestes.
8: En el dispositiu hi participen gairebé mig miler de persones, entre bombers, Mossos, unitats canines, drons, mitjans aeris i voluntaris.
30: La recerca s'estén per zones urbanes i agroforestals i no es descarta cap hipòtesi. Els equips asseguren que mantindran el dispositiu fins que es pugui aclarir què ha passat amb el menor.
11: I cultura. Avui us expliquem que Sitges exposa temporalment al Museu de Maricel una selecció de nines d'una col·lecció històrica formada per més de 550 peces. Atenció, perquè són dels segles XVIII, XIX i XX. Ara mateix passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí, de Catalunya Ràdio.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
28: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
4: el 1048 01048 de la sèrie 26 026.
28: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
28: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
9: Estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
10: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
12: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
13: El deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial.
14: La historia avanza gracias a las vagas generales. Y aquesta vaga la guanyarem y la guanyarem per humanitarmente.
15: Proponerle a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia, Francesc Soler. Símbol.
11: Signe, objecte o figura que representa una idea o un concepte de manera convencional o per analogia. La Mari Carmen Abascal ha mort convertida en símbol inequívoc de la crisi de l'habitatge i la injustícia dels desnonaments, en especial de les persones vulnerables. De la mateixa manera que l'assassinat d'Anna Orantes Ruiz a mans del seu marit va impulsar la llei contra la violència de gènere, el desnonament de la Mari Carmen ha encès la lluita contra els desnonaments.
1: Tornada.
11: L'acció de retornar, sobretot de tornar al lloc d'on s'havia partit. Els darrers dies es parla amb força, s'especula, sobre com i quan es produirà la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. Una operació tornada que l'entorn de l'expresident situa després de les eleccions. Això pel que fa al quan. Del com en sabem ben poca cosa. De l'on, una mica més, perquè ha transcendit que trasllada l'oficina a la zona alta de Barcelona.
1: Pesta.
11: Malaltia infecciosa greu i contagiosa que afecta persones o animals i causa una gran mortalitat. L'OMS, Europa i els Estats Units estan monitoritzant un possible brot de pesta pneumònica a Rússia després de la mort d'una treballadora d'un laboratori. Donald Trump està convençut, però, que no es deu a cap arma bacteriològica. Lògica. Ja estem més tranquils, oi?
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 29.
5: És el nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya en el que va d'any. Són un 45% més respecte a tots els de l'any passat, quan van ser 20. 6 morts han estat per suïcidi i 23 per altres causes. Són dades del Departament de Justícia que us avancem avui al matí.
1: 400.
5: Són les persones que van atendre els serveis d'urgències amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense protecció adequada. La majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van trigar uns dies a recuperar del tot la visió.
1: 47.200.
5: Són els falsos autònoms que va regularitzar la inspecció de treball el 2025. És el nombre més alt des del 2018. Es dispara respecte al 2024, també, quan van aflorar 7.000 falsos autònoms. Aquest augment de deteccions es deu a una intensificació del control de les plataformes digitals per part de la inspecció.
1: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig dos nois d'esquena al capdamunt d'una escala mecànica. Un d'ells està una mica com ajupit, amb una mà al cap, i a primer pla s'hi veu un pal informatiu amb dues càmeres del carrer instal·lades.
8: Aquesta foto és la que tria La Vanguardia per explicar que la videovigilància urbana amb intel·ligència artificial s'estén entre dubtes legals, i és que Protecció de Dades adverteix dels límits per identificar persones en directe.
1: A la segona imatge hi veig totes samarretes del Barça. En compto unes... 18? 18. N'hi ha de més noves, de més antigues, estan exposades en columnes de 3 en 3.
8: És una imatge virtual que veiem a l'ara del que serà el nou museu del Barça. El Barça treballa per inaugurar aquest nou museu al novembre, més que bé, recuperar els tours per l'interior de l'estadi i començar-se a costar els 80 milions d'ingressos.
1: I a la tercera imatge veig un llac amb muntanyes i un bosc molt espès. És una fotografia que segurament ens porta fins al Pirineu. Júlia Albacar, què estem veient?
0: Doncs sí, és el Pirineu, concretament la Vall de Sant Nicolau dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Això perquè avui parlarem d'un estudi que conclou que este parc nacional concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de tot l'estat. Un bosc madur, per entendre'ns, és aquell que ens mostra com serien tots els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà. I això afavoreix a més una fauna i flora molt diversa. I a partir d'aquí, doncs, l'estudi pot servir per proposar accions per embellir altres boscos i millorar-ne la seva conservació.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Avui a La cara B del temps expliquem què diu la saviesa popular sobre el temps que fa aquests dies. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si avui ja no tinc ganes d'analitzar sistemes convectius ni masses d'aire quasi tropicals, avui ho farem diferent. Avui he obert el costumari de Joan Amades i he buscat els refranys del mes d'octubre que encaixen amb el temps que està fent. I mireu què he trobat. Diu, a l'octubre forta tronada, vés en compte amb la riuada. I un altre que és molt contundent. Trons d'octubre, any del diluvi. Fixeu-vos que antigament l'ES Alert no era una alarma estrident al mòbil, sinó els llamps i trons que podien aparèixer minuts abans dels aiguats. Hi ha un altre refrany que també encaixa molt bé amb el temps que fa avui. Diu, quan l'octubre trona, neu dona. Fa dies que tenim grans tronades i justament avui es preveu la primera nevadeta, nevadeta al Pirineu, 2.000 metres, a la Vall d'Aran, i fins i tot la saviesa popular a vegades insisteix en relacionar les tempestes d'octubre amb les nevades de l'hivern. Antigament es deia octubre tronat, hivern nevat, o que quan trona l'octubre, neu segura. Així que si fos per la saviesa popular, ja ens podem anar calçant els esquís.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
28: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia exercici de dansa que fas quan convides i la resposta era espagat. L'espagat és un exercici de mantenir les cames obertes a terra de manera que formin una única línia recta, com una bona ballarina. I si has pagat, doncs és que convides. Avui, l'Enigmàrius, avui que és dijous, ens porta fins a Sevilla. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, de 8 lletres. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, 8 lletres.
28: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia, diu la notícia que l'àvia té 78 anys, que ja en porta 9 jugant al Fortnite. També explica que s'ha convertit en la streamer de Twitch de més edat de tot el món en jugar al videojoc de manera activa. L'àvia afirma que mai va pensar que es convertiria en una jugadora de Fortnite, però que va sentir molta curiositat quan va començar a veure el seu net mentre jugava. Ho va provar i ràpidament, diu la notícia, el Fortnite es va convertir en una afició imparable. M'encanta jugar i m'encanta parlar amb la comunitat de jugadors i seguidors. Mai no he deixat que la meva edat sigui un obstacle, diu aquesta àvia, que també admet, atenció, que juga 6 hores cada dia.
1: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
18: El so de les esquelles d'un ramat, el caminet per dins el bosc, la brisa del mar a les galtes. Els espais naturals de Catalunya són un regal. Visitar-los fent ús dels recursos que ens ofereixen és gaudir-ne avui i conservar-los per demà. Informa't abans de sortir i segueix els itineraris oficials. Tota la informació a espaisnaturals.cat.
28: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
19: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
20: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
19: Una meravella és poder viajar.
17: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món, és una notícia real. L'àvia es diu Kat Bowie, és d'Escòcia, té 24.000 seguidors a Twitch i ara, a més, ha guanyat el rècord Guinness com l'streamer de Fortnite de més edat.
1: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
1: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
4: 8 d'octubre de 1988. Als peus de la Font de Montjuïc desfilen per l'escenari dues llegendes d'estils tan diferents com l'òpera i el rock. Montserrat Caballé i Freddie Mercury apareixen agafats de la mà al Festival de la Nit, amb què se celebra l'arribada de l'antorxa olímpica a la ciutat comtal. Pocs sabien en aquells moments que aquesta seria l'última aparició pública del líder de la mítica banda Queen i que ho faria amb la que esdevindria la cançó oficial dels Jocs Olímpics del 92, regalant-nos un moment únic per la nostra història sota el crit imponent de Barcelona.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 8:15. Avui és dijous, ens despertem amb 10 graus a Sant Pau de Segúries, 18 graus a Cunit i 15 a Gandesa, el dia en què entrevistarem la portaveu de Més Madrid, Teix Sidi, per parlar del lideratge de Colau a la candidatura de Front Ampli. Però de què més hem d'estar pendents avui? Francesc Soler, Sílvia Solanes, Robert Prat.
2: Bon dia.
3: La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral, convertida en una icona de la lluita en favor d'un habitatge digne. Ha mort a l'hospital als 87 anys, dues setmanes després de ser desnonada.
4: Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional, que és el màxim òrgan del PP entre congressos, per escalfar motors de cara a les eleccions del 29 de novembre.
3: El Tribunal Suprem no posarà pegues a l'amnistia dels condemnats de l'1 d'octubre i que continuen inhabilitats. L'alt tribunal assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions del 29N si ho desitgen.
4: Qui està més a prop de ser a les llistes és Ada Colau. Més Madrid, un dels partits de la candidatura Front Ampli, ja ha avalat que l'exalcaldessa de Barcelona encapçali la llista.
3: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts a centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any. Són 29 defuncions, de les quals 6 han estat suïcidis.
4: Encara no té data el retorn de Puigdemont, però l'expresident ja ha anunciat que canvia la seu de la seva oficina a Barcelona. Deixa el Palau Centelles i es trasllada al carrer de Doctor Ruix, al barri de Tres Torres.
3: I també us ho explica Catalunya Ràdio. Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi. Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista.
4: I oques grasses han emocionat aquesta nit l'estadi olímpic en el primer dels 4 concerts de comiat després de 14 anys sobre els escenaris.
5: En esports, el Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem un canvi d'aires. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ens arriba una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura. Ho notarem sobretot la pròxima nit, amb una entrada de vent del nord i de tramuntana, que ja es notarà d'aquí poca estona, això sí, amb algunes nevadetes al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes a 2.000 metres d'altura. I potser el més destacable d'avui també seran les tempestes, que quedaran restringides a la zona entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral d'aquest sector, amb tempestes localment fortes encara.
1: I mobilitat també a aquesta hora. Avui el dia arrenca amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Rodalies arrenca sense incidències importants, però amb alguns retards, com les demores de 20 minuts en els trens de l'R15 que van des de Reus cap a Barcelona. L'R4 recupera tot el seu recorregut, els trens tornen a circular des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa, i finalment Renfe avui ja no ha posat autobusos alternatius en aquesta línia. Recordem que encara hi ha trams de línia sense servei de tren, com l'R2 Nord, entre Granollers, Centre i Hostalric, on hi ha autobusos alternatius. D'altra banda, al tramvia, a la T1, hi ha retards.
1: I pel que fa a les carreteres, congestió als accessos a Barcelona. Clàudia Serra?
8: Sí, sobretot C33 i C58 a Montcada. Aquí ha agreujat per un accident que talla un carril, i la B20 a Santa Coloma, tot això en sentint-nos de la Trinitat. També carregades B23 des del Papiol i A2 des de Pallejà, direcció Barcelona, i la ronda sobretot en sentit Llobregat. Fora de Barcelona destaca congestió a la C58 de Terrassa cap a Sabadell i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona.
1: Gràcies, Clàudia Serra, i ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
9: Sí, centrades, Ricard, sobretot en la mort de la Mari Carmen. El País ocupa gran part de la portada sota el titular "La Mari Carmen mort desnonada". La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments, i un punt de vista més polític, El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada, El Periódico parla de caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant un tren sota el titular "Per què no han avisat?". Això al dia que El Punt Avui dedica tot la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Jofre Llombart, Oriol Marc, Alícia Puig i Pere Rossinyol. Quan passen 4 minuts de 8:15... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui els diaris articles sobre el caos d'ahir a Rodalies i sobre la mort de Mari Carmen.
10: Comencem els trens. A l'Ara, el periodista Antoni Bassas critica que el Ministeri de Transports diu textualment se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'estat, perquè diu que sempre li ha quedat molt lluny. La Vanguardia demana que Rodalies deixi de ser un malson i recorda que calen més inversions i una gestió més eficaç, mentre que el Periódico lamenta que la disputa entre DIF i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat un altre cop els usuaris. L'editorial del País es titula la Mari Carmen va canviar a Espanya i va acompanyar d'un fotomuntatge de la Mari Carmen amb el seu rostre en blanc i negre i amb una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge. I mentrestant, El Mundo, que considera que la vaga general anunciada per l'11 de novembre és una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
1: I afegim-hi el que ha llegit aquesta hora a la premsa la periodista Neus Bonet.
2: Llegiu l'entrevista que li fan a El País a l'economista Thomas Piketty, que és un dels 200 investigadors que ha participat en l'informe de justícia global, on es busquen alternatives al futur distòpic d'inundacions, focs, intel·ligència artificial, desigualtat i canvi climàtic que ens perfilen els multimilionaris del món. Defensa nous impostos per les grans fortunes i reconeix que mantenir el sistema actual pot comportar més desigualtat i problemes climàtics i conflictes pels recursos. Creu que cal actuar abans d'una gran crisi i amb una gran cooperació internacional.
11: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
13: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
14: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta en les condicions.
15: Hola a tots i benvinguts al Paradís de la Relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Presó.
17: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
18: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
19: Catalunya Ràdio.
1: Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal quan són 2:15 de 8 del matí amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Del paraulògic al metalògic.
3: Sí, un mestre de l'escola, Eugeni d'Ors de Valls, ha creat el metalògic, un joc que segueix la mateixa estructura del paraulògic, però per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris han de fer l'operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de suma, resta, multiplicació, divisió i fins i tot l'ús precís dels parèntesi. Ho veiem al ballenc.
1: Qui tanca per massa burocràcia?
4: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Calma Juba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim el Segre, que tanca literalment per persecució burocràtica i per la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que havien arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però que ara els en quedaven 16. Diuen que les administracions els han fet sentir literalment com uns delinqüents.
1: I si sou d'esmorzar de forquilla, això us interessarà.
3: Sí que ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de forquilla en una porta d'entrada a conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha al darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé. Ho recull el Nacional.
1: Una pregunta més tècnica. Sé que potser ara no és el moment, però ara un moment la música, Cesc.
3: Ai.
1: Algú de vosaltres té una empresa de formatges o d'esmorzars forquilla, perquè tot el dia m'esteu parlant...
3: Les Solanes, les Solanes. Encanten aquests temes.
7: Encanta.
3: Aquesta hora de conversar.
1: No, per curiositat. Molt bé. Donald Trump, també, atenció amb escultura.
4: Una escultura daurada de Trump, de 2,5 metres d'alçada. Aquesta setmana l'exhibeixen al Parlament Europeu d'Estrasburg. No només això, sinó que està elaborada amb cobre i recoberta amb or de 23 quilats, però no és per lluir la figura de Trump, més aviat al contrari, i surt despullat, espatlles d'un altre home i amb un llarg pal de golf i una petita balança de la justícia. És cosa del diputat de l'esquerra danesa Per Claus i l'obra és de l'artista Jens Galschiot, que ha portat altres ocasions també obres a institucions. Ho veiem al Mundo.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
16: Una premsa internacional que es fa ressò de la mort de la Mary Carmen al Regne Unit. The Guardian sosté que s'ha convertit en un símbol de les protestes per l'habitatge a Espanya. Des del nord fins al sud d'Espanya, la gent s'ha mobilitzat contra el patiment provocat per uns lloguers que han augmentat un 80% en una dècada, assenyala el diari. I el cas ha arribat també a l'altra punta del món. El Japan Times ho explica així: la mort d'una dona espanyola el passat mes de setembre, que va patir un desnonament dramàtic que ha desencadenat protestes massives per l'habitatge i ha propiciat un avançament electoral. O a Hong Kong, el South China Morning Post, que destaca que ha mort als 87 anys la madrilenya que va ser desnonada i que ha propiciat protestes i una vaga general a nivell estatal.
4: I la premsa econòmica també parla avui d'habitatge. Expansión critica de nou els decrets de l'habitatge, destaca que el govern espanyol ha ressuscitat els decrets i diu que torna a sacsejar el mercat immobiliari a la desesperada. I avui l'ONU Economia es fixa en quins drets tenen els treballadors i els empresaris en una vaga general. Diuen que el treballador no està obligat a prestar serveis i que l'empresari no està obligat a abonar salari pel temps no treballat. Per tant, durant els dies o hores de vaga no existeix dret a retribució, recorda el diari. Tampoc no es pot imposar cap sanció disciplinària quan la vaga ha estat, doncs, legalment convocada, en tractar-se de l'exercici d'un dret reconegut en la Constitució i en l'Estatut dels Treballadors.
1: I a la premsa esportiva destaca l'adeu de Leo Messi de la selecció argentina, Robert Prat.
5: Per sempre, Messi, un comiat apoteòsic i emotiu del déu de l'albiceleste amb un Messi que regala un gol en aquest adeu. El diari L'Esportiu diu que aquest últim tango de Messi emociona.
1: Que es nota que no hi ha lliga, perquè això estem parlant de notícia de fa dos dies. Vull dir que avui la premsa va amb temes...
5: Bueno, la premsa avui va a full amb aquest tema de Messi. És un últim tango pel diari Esport. Albert Masnou recorda que el Barça encara no l'ha acomiadat com cal i que ni el pas del temps ho ha pogut arreglar. Pel Mundo Deportivo és un adeu monumental d'un mite amb un últim ball molt gran. El Marc afegeix que Cristiano Ronaldo s'afegeix a la festa de Messi amb un missatge en què mostra la seva admiració i respecte pel que Messi ha aconseguit amb l'Argentina. El diari ara diu que Messi juga el seu últim partit mentre Cristiano protagonitza escàndols a Portugal.
19: Sí!
5: A La Vanguardia, Joaquín Luna diu que Messi és al camp mentre Cristiano és al seu món. Són les diferències entre un jugador i un altre a qui tothom estima. El periòdico Jordi Puntí diu que aquest homenatge li ha de servir al Barça com un assaig general per fer-li el comiat que mereix. Escriu també que aquest adeu és un primer pas cap a la immortalitat del Messi futbolista. I el periòdico parla de la retirada de Pedrito, de Pedro, l'exjugador del Barça que va fer debut a Guardiola. El diari AS diu també que el fitxatge de Carvajal pel Getafe està bloquejat. Com a mínim fins dilluns, l'equip madrileny no compleix el fair play financer.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jubany. Bon dia.
20: Bon dia.
1: Atenció a aquest cas. Arriba drogat i conduint un cotxe al curs per recuperar el carnet.
21: Ha passat a Osca. La Guàrdia Civil va comprovar que una de les persones que havia de fer el típic curs de sensibilització i reeducació viària va arribar al centre de formació conduint el seu vehicle, tot i que s'havia quedat sense punts. Quan els agents li van fer la prova de detecció de drogues, oh, sorpresa, va donar positiu en amfetamines i metamfetamines. Un fet que el pot portar a la presó de 3 a 6 mesos amb una multa o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. Ho hem vist al web de la SER.
1: Apple busca algú que es passi el dia de cafeteria, en el seu lloc es diu ICAP.
22: Exacte. Notícies de Bariloche informa que es tracta d'un ICAP Supply Specialist a Santa Clara, Califòrnia. Què haurà de fer exactament aquesta persona? Molt senzill, assegurar-se que tots els empleats d'Apple tinguin cafè acabat de fer a la sala de descans. Com molt bé sabeu, la marca és mega corporativa i és per això que el càrrec porta la I davant com si fos un producte més de la marca.
1: I Richard Dean Anderson, actor que es va encarnar en MacGyver, carrega contra Donald Trump. Diu, és un tros de merda.
21: Sí, en una xerrada que va aconseguir davant dels mitjans de comunicació, en MacGyver va aprofitar per enviar un missatge al president dels Estats Units i no va poder ser més clar. Va dir, em desagrada molt el que és ell, és un tros de merda. No m'agrada el seu comportament, les seves polítiques, el seu ego. És un home negatiu. Simplement no el respecto, que és el pitjor que puc dir d'un ésser humà. Ho hem vist al Marca.
1: I Canalies, qui fa anys avui?
22: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57. Un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà.
1: Estàs blanquejant a Susana Griso, ara.
22: Què pot dir,
1: jo què sé.
22: Un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà, 66.
1: Sí.
22: I acabem felicitant Bruno Mars, que avui arriba als 41.
1: Vinga, Santoral.
22: Avui és Sant Simeó, Santa Reparada, Sant Bacus, i alguns Sergis celebren avui el seu sant.
1: I acabem el repàs de la premsa, seran el quiosc vintage amb Albert Om.
0: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
19: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
20: 8 d'octubre de 1986, convoquen una manifestació contra la Barcelona Olímpica. Entitats veïnals i grups polítics com el SANT, l'MDT o la CNT no estan d'acord amb el projecte i participen unes 2.000 persones darrere una pancarta que diu no a la Barcelona Olímpica. La cosa acaba amb 5 persones detingudes i molt poc espai als mitjans. Només quedava una setmana perquè el Comitè Olímpic Internacional fes públic qui organitzaria els Jocs del 92 i no era qüestió de magnificar l'oposició que la cita generava a Catalunya. El periòdico entrevista el president del COI, Joan Antoni Samaranch, ara fa 40 anys, i alertava, veig massa eufòria a Barcelona, vigileu que no passi el mateix que a Sevilla. Samaranch es referia a la final de la Copa d'Europa de futbol que aquell mateix mes de maig el Barça havia perdut contra l'Esteaua de Bucarest, quan tothom ja celebrava la victòria abans d'hora.
23: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut i mig de 7:45 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral.
3: Convertida en una icona en la lluita en favor d'un habitatge digne, ha mort a l'hospital als 87 anys, 2 setmanes després de ser desnonada. Avui precisament entra en vigor el decret de l'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
1: Rodalies comença a recuperar avui la normalitat després de la jornada caòtica d'ahir.
4: Mentrestant, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
25: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
1: El Tribunal Suprem no posarà pegues a amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre que continuen inhabilitats.
3: Assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions si ho volen. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional per preparar el 29N. Qui està a un pas de ser candidata per Barcelona de Front Ampli és Ada Colau.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es dispara un 45% el nombre d'interns morts en presons.
4: Són 29 defuncions aquest any, 9 més que el 2025. 6 de les morts han estat per suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
1: També us explica Catalunya Ràdio, les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi.
3: Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista. La majoria tenien problemes lleus, els ulls tret de 2 casos més greus.
1: Oques grasses emocionen l'Estadi Olímpic de Barcelona.
4: En el primer dels 4 concerts de comiat que faran els unusunencs després de 14 anys de carrera.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
26: Hola, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
28: Bon dia.
1: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
29: Què tal, bon dia.
1: Comencem precisament per Barcelona. Avui parlem d'habitatge, Marc.
29: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona, del carrer Llançà de Barcelona. És un símbol, recordem-ho, de la lluita veïnal també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials a la allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han denunciat, Ricard, un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
1: I també en aquest context el Pirineu s'assuma avui a les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, Estela?
2: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatges. I una altra xifra, es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics, per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en aquest context actual de protestes pel dret a l'habitatge. I per respirar una mica... No sunshine when he's gone. Un nom propi, el d'Andrea Motis, un dels grans noms del jazz català, que obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la 5a edició del Raimat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat.
1: I a les comarques gironines avui estarem pendents de la justícia i d'un veredicte. Fèlix.
6: Sí, aquest matí està previst que el jurat popular de l'Audiència de Girona comenci a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia li reclama presó permanent revisable perquè considera que ho va planificar. Ahir aquest home va declarar en el judici que no volia fer mal a la víctima. Sí que li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions i també va dir que la va escanyar per evitar que cridés. Això també va dir que va negar que la va agredir sexualment.
1: I al Vendrell, al Baix Penedès, troben un cadàver en avançat estat de descomposició dins d'un vehicle gairebé enterrat a la Riera de la Bisbal. Clara.
8: Els Mossos no hi han trobat signes de criminalitat i, si bé encara no s'ha identificat el cos, han explicat que a finals d'agost s'havia denunciat la desaparició tant del cotxe com del titular del vehicle, coincidint amb els aiguats que van afectar la zona i que van a causar dues víctimes mortals. I avui arrenca el CICURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i altres activitats. I els curts, a concurs, hi podran veure noms com Emma Vilarasau, Tristan Ulloa, Mabel Lozano o Carlos Bardem.
9: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem les últimes tempestes de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, les tindrem entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Poden ser encara fortes, potser 20-30 litres per metre quadrat. En el pitjor dels casos podrien passar dels 50-60 litres per metre quadrat. I a la resta de Catalunya, tot i que hi ha núvols i boira a aquesta hora, aniran marxant. Avui entrarà una massa d'aire d'origen polar amb una tramuntanada important a l'Empordà, amb vent de mestral també al sud de Catalunya. I això farà també que s'acumulin núvols a la Vall d'Aran, precipitacions aquí i nevadetes a 2.000 metres d'altura. A partir de demà, més fresca al matí, clarament, però temps assolellat durant el dia, divendres, dissabte i probablement també diumenge.
1: I pel que fa al trànsit, circulació complicada d'entrada en punts habituals a Barcelona. Clàudia Serra.
11: Sí, destaca encara la congestió a la C33 i la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, carregada també la 2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol, direcció Barcelona. Aquí a la B23 també hi ha lentitud en sentit nord cap a l'enllaç amb la P7 i a les dues rondes. Fora de l'àrea més propera a la capital, retencions en trams intermitents a l'AP7, a Granollers i Santa Perpètua, en sentit sud, també complicada la circulació a la C58, de Terrassa a Sabadell i a Ripollet en sentit Sabadell.
12: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
19: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
26: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
27: Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
26: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
19: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, el 636-36-06-09. I ara al matí és moment de parlar del preu de les coses. Avui analitzem quant costa posar una parada en un mercat. Lara García, bon dia.
5: Bon dia. Als mercats municipals l'espai és propietat de l'Ajuntament i generalment funciona per mitjà de concessions. No hi ha un preu únic per tots els mercats de Catalunya. A Terrassa, per exemple, al mercat de la Independència, el preu va per metre lineal. Ens ho explica el Jordi de la parada de Viram Tanta Gana.
7: Nosaltres paguem una concessió a l'Ajuntament i paguem per metre lineal. El metre lineal anual són uns 290 euros. Per tant, una parada de 4,5 metres, anualment paguem 2.200 euros.
5: I ara anem fins al Mercat de Salt. És un equipament de titularitat pública, tot i que en aquest cas la gestió de les parades interiors recau en comerciants privats organitzats a través de la seva pròpia associació. Paguen 125 euros mensuals per mòdul i cada parada en té com a mínim dos.
13: Hi ha un preu bàsic per mòdul, cada mòdul té 9 metres quadrats i això és el cost que tenen mensual cadascuna de les parades. Hi ha parades que tenen 6 mòduls, n'hi ha que en tenen 3, depèn també de la grandària de la parada.
5: A Barcelona el preu canvia en funció del tipus de parada. Per un metre quadrat en una parada de menjar i beguda, els paradistes paguen 10,92 euros. Per una botiga, el metre quadrat són 5,99 i el magatzem són 4,34 euros al metre quadrat. Això vol dir que una parada d'uns 10 metres quadrats tindria una taxa d'utilització aproximadament d'uns 110 euros al mes abans d'afegir doncs, altres costos addicionals.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa combatre les plagues? Ot Serra, bon dia.
14: Bon dia. L'Ajuntament de Quart, el Gironès, vol contractar un servei de control de plagues als carrers i en edificis públics. El consistori alega que és una tasca prou específica per externalitzar-la perquè no té prou recursos. Es tractaria de combatre plagues d'arrossegadors i insectes, és a dir, rates, ratolins, paneroles, vespes, puces, xinxes i d'altres. El pressupost de l'adjudicació és de 29.000 euros anuals, que equivaldrien a uns 7 euros per habitant.

0: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui, Elisenda Pineda? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'actriu i humorista Carla Pulpón ha perpetrat un vídeo on parodia els propietaris de pisos que posen els seus immobles en lloguer a preus abusius i els ha barrejat amb la cantant Shakira. Atenció al joc de paraules, perquè d'aquí n'ha sortit una tal Shalquila, la germana de la colombiana, que ensenya un quart pis sense ascensor d'aquesta manera.
2: Oh, Champs-Élysées.
1: Crec que no era aquesta, la Shalquila,
0: eh? No, això és la Shakira. No tenim el tall disponible ara mateix.
1: Ai, vaja, doncs mira, si vols el recuperem per un altre dia,
0: sí.
1: Però us recomano que entreu a les xarxes de la Carla Pulpón, perquè és una especialista en fer aquest tipus de vídeos i ho està petant ara mateix.
0: Gràcies, Elisenda.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
3: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud.
4: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
5: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials...
6: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
7: En moments excepcionals, sempre hi som.
8: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
7: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
9: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
10: Això és un desastre.
11: S'ha restablert la circulació per via única entre...
7: Rigorós amb la informació.
12: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
13: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
14: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
15: Convocar unes eleccions generals que se celebraran...
16: Que no voten, paguen deudes.
17: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
18: Catalunya Ràdio.
7: A tota hora i a tot arreu.
14: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
13: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
19: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució...
7: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

I a aquesta hora cada dia dedicarem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui, per tots els lectors i especialment els d'Enrique Vilamates, favorit a guanyar el Nobel de Literatura. Per als que sentiu que llegir ens desmunta la mirada i ens fa més lliures, i per als que sabeu que, com escrivia ell,

0: Són les 8.
1: Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora tenim les retencions als punts habituals, sobretot d'accés cap a Barcelona. Destaca congestió a la C33 i C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. De sortida, cua a la B23 al Papiol cap a l'AP7 i a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell. Molt carregades també a aquesta hora les rondes i fora de l'àrea més propera a Barcelona. Destaca la lentitud a la C58 des de Terrassa cap a Sabadell. Pel que fa al transport públic, Rodalies comença a recuperar la normalitat, tot i que amb retards habituals.
2: Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Els sindicats convoquen una vaga general l'11 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alça de preus. L'aturada serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Com ens deia la Clàudia, avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix la presència del vent. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els Estats Units reprenen les execucions mitjançant la injecció letal malgrat el fiasco de fa una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi dels fàrmacs injectats. Un reclús de 46 anys executat a Texas aquesta nit és la 30a persona que mor aquest any al país en aplicació de la pena capital. I Oques Gràcies emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera.
4: Esports.
2: Montse Raia, bon dia.
5: Hola, bon dia. El Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per al partit de dissabte contra Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. A l'Espanyol, Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm alemany per 101-89. Avui a 9:15, Barça, Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol i a la Champions de Waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins guanya de matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa per 5-0. Demà jugaran les semifinals previsiblement contra Portugal o Colòmbia.
2: Tramuntana i mestral als 2 extrems del país i descens de les temperatures. Plugims al vessant nord dels Pirineus, on a la tarda la cota de neu baixarà cap als 1.800 metres. S'esperen nuvolades a les comarques de Girona, amb ruixats que aniran situant-se cap a la costa central al pas de les hores.

Castelldefels avui. Bon dia, avui és dijous 8 d'octubre, demà divendres dia 9, ple municipal extraordinari per aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a 2027, així com les ordenances fiscals i els preus públics per a l'any vinent. El govern municipal anuncia que amb els comptes que presenta demà aprovació reforça les partides de serveis socials i habitatge, entre d'altres. Pel que fa a les ordenances fiscals, es planteja una rebaixa de l'IBI. El ple el podran seguir en directe en aquesta mateixa sintonia i al web de l'emissora municipal, Ràdio Castelldefels. .org a partir de 11:15 del matí. Fins al 30 d'octubre es poden presentar sol·licituds al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació

0: d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. L'Ajuntament crea així una nova borsa de treball per fer contractacions durant l'any 2027, en períodes d'entre 6 i 12 mesos. Entre els perfils previstos hi ha auxiliars administratius i tècnics, personal de neteja, jardineria i manteniment, informadors i auxiliars de serveis. La Guaita organitza avui dijous una jornada de networking. La trobada reuneix empreses i professionals que mantindran reunions i faran demostracions sobre aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial i la realitat virtual. La jornada, a 9:45 del matí, es fa a l'edifici Lògic. Hi ha més de 100 inscrits. El cicle Castelldefels Comedy Stars torna aquest dissabte amb Corta el Cable Rojo, un espectacle d'improvisació. La funció al Teatre Plaza començarà a les 7. Més notícies, aleshores, en punt, hi ha l'informatiu de la una.
1: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Ja tornem a ser aquí al Desperta. Encetem una nova jornada, són les 8 i 7 minuts del matí. Tot just el company Xavi Martín acaba de donar les notícies i l'agenda destacada del dia en el nostre butlletí de les 8. On ja sabeu que us destaquem els titulars d'aquesta jornada de dijous a la ciutat i tot allò que cal conèixer de l'agenda aquesta tarda al municipi. I amb això, tret de sortida del Castelldefels Desperta, avui ens toca començar repassant de manera general els titulars que ens arribaven al butlletí de l'Ajuntament. Un butlletí que s'envia els dilluns, els dimecres i els divendres amb tot allò rellevant de Castelldefels. I pel que respecta al Desperta, en uns minuts farem la nostra connexió habitual amb el Servei Català de Trànsit i a la segona hora ens aproparem al FEM Can Roca perquè allà tenen lloc les activitats adreçades també a la gent gran. La setmana passada ens vam apropar al Centre Cívic Frederic Mompou, allà també amb diverses activitats organitzades per l'àrea de gent gran, i avui és el torn d'apropar-nos a aquest altre equipament per conèixer com s'organitzen aquestes activitats, parlar amb el monitor que les dinamitza i amb les persones participants. I avui és dijous i ens tocarà també a la segona hora fer la secció d'agenda del castell. L'Albert Fernández s'aproparà als estudis per explicar-nos com van anar els actes de la setmana passada i tot allò que tenen en marxa per aquest cap de setmana. Pel que respecta a les notícies de la ciutat, començarem repassant la darrera actualització de la situació meteorològica i avisant d'aquest manteniment de la fase d'alerta. Es tracta d'un comunicat per part de Protecció Civil Castelldefels dins d'aquest document únic de Protecció Civil Municipal, el DUPORCIM. D'acord amb les darreres prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya i de l'Agència Estatal de Meteorologia, es manté aquesta fase d'alerta del Pla de Protecció Civil de Castelldefels per risc d'inundacions. En aquesta darrera actualització d'ahir a la tarda informaven que la situació atmosfèrica continua sent inestable, si bé perdia la intensitat excepcional registrada durant l'episodi de pluges torrencials de la nit de dimarts. La previsió per avui, 8 d'octubre, és que l'escenari es manté similar al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, amb possibilitats de ruixats dispersos i aïllats que localment poden assolir una certa intensitat, mantenint-se també un nivell de perill moderat. I de cara a demà divendres, els models meteorològics apunten a una progressiva estabilització de la situació, amb una reducció significativa de la probabilitat de precipitacions intenses. En paral·lel al seguiment permanent de l'evolució meteorològica i en continuïtat amb les actuacions desenvolupades pels serveis municipals per restablir la normalitat després de les incidències derivades de les precipitacions torrencials de la nit de dimarts, es considera necessari reforçar durant la jornada d'avui també les actuacions preventives i de verificació dels sistemes de protecció davant inundacions. En aquest sentit, la recomanació per part de Protecció Civil és la d'intensificar les tasques de revisió i neteja dels elements que integren la xarxa de drenatge pluvial, especialment les capçaleres de captació, embornals, col·lectors i sortides al mar, amb l'objectiu de garantir-ne la màxima capacitat hidràulica davant de possibles noves precipitacions. Així mateix, també es considera prioritari verificar el correcte funcionament dels sistemes de bombament, amb especial atenció a la fiabilitat del sistema de control elèctric de les bombes del pas soterrat de l'Avinguda de Màlaga, així com comprovar l'operativitat dels sistemes de tancament automàtic dels passos soterrats i de les càmeres de vigilància associades, garantint la seva plena disponibilitat davant de possibles episodis de pluja intensa. La situació actual es manté sota control i sense incidències rellevants associades a les precipitacions previstes, si bé es recomana mantenir l'estat de vigilància i preparació fins a la completa estabilització de les condicions meteorològiques previstes encara durant aquests propers dies. Com dèiem, avui i demà els models meteorològics encara mantenen un escenari de possibles ruixats amb progressiva estabilització a partir de demà divendres. Aquesta era la darrera actualització d'ahir a la tarda per part de Protecció Civil. Continuarem pendents de si arriben més novetats, tot i que avui el dia com a mínim comença amb una mica més de color, que ja portàvem uns darrers dies amb aquest gris tan ja habitual, no?, als matins, aquest gris de pluja. I amb això passem a repassar de manera general els titulars que ens destacaven ahir des de l'Ajuntament en aquest butlletí, que ja sabeu que us podeu subscriure per estar informats i informades de totes les notícies destacades per part de l'Ajuntament, les notícies que van publicant a la pàgina web castelldefels.org. El titular destacat té a veure amb les pluges i com la ciutat ja recuperava la normalitat després d'aquestes. La intensa pluja de la nit de dimarts provocava inundacions amb uns gruixos d'entre 20 i 40 centímetres i incidències a diferents punts de Castelldefels. Es van tallar diversos carrers i es van baixar les tanques dels ponts per evitar incidents a causa d'aquesta acumulació d'aigua. Es van produir també alguns talls de subministrament elèctric i ahir el servei de Rodalies no funcionava correctament. Aquest és el titular destacat del butlletí, també un tema que vam abordar aquí al Desperta amb entrevistes amb Saki Gerfels per conèixer les seves tasques preventives pel que respecta des de l'àrea de neteja, totes aquestes tasques també que comunica Protecció Civil que s'han de continuar duent a terme, la neteja d'embornals per garantir-ne aquesta màxima capacitat hidràulica. Així com la neteja, el suport també quan es feia el drenatge d'aigua acumulada i assegurar que la via fos segura per la seva circulació. Això també ho comentàvem ahir amb policia local, una de les tasques que portaven a terme aquest control, sobretot punts crítics als ponts inferiors i als accessos i sortides de l'autopista. I passem al segon titular. Hem de parlar d'aquest ple extraordinari que té lloc demà divendres a 11:15 del matí amb el pressupost municipal, les ordenances fiscals i preus públics pel 2027 a debat i aprovació en aquest ple extraordinari que, com dèiem, tindrà lloc a partir de les 10:30 al Saló de Plens. I com a informació complementària en detallen que l'equip de govern municipal porta aquests comptes generals de la corporació, aquesta proposta, i la modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2027 que garanteixen els serveis a les persones i que proposen increments a partides com les de serveis socials i habitatge. I el següent titular té a veure també amb la unitat mòbil que realitzàvem ahir al Desperta. Ens apropàvem al parc del castell perquè s'està realitzant la instal·lació d'una nova tanca perimetral i ens informava de tots els detalls la cap d'Espais Verds Medi Ambient de l'Ajuntament sobre aquesta obra en previsió de finalització al novembre. I també és el tercer titular destacat per part d'aquest butlletí amb el títol Avança a bon ritme la instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. Els treballs són a càrrec de l'AMB a través de l'empresa ProSenyal i està previst que finalitzin abans que acabi l'any. Com dèiem, ens concretava la Marian Sardà, cap d'aquesta unitat d'Espais Verds de l'Ajuntament, que la finalització està prevista pel mes de novembre amb l'objectiu de millorar la seguretat tant de les persones usuàries com de les instal·lacions municipals. I l'atur baixa a Castelldefels un 1,4% el passat mes de setembre. Les dades mostren que el mes passat es registraven al municipi 32 persones menys en situació de desocupació. El nombre total de persones en aquesta situació al municipi és ara de 2.322. L'Ajuntament engega una nova convocatòria de plans d'ocupació. El termini de presentació de sol·licituds és de, ja va començar. De fet, el dimarts també anunciàvem aquesta notícia a Ràdio Castelldefels. Ens informava el cap de promoció econòmica que ja s'havia iniciat aquesta nova convocatòria que estava en marxa fins al 30 d'octubre. Es tracta d'un procés de selecció amb el que es preveu crear una borsa de treball per a noves contractacions de plans d'ocupació al llarg del 2027. És a dir, a mesura que surtin possibles places, les trucades es farien a aquestes persones que ja estiguin a la borsa creada ara amb aquest procés. Fins al 30 d'octubre teniu de temps per poder-vos apuntar, per consultar els requisits. Està també tota la informació a la pàgina web de l'Ajuntament i com fer de manera telemàtica la inscripció o bé també us podeu apropar a la Guaita. I parlem de la Guaita i la següent notícia també ens ve des d'aquesta àrea, l'àrea de promoció econòmica, de foment de l'ocupació, l'emprenedoria. Doncs aquest dijous, avui, tenim en marxa a partir de 9:45 del matí la proposta, la nova proposta que ens arriba des d'aquí una jornada que es diu Castelldefels Networking Day, on empreses i professionals compartiran diferents reunions i també formacions on descobriran millores de l'ús de la intel·ligència artificial i la realitat virtual orientades a empreses i persones emprenedores. Es tracta d'una jornada que tindrà lloc a l'edifici Lògic i amb la que també informarem. Això serà ja al magazín, perquè jo mateixa m'aproparé després a aquesta jornada per informar-vos des d'allà i parlar amb les veus protagonistes. En total s'hi han inscrit 120 persones en aquesta jornada. Que de fet, el dimarts, quan parlàvem amb Santi Amaro, el cap de la secció de promoció econòmica, ens recordava que les places s'havien previst per a 100 persones, però l'alta demanda havia fet que al final incrementessin aquesta capacitat fins a 120 persones i ja van necessitar tancar les agendes prèviament perquè ja no podien assumir més sol·licituds per participar-hi. I de cara a aquest cap de setmana arribem a una de les notícies de l'agenda, perquè tenim una nova edició del Castelldefels Comedy Stars amb Corta el Cable Rojo. Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Plaza. I un dia abans, és a dir, ja demà divendres 9 d'octubre, a partir de 8:15 del vespre, podrem gaudir del Festival de Jotas Aragoneses, que celebrarà el Dia del Pilar a Castelldefels. Es tracta d'una activitat organitzada per la Casa d'Aragón, de Gavà, Viladecans i Castelldefels, amb el suport de l'Ajuntament. I és moment ara de fer aquesta crònica amb el Servei Català de Trànsit. De seguida acabarem de repassar de manera general aquests titulars, totes aquestes notícies que cal conèixer de la nostra ciutat. Però ara situem-nos i anem a veure com estan les carreteres.
1: Castelldefels Desperta.

0: És moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Adrià Fernández.
1: Hola, molt bon dia. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes, tot i que són les retencions habituals de primera hora del matí. En primer lloc, a la C32 detectem lentitud des de Gavà i Viladecans per entrar a Barcelona i la Ronda Dalt, i a la C31 al Prat de Llobregat també hi ha un parell de quilòmetres de lentitud. També lentitud i aturades per entrar a Barcelona i al Nus de la Trinitat des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada i Reixac. I també a la C58 també detectem trànsit dens per sortir de la capital catalana. I ara mateix, també a l'A2, hi ha dos carrils tallats i més de 5 quilòmetres de congestió entre Sant Joan d'Espí i Sant Vicenç dels Horts per un accident. Finalment, també cal destacar que ara mateix les dues rondes es detecta circulació molt congestionada en els dos sentits de la marxa. I de moment, això seria tot. Molt bon dia.
0: Perfecte, Adrià. Moltes gràcies i molt bon dia.
2: Castelldefels desperta.

0: I continuem amb aquest repàs al butlletí de notícies, als titulars destacats d'aquesta jornada. La solidaritat protagonitza les 37es jornades de pau, solidaritat i cooperació. Des del passat 5 d'octubre i fins al 18 d'octubre, és a dir, encara fins al diumenge de la setmana vinent, Castelldefels celebra tot un seguit d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen també el Festival d'Estels per la Pau, que arriba ja aquest diumenge, dia 11, tindrem aquest festival a la plaça de les Palmeres, a l'alçada de la plaça de les Palmeres, a la platja. I si en cas de pluja, si hi hagués aquest mal temps, ja tenen previst també recuperar l'acte, seria el diumenge 25 d'octubre, però esperem que es pugui celebrar amb normalitat aquest mateix cap de setmana. I des de l'àrea de polítiques d'igualtat informen que estan obertes les inscripcions del 18è concurs Reimaginat. Està adreçat a joves entre 12 i 18 anys i les persones interessades es poden inscriure fins a finals d'aquest mes, fins al 30 d'octubre. El concurs enguany tracta sobre el tema les masculinitats. L'alumnat de Castelldefels, a més recordem que ja ha estat premiat en les tres darreres edicions del concurs, aquí al Desperta, vam poder parlar amb les noies, amb l'equip que va guanyar la darrera edició, un equip d'aquí de Castelldefels, que va ser un dels premiats dins d'aquesta darrera edició que tractava sobre les migracions. Es tracta d'una iniciativa organitzada per l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, del qual l'Ajuntament forma part. I arribem ara ja a la part final d'aquest butlletí amb dues notícies més que tenen a veure amb l'àmbit esportiu. De la primera parlem d'obres, perquè ja han finalitzat aquestes obres d'ampliació de la zona de fitness del CEM Can Roca. Els treballs de millora permeten oferir més espai a les persones usuàries. Es tracta d'una actuació destinada a adaptar els espais esportius als usos actuals del centre i a les necessitats futures dels seus usuaris i usuàries. I això què vol dir? Doncs que la sala de spinning, la de cycling indoor, ara és més petita, s'ha adaptat perquè ens ho explicava això l'Albert García Edo, gerent de serveis territorials, a una de les converses que vam tenir a la Fons, on ens detallava totes les actuacions que estaven en marxa des de l'àmbit esportiu, el que respecta a obres, a millores en equipaments municipals, i una d'aquestes millores era que s'havia detectat que hi ha aquest increment que va haver durant uns anys d'ús de pràctica de spinning, ara ja no, aquesta tendència no era la mateixa, i per tant s'havia decidit fer una mica més petita aquesta sala i guanyar aquest espai per la sala a la zona de fitness. Aquesta obra ja ha finalitzat i en aquest sentit és el que expliquen des de l'Ajuntament, que es tracta d'una actuació que s'adapta a aquest espai esportiu als usos actuals i també a les necessitats futures. I us deia que teníem dues notícies de l'àrea d'esports. L'altra està adreçada als joves i les joves de la nostra ciutat perquè neix una nova iniciativa dins del programa Fem Esport als Barris. Ja coneixeu aquest programa que de dilluns a divendres ofereix la possibilitat de practicar esport a l'aire lliure de manera gratuïta i dinamitzada per monitors i monitores de l'Ajuntament a diferents espais de la ciutat i també amb diferents horaris. Hi ha tres dies a la setmana que és en horari de matí i dos dies que ofereixen en horari de tarda. Doncs dins d'aquesta iniciativa, ara dins d'aquest programa, ara han creat ja la iniciativa que s'adreça als i les joves de Castelldefels, que es diu Fit Jove. Aquesta es realitzarà els dimarts a 7:45 del vespre a l'espai de calistènia de l'espai jove La Masia. I és també una activitat gratuïta, això sí, amb reserva de plaça prèvia a través d'entrapolis.com, però sempre, quan hem parlat també amb monitors, quan hem fet aquestes connexions prèvies a les activitats aquí a Ràdio Castelldefels, sempre ens explicaven que estan més que disposats per si alguna persona no sap com apuntar-se, que s'apropi uns minuts abans i ells i elles mateixes s'ajuden a fer la gestió i a conèixer com fer la reserva a través d'entrapolis.com. I amb això hem acabat de fer una mirada general a tot el context informatiu de Castelldefels i començarem ara ja amb el repàs a les notícies destacades del nostre informatiu.
1: Castelldefels desperta.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

0: I a l'informatiu de Ràdio Castelldefels també ens destacaven com a titular, òbviament, aquests aiguats, aquesta pluja que ens tornava a caure al vespre de dimarts, una intensa pluja que provocava inundacions i diverses incidències a diferents punts de Castelldefels. En alguns carrers l'aigua arribava a acumular gruixos d'entre 20 i 40 centímetres. Hi havia afectacions a baixos i locals, talls de trànsit als passos soterrats, però no hi havia danys personals. La policia local ens el tenia ahir al matí aquí al Desperta i parlava d'un moment al vespre de col·lapse. El sotsinspector Leo Piqué és portaveu del cos municipal.
1: Ahir va ser un episodi a partir de les 7:30, 7:45, fins a les 8:30, 9, va haver episodis de molta intensitat, en la qual cosa va col·lapsar doncs, una part del... Bueno, pràcticament tot el municipi, vull dir, va haver un moment en què teníem el centre col·lapsat, Pau Casal, Canyars, tota la banda més baixa de Constitució, Esponts, com sempre, les bombes van actuar, però doncs, clar, el volum d'aigua que entrava era tan important que no donaven abast per poder desaiguar allò. I sí que va haver-hi una estona en què el municipi va quedar molt afectat. També la zona platja, Avinguda de la Platja, Passeig Marina, Pitort, Tarongers... Bueno, una mica va ser global. El que van fer vam anar tancant totes les vies, tal i com s'anaven col·lapsant d'aigua, s'anaven tancant per evitar que ningú es quedés atrapat.
0: Aquest és el principal objectiu de la policia i els serveis d'emergència, vetllar perquè ningú quedi atrapat per l'acumulació d'aigua.
1: El primer objectiu quan hi ha un episodi així tan intens i general és que ningú pugui patir, bueno, danys personals, no? I això pot succeir als llocs crítics, com són els ponts, i els llocs més vulnerables, com Avinguda de la Platja o Marina, no? Són els llocs on, evidentment, és impossible poder atendre tots els requeriments de vehicles, però sobretot a lo que és mobilitat, intentar que ningú pugui entrar en un lloc on quedi col·lapsat. Aquí no tenim rieres, no tenim rieres perilloses, però sí tenim ponts i punts crítics que, si no s'actua i si no se fan els talls de forma adient, doncs alguna persona pot quedar dintre del vehicle. Vam fer dues atencions per treure dues persones de dintre dels vehicles, però vull dir, sense cap perill per elles. Un va ser a l'Avinguda de la Platja i l'altre va ser també a la banda de la platja, al carrer 3, crec que va ser. Però bueno, se van saldar sense més importància, va ser ajudar a sortir del vehicle que se'ls va aturar i poc més. I després, pues nada, els ponts es van tancar, no se'ls va quedar ningú atrapat a dintre.
0: Quan plou amb la intensitat d'aquests darrers dies, és clau que les bombes que evacuen l'aigua de pluja que s'acumula als passos sota el tren i les autopistes, que són molts a Castelldefels, funcionin correctament. Manel Valero és cap d'infraestructures de l'Ajuntament.
2: Va funcionar tots els bombaments bé, tenim molts bombaments, tenim Constitució 1 i 2 que van anar bé, Perú i Estella de Mar hi entrava moltíssima aigua a la platja i també van funcionar bé. Els ponts teníem el de Pau Casals, que en un moment determinat va agafar una mica d'aigua i de seguida va sortir, el de Pineda que va funcionar bé, Renfe 1 i Renfe 2, que és el pas aquell petit que s'ha fet nou funcionant bé, i l'única incidència que vam tenir va ser l'avinguda Màlaga, que ja a final de l'episodi es va calentar una bomba, que hi ha tres, i va parar durant una hora aproximadament, però ja estava tot entollat d'aigua, i perquè realment aquest pas és, no és un pas, és un llac de llaminació, és perquè, o sigui, s'ha d'omplir d'aigua, és la seva funcionalitat és aquesta, que l'aigua no inundi casa, sinó que inundi el pas de l'Avinguda de Màlaga, i bueno, en una hora vam posar la tercera bomba en marxa i en dues hores i mitja van buidar el pas. I llavors ja van entrar els companys de sac a netejar, perquè tot queda entollat amb fang i pedres, i és perillós, sobretot per les motocicletes, i durant la nit l'han netejat i tal. I com a incidència així una mica, teníem una barrera que en aquest pas que es va aclarar, que es va quedar a baix, que no pujava, aquestes que hem posat noves per tema de seguretat, i aquest dematí hem comprovat que segur que va ser colpejada per un vehicle i per això no funcionava. Però, vamos, tot ho demés, per la quantitat de litres d'aigües que han caigut, tot ha funcionat bé. Evidentment, s'han inundat carrers i tal. La prioritat nostra és que una vegada pari de ploure, que l'aigua ha sortit el més aviat possible i tornem a la normalitat el més ràpid possible. Aquesta és la idea. Mm-hmm. També van caure... Dic, no tinc les dades exactes, no sé si a la Protecció Civil es l'ha passat, però perquè estic veient aquí em van caure més de 40 litres en una hora, que és una barbaritat.
0: sense danys importants a l'espai públic, per tant, però sí afectacions a alguna propietat privada, com és el cas d'entrada d'aigua a alguns baixos.
1: I a nivell d'afectació, doncs, podíem parlar també de, ja fora de lo que és la mobilitat via pública, vam tenir a la platja un local al carrer 3 que se va despendre el sostre. Allà vivia gent, vivien 5 persones, i les vam poder dur a un lloc per passar la nit, a Dient, perquè n'hi havia cert perill imminent. Després també en un altre domicili, doncs, el lavabo també va caure una mica de sostre, va col·lapse al sostre, sense més transcendència. Hi ha alguna entrada d'aigua a vivendes, això sí, vol dir. Va haver un moment en què va caure granís també, això va fer que alguns sumideros de l'esterratge quedessin col·lapsats i l'aigua pugés al nivell i baixés alguna vivenda. Sí, vol dir, humitatges han tingut. Però resolvem, vol dir, estem contents de la forma en què hem pogut afrontar aquest episodi, que aquesta vegada, si insisteixo, sí que ha estat una mica més virulent i més greu.
0: Feien referència al portaveu de la policia local i al cap d'infraestructures municipals als serveis de neteja de la via pública i la tasca que fan, tant abans de les pluges com després de les acumulacions d'aigua. Recuperem un fragment de l'entrevista que fèiem ahir al matí al gerent de les empreses municipals de neteja, SAC i d'Espais Verds, Jarfels. Parlem amb Fernando Costa. Molt bon dia, Fernando.
3: Hola, bon dia.
0: Explica'ns una mica com es va viure de nou aquesta tongada de pluges torrencials ahir al vespre des de SAC i Jarfels.
3: El primer que es fa és que quan rebem una alerta de protecció civil, ja sigui qualsevol tipus d'alerta, groga, taronja o vermella, perquè en qualsevol moment pot canviar d'intensitat, el que es fa és que prèviament es fan una sèrie d'actuacions prèvies per tindre preparat en cas que sigui un episodi molt, molt violent, com pot ser el d'ahir. El que es fa és netejar els invernals crítics, que això segur que ho veieu quan aneu al cotxe, que s'aixequen les tapes d'invernals i es posen uns conos i estan avaluats els que poden ser més problemàtics. I també es netegen les capçaleres, que és tota l'aigua que rep de la muntanya, que es focalitzen en uns punts determinats, doncs això també es manté net perquè no pugui haver problemes després amb les branques o fulles o terra que pugui haver acumulada. Quan ja plou, es fa el seguiment. Es fa el seguiment per tot el comitè de Tecopal amb l'alcalde i es va veient com estan evolucionant, com està la xarxa de drenatge, si absorbeix tota la capacitat per absorbir. El que va passar ahir és que arriba un moment que si plou tant, doncs el drenatge no dona i comença a saltar tapes i acumula-se l'aigua. Inclús les bombes també arriba un moment que no donen i el problema sobretot són els passos subterranis d'autopista i tren que s'inunden i després s'ha de fer la neteja oportuna.
0: Quines van ser les actuacions crítiques d'aquesta passada vesprada?
3: Per nosaltres de neteja, sobretot quan s'inunden els ponts o els passos subterranis, tant d'autopista com de tramvia, avinguda Màlaga o a Pau Casals o a avinguda Pineda. L'avinguda Pineda va aguantar bé, però els altres dos sí, que després quan ja l'aigua a les bombes sí que poden ja començar-la a treure, sempre queda una mica de brutícia, com un fang, i això amb els equips que tenim preparats de retents o de tarda o de nit, en aquest cas doncs són els que van allà amb les màquines, en aquest cas van a ser entre 8 treballadors que teníem preparats per anar amb màquines esbaldejadores, amb hidros, amb escombradora i equips manuals per treure aquest fang i poder obrir o ens possible els passos. Quan és de nit no afecta tant a la gent, perquè la gent està dormint i tenim també més de temps per treballar de nit, però així al dematí, quan la gent ja surt a treballar, doncs pugui tindre la via lliure. Uh-huh. Hi ha altres afectacions que van a bé, que la policia va anar comunicant, d'altres carrers doncs, que també s'acostumen a inundar una mica quan hi ha aquests episodis, al carrer Barcelona o a Avinguda Marina, a la platja. Són carrers que sempre, pel seu... la seva cota, doncs sempre s'inunda. Ahir la nit ja es va obrir el pas de Pau Casals de seguida, l'assumpte estava obert. El de Màlaga va anar després, quan ja les bombes ens van de poder deixar treballar, que no hi havia aigua, i ens va acabar cap a les 4 o les 5 del matí de netejar. I aquests passos ja estan nets. Altres vies que jo sabia no hi ha afectació, i l'únic que sí que hi ha zones que estan més brutes o hi ha hagut corriments de terra, i es té que anar recollint i netejant tot com és habitual, quan hi ha aquestes tormentes, doncs que arrosseguen, hi ha arrossegaments que estan netejant després, el dia després.
0: Fernando Costa, gerent SAC i Jarfels, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia. I pel que fa a la situació d'ahir al matí, el dia després de les tempestes i a l'estat de les previsions del passat dimecres, l'Anna López parlava amb el responsable de Protecció Civil, Javier Delgado.
4: Coneixent com està la situació a hores d'ara, de la mà de Javier Delgado des de Protecció Civil de l'Ajuntament. Què tal? Molt bon dia, Javier.
5: Bon dia.
4: Com està la situació ara?
5: Pues la situació està controlada. Pràcticament les incidències més importants que tenien, sobretot des del punt de vista circulatori de la ciutat, estan totalment resoltes. Bueno, pràcticament el 90% es va resoldre a les 2 hores d'haver patit l'episodi de pluges.
4: I ara estarà en quina situació estem? Encara estem en alerta? Quina és la previsió meteorològica per a les properes hores?
5: En principi estem sobre un nivell de perill de 1 sobre 6. Es preveu una probabilitat inferior al 30% de tindre pluges intenses, però el fenomen és de tipus localitzat i durant tot el dia es pot tindre aquest episodi que és un risc des del punt de vista nostre de baix.
4: Recordem que ahir tots els serveis municipals implicats en aquesta mena de situacions van estar mobilitzats i que davant aquesta situació es reuneix el comitè d'emergències, el CECOPAL.
5: Correcte. A veure, aquest episodi ja estava anunciat. Nosaltres des de Protecció Civil s'hi van meteoritzant. Són fenòmens que és de formació molt ràpida, en concret nosaltres per les observacions que veiem i una vegada des de Protecció Civil van enviar les alertes, pronosticaven que a nosaltres l'afectació seria ràpida i no tindria grans conseqüències. El problema és que ràpidament es van formant altres nuclis tempestuosos i es va quedar estabilitzat. És un episodi ràpid, en concret van caure 60 litres, que és molta pluja, en un interval, l'episodi va durar 3 hores 15 minuts, però és que el 90% d'aquesta quantitat, o sigui, 94 litres metro quadrat, va caure en 2 hores, a una intensitat màxima de 31,2, que això ja són pluges torrencials. El nivell d'alerta que nosaltres tenim és la previsió de 20 litres i va tindre 31,2.
4: És difícil a vegades ajustar aquests pronòstics, no?
5: Sí, van canviant, sobretot les circumstàncies que tenim fenòmens de tipus tropical, no propis del Mediterrani. La elevada temperatura de l'aigua fa formacions convectives i formen aquests nuclis tempestuosos que tenen una evolució molt ràpida i els models que nosaltres tenim no estan preparats 100% per a aquest tipus de fenòmens.
4: Bé, doncs es complien així les prediccions del passat cap de setmana quan anunciaven pluges al llarg de tota aquesta setmana, d'aquesta manera intermitents, però clar, amb les característiques de que és pluja que cau molta aigua en poc temps.
5: Sí, ja he comentat que la intensitat és de 31,2 litres en 30 minuts. Aquesta quantitat és una pluja torrencial amb molta quantitat d'aigua. A més, l'episodi estava acompanyat de gran activitat elèctrica. Va haver moltes descargues de raids que va provocar moltes incidències des del punt de vista elèctric.
4: Així, molts barris es van veure afectats amb tals amb el subministrament de llum i també l'enllumenat públic.
5: Normalment les xarxes tenen una sèrie de proteccions, entre les descàrregues que produeixen sobretensió salten. I bueno, van anar restablint des de companyia van rebre les proteccions i bueno, aquest va ser l'incident que van tindre. Únicament una part del territori, centralitzat en la zona de la platja, amb 160 abonats, va triar una miqueta més en restablir el servei.
4: Què és el que diuen les prediccions per als propers dies, per demà i el divendres, els dies que tenim més a prop, evidentment?
5: Les previsions, com ja he comentat, és que tenint aquest risc des del punt de vista baix, de 1 sobre 6, en un 30% de probabilitat de tindre pluges intenses. És un nivell baix i molt extens en tot el territori, en tot el litoral. Hem d'estar atents, nosaltres motoritzem, aunque el risc és baix, nosaltres fem un seguiment continu i és el que tenim que veure com va aquesta evolució. Però en principi no hem de patir les tormentes que hem patit, no estan anunciades.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Javier Delgado, des de Protecció Civil, per aquestes informacions de darrera hora. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres, sobretot prudència i estar atent a l'evolució de la situació meteorològica i a totes les xarxes nostres, si la situació es complica, nosaltres sempre adelantem les partes en aquest sentit.
6: Castelldefels Desperta.

0: Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu és reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte, que a partir d'ara tancarà completament a la nit. El Parc del Castell és un espai forestal amb desnivells, vegetació densa i zones amb poca visibilitat que poden dificultar la vigilància. Marian Sardà és la tècnica municipal responsable de Medi Ambient i Espais Verds.
1: Això va ser a petició de l'Ajuntament, especialment de l'àrea de governació, però amb col·laboració, evidentment, amb l'àrea de Medi Ambient i Espais Verds, per garantir i millorar la seguretat d'aquest espai. És cert que en moltes ciutats del món d'Europa els parcs emblemàtics o històrics es tanquen perquè és una manera de donar seguretat a les instal·lacions pròpiament i també als usuaris. Aquest parc nostre té molts desnivells, hi ha molts amagatalls, diguéssim, vegetació que pot generar en certs moments inseguretat. Inclús també pels que fan la vigilància no és fàcil. No poden fer una seguretat passiva patrullant, per exemple, la policia, perquè hi ha diferents cotes. I és una manera de preservar i millorar aquest entorn sense alterar els valors paisatgístics del propi parc i la vegetació. Aquesta feina l'està fent l'àrea metropolitana, de fet, perquè el Parc del Castell és un parc metropolità. Està a la nostra ciutat, és nostra, però ens ho manté l'àrea metropolitana.
0: Ara mateix les tasques d'instal·lació de la tanca perimetral al Parc del Castell avancen al ritme previst.
1: No queda gaire, perquè també hi ha hagut, com això és una obra, no pròpiament és una obra, és un subministrament i col·locació, tota la part de subministrament, quan han de fer un cop, els hi adjudiquen, acaba el novembre. Va començar, diguéssim, abril, van haver unes endarreriments per el tema de subministrament de materials i tal, però al novembre hauria d'acabar aquesta obra. També és veritat que les pluges, ja sabeu que a vegades es complica una mica, però va avançant relativament bé de temps. O sigui que al novembre això hauria d'estar acabat. En qualsevol cas, també com són portes que podríem, si hi hagués un petit retard, doncs podries continuar l'obra, si fa alguna tanca que calgués esperar algun subministrament, es podria fer. Però la previsió és que acabem al novembre. L'àrea metropolitana té aquesta previsió.
0: La tanca permetrà delimitar millor l'espai i controlar-ne els accessos fora de l'horari d'obertura, reduint també possibles situacions de risc o conductes incíviques.
1: Sempre hi ha maneres de veure les situacions, però clar, tampoc no queda tancat i barrat. O sigui, cada dia s'obrirà. Ara mateix tampoc us puc dir exactament horari ni de les 8 portes quines s'obriran. A veure, això ho farà l'Ajuntament, l'obertura de portes, l'obra i tot això ja es va quedar amb l'àrea metropolitana, però el tancament ho farà l'Ajuntament. Llavors es veurà els horaris, segurament, com sempre, associats als temes, no, d'horari d'estiu, horari d'hivern, no? Si sempre s'adapta una mica a aquests temes, no? A l'obertura d'aquests espais. Però, en principi, la gent podrà gaudir igual. O sigui, a veure, del nit no. De nit estarà tancat. Però també tenim un cas, no, aquí a la ciutat, que és el Parc de la Granota, que sempre ha estat tancat i s'obre quan la gent majoritàriament necessita l'ús d'aquest espai públic i de nit es tanca, i això garanteix també moltes vegades que la vegetació estigui millor, més cuidat, perquè els actes incívics no tenen tant lloc, no? És així, o sigui, és una manera de, lo que us deia, no, de preservar també els valors paisatgístics d'aquest parc, que és molt emblemàtic per la nostra ciutat.
0: L'actuació forma part del projecte de millora de l'entorn del castell, que també inclou la renovació de l'enllumenat. La nova tanca té uns 900 metres de longitud i 8 portes d'accés, i a les parts nobles és d'acer corten, un material resistent i integrat amb les rampes que comencen a l'antiga Casa de la Cultura.
2: Castelldefels desperta.
3: Hey. El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: La plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat aquest dimarts un acte públic a Castelldefels. L'APA denunciava la situació de diverses famílies del municipi amenaçades de desnonament els propers dies i que, segons l'entitat, continuen sense disposar d'una alternativa habitacional real, tot i haver fet els tràmits corresponents davant les administracions. A l'acte del passat dimarts es va actualitzar la informació sobre els desnonaments previstos.
1: Desde la paz de Castelldefels queremos denunciar la situación que estamos viviendo. Había tres desahucios para este mes de octubre. De ayer a hoy han cambiado sustancialmente la situación. Teníamos en la paz tres desahucios, de los cuales dos se han paralizado. El último de ellos ha sido esta misma mañana, sobre la una. Y hemos mantenido esta nota de prensa porque igualmente queremos denunciar la inmovilidad de los entes públicos y del acoso por parte de los fondos.
0: La plataforma d'afectats per la hipoteca reclama a l'Ajuntament que, quan els jutjats li demanin si existeix una alternativa habitacional, traslladi amb rigor la situació de cadascuna de les famílies.
2: Estan en l'obligatorietat de donar una resposta habitacional a l'assistir menors. També sabem que hi ha 31 casos de desnonament entre aquest mes i el que ve en el poble de Castelldefels. No tenim cap tipus de relació. O sigui, és com si tot siguessi opaco. No n'hi ha una transparència. Jo no dic que l'Ajuntament es tracti malament, no és veritat. O sigui, ells són supercortesos i si ens poden fer un favor, entre cometes, que pot ser que sigui emetre un certificat d'una persona que no té recursos, ho fan i ho fan urgent, ¿vale? Però realment una política de vivienda a Castelldefels no la tenim. I el que necessitem és aquesta política de vivienda.
0: L'APA critica, a més, el que qualifica de manca d'inversió i de projectes públics per ampliar el parc d'habitatge a Castelldefels.
3: Castelldefels Desperta.

0: I parlem ara de l'àmbit de la salut, perquè el futur cap de la muntanyeta de Castelldefels s'incorporarà serveis de salut mental. El nou equipament, que ampliarà l'atenció sanitària al municipi, preveu un servei de salut mental per a persones adultes, un hospital de dia i atenció específica per a infants i adolescents. L'hospital de dia donarà servei a pacients de Gavà, Viladecans, Sant Climent i Begues, mentre que l'atenció infantojuvenil estarà adreçada principalment a la població de Castelldefels i també als municipis de l'entorn. Toni Serrano és el director de salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
1: En breu, els ciutadans de Castelldefels veuran com el centre de salut mental es canvia de dispositiu i es mou de lloc i s'integra en el centre d'atenció primària de Castelldefels 3, que està ubicat una mica més amunt del parc de la muntanyeta i que esperem que al llarg del mes d'octubre, possiblement novembre, ja obri les portes i doni servei. I allà estarem integrats en tot el que és l'atenció primària i l'atenció pediàtrica.
0: El doctor Serrano entén que integrar-se al centre d'atenció primària millorarà la coordinació dels serveis de salut que s'ofereixen a la població.
1: S'oferirà el mateix que estem fent, perquè bàsicament el que fem és traslladar els dispositius. El que es permetrà és una col·laboració més propera i més ràpida amb els equips de primària i infantojuvenil, perquè ara estem separats. Nosaltres estem en els baixos d'un local, a l'ambulatori, doncs, ja us coneixen vostès, el de Can Bou i el Castell, i allà estarem doncs, els tres equips, no? Salut mental infantil, salut mental d'adults i el centre d'atenció primària compartint edifici, cosa que facilita moltíssim tota la coordinació i el compartir casos complexes, etcètera, etcètera.
0: Actualment, el Centre de Salut Mental per a Infants i Joves de Castelldefels és al carrer Doctor Fleming, número 23, i està gestionat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
2: Castelldefels Desperta.

0: Castelldefels torna a participar en el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la seva 7a edició i que porta a la ciutat dues activistes internacionals. Ahir teníem a Ràdio Castelldefels les reflexions de Nontokozo Sedibe-Sedibik, de Sud-àfrica. Sedibe ha ofert el passat dimarts una xerrada oberta a la ciutadania a la sala Margarida Xirgu, activista, mediadora i líder comunitària, el treball de la qual se centra en les pràctiques antiracistes i contràries a l'opressió.
1: I dedicate myself in holding space for people, especially here.
2: Doncs em dedico a sostenir espais per persones, sobretot aquí a Europa, que han migrat i que estan passant per un procés de dol i de dolor. Conjuntament amb elles i ells, construïm estratègies d'esperança i de sanació. També sostinc un espai per donar suport a aquestes persones, que elles es puguin donar suport en solidaritat les unes amb les altres. Per altra banda, treballo amb persones de cos blanc en processos on ells, havent internalitzat el seu privilegi de supremacia blanca, doncs tenen aquesta voluntat de treballar conjuntament per superar aquest racisme que, contràriament a generar culpa, el que busquem és un espai on aquestes persones se sentin un caliu, se sentin benvingudes, se sentin segures, perquè puguem treballar també juntes contra l'opressió, perquè aquest racisme no és només una tasca de les persones negres i marrons, sinó també una tasca del col·lectiu de persones blanques.
0: Aquestes xerrades de les ciutats defensores dels drets humans s'emmarquen, és un nou cicle que arriba també en el marc d'aquestes jornades de solidaritat que s'estan celebrant aquests dies a Castelldefels. Estem parlant de la 37a edició d'aquestes jornades amb una programació que reivindica la globalització dels drets humans i que inclou també per aquest diumenge el Festival d'Estels per la Pau. A la platja serà a l'alçada de la plaça de les Palmeres. Pel que fa al cicle concret de les ciutats defensores dels drets humans, ens ha portat a Castelldefels activistes dels drets humans, com són la Nontokozo Sedibe-Sedibik, que acabem d'escoltar, de Sud-àfrica. I amb això arribem al final de la primera hora d'aquest Castelldefels Desperta. Ara ja començarem la segona, que el tret de sortida serà amb la unitat mòbil de la ràdio que s'ha desplaçat al SEM Can Roca, l'equipament esportiu municipal, amb motiu de les activitats que es desenvolupen des de l'àrea de gent gran, aquest programa Salut i Diversió, del que ens donarà més informació el monitor Efrem Huasqué i persones participants de les activitats que tenen lloc cada matí als diferents equipaments de la ciutat. Radio

0: Serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Tot plegat, l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges que serien menys intenses, però que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. La troballa ahir del cos d'un home a les Franqueses del Vallès fa pujar a 3 el balanç de víctimes de les últimes tempestes. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França, després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sébastien Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els Estats Units reprenen les execucions mitjançant la injecció letal, malgrat el fiasco de fa una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi dels fàrmacs injectats. Un reclus de 46 anys executat a Texas aquesta nit és la 30a persona que ha mort aquest any al país en aplicació de la pena capital. Oques Grasses emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Fins dissabte passaran pel Lluís Companys 225.000 persones, una fita inèdita per a un grup català que fins ara només havia aconseguit Coldplay. Avui hi ha vaga a les biblioteques de Barcelona després que no s'hagi arribat a cap acord en aquest conflicte laboral enquistat des del maig. Els treballadors d'aquest equipament municipal reclamen més personal i millores salarials. Situació del trànsit a aquesta hora amb Clàudia Serra.
1: Pendents de l'A2 a Sant Joan Despí, direcció Barcelona, on un accident ja retirat genera encara trànsit dens des de Pallejà. També congestió a la via paral·lela, la B23, des del Papiol en sentit Barcelona i en sentit contrari del Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7. Es manté densitat d'entrada a la capital pel nus de la Trinitat, C16 cap a la Ronda de Dalt i a la Ronda, sobretot sentit Llobregat.
2: Esports. El Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per a partit de dissabte contra el Getafe, la represa de la primera divisió de futbol. A l'Espanyol, Javi Puado podria viatjar avui mateix amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm alemany, 101-89. Avui a 3:15, Barça Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol i a la Champions de waterpolo, victòria de l'Atleti Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa per 6-0. Demà jugaran les semifinals contra Portugal o Colòmbia.
3: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Molt bon dia, encetem aquesta segona hora del Castelldefels Desperta, un programa 100% actualitat local. A la primera hora ja hem fet un repàs general de totes les notícies destacades, aquelles que ens arriben al butlletí del dimecres a través de l'Ajuntament, les notícies que publiquen a castelldefels.org. I també hem repassat les notícies destacades de l'informatiu de Ràdio Castelldefels, que ja sabeu, de dilluns a divendres teniu aquesta cita amb l'actualitat a la una del migdia amb Xavi Martín. I ara ens atem a aquesta segona hora, on farem una connexió en directe amb el SEM Can Roca. Allà tenim el Miguel Navarro, el company que s'ha desplaçat per habilitar aquesta connexió amb la unitat mòbil de la ràdio. En parlarem del programa Salut i Diversió, que ja sabeu que es va encetar fa un parell de setmanes a començar.

0: començaven aquestes activitats. Des de Ràdio Castelldefels vam donar cobertura també, ens vam desplaçar al Centre Cívic Frederic Mompou per conèixer més sobre aquesta iniciativa que tornava, una nova temporada d'activitats a la ciutat, activitats adreçades a la gent gran. I avui aprofitarem i coneixerem també les activitats que dins d'aquest programa es fan al SEM Can Roca. Ja explicàvem que hi ha algunes que es fan al Frederic Mompou, d'altres a Can Roca, i d'altres també es fan al Centre Cívic a Vista Alegre i a l'Espai del Mar. També podrem parlar amb algunes de les persones participants que en 10 minutets començaran la seva activitat allà al SEM Can Roca. I a 9:45 del matí tindrem la nostra secció habitual dels dijous amb l'agenda del castell, curiositats també del castell que ens porta el company d'activitats de coordinació d'activitats de l'Ajuntament, Albert Fernández. La setmana passada recordo que ens va portar cançons curioses que la gent fa servir també als seus casaments. Ja sabeu que al castell es poden també reservar, es pot fer la boda civil en aquest espai emblemàtic, i llavors ens va portar en una primera ocasió ens va portar les cançons més habituals, les que més es trien, i la setmana passada havíem parlat, li havia demanat, ostres, doncs també podríem parlar de les més curioses. Entre elles, la primera que ens destacava era la de Rocky. A veure avui què ens porta, perquè ja li deia que ens va deixar el nivell molt alt. En la darrera secció, avui més informació de l'agenda del castell, hi ha aquestes curiositats també històriques o, per exemple, musicals, com era aquest cas concret. I entremig d'aquestes entrevistes, doncs més actualitat local, més notícies destacades de Ràdio Castelldefels. Amb això donem el tret de sortida a aquesta segona hora del programa. Encara ens queda teca fins les 10 del matí per fer-vos companyia.
1: Castelldefels desperta.

0: I mentre acabem de concretar aquesta unitat mòbil que de seguida farem la connexió al SEM Can Roca, aprofitem també per informar de la jornada Networking Day que té lloc aquest matí i que de fet començarà també d'aquí 20 minutets a l'edifici Lògic. La Guaita, el Centre Municipal de Suport a l'Economia, organitza aquesta nova jornada de networking adreçada a empreses, professionals i emprenedors. Es tracta d'una trobada que vol facilitar nous contactes professionals i oportunitats de negoci i alhora mostrar aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial i la realitat virtual en l'àmbit empresarial. Durant tot el matí d'avui, les persones participants podran presentar els seus projectes i serveis, conèixer possibles clients, proveïdors o col·laboradors i descobrir eines tecnològiques orientades, entre d'altres, a automatitzar processos, reduir costos i millorar la productivitat. Ens donava detalls la regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília.
1: Dentro de esta filosofía de dar vida al CIEC on Startup, que no solamente sea un alojamiento de empresas, sino que allí pasen cosas y que cualquier persona, que sea un empresario, un autónomo, un emprendedor, pueda tener allí un punto de referencia, un punto donde encontrarse con otras personas del mismo tejido, nace el Networking Day.
0: La sessió de networking combinarà les reunions professionals amb demostracions i experiències immersives relacionades amb la tecnologia. El tècnic municipal, Santi Amaro, cap de Promoció Econòmica, subratllava que s'ha superat el centenar d'inscripcions previstes inicialment.
2: Doncs hem hagut de tancar agendes perquè amb 120, perquè ens estaven entrant més i ja teníem, diguem, superat l'aforament del CIEC on Startup, que és l'espai on es fa. Per tant, tenim 120 empreses que en principi vindran el dia 8 amb una agenda tancada d'entrevistes amb d'altres empreses que tenen interès o bé en captar-te com a proveïdor o bé en tenir-te com a client.
0: Una jornada, la d'aquest dijous, que comença, com dèiem, en uns 20 minuts. S'espera que l'acte finalitzi al voltant de 2:15 del migdia i serà el Magazine, amb la companya Ana López, que em desplaçaré a l'edifici Lògic per poder escoltar més d'aquesta jornada, d'aquesta iniciativa per posar en contacte el teixit empresarial de Castelldefels amb professionals d'altres municipis i generar noves oportunitats de col·laboració i negoci. Doncs al Magazine us donaré més detalls en directe des d'aquesta jornada que arriba com a novetat a la nostra ciutat i que, com ens deia Santi Amaro, es tracta d'una nova iniciativa que de nou supera les expectatives inicials i que els porta a ampliar places. De 100 previstes inicialment, van arribar ja a les 120 i aquí ja van tancar agenda. Ja ho tenen tot preparat per donar el tret de sortida a aquesta iniciativa de l'àmbit de promoció econòmica de la ciutat.
3: Castelldefels Desperta.
4: Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Castelldefels Desperta.

0: I després d'aquesta connexió al SEMCAN Roca, on es desenvolupen activitats de l'àrea de gent gran, passem ara a una següent notícia destacada del nostre informatiu, que té a veure amb la 37a edició de les Jornades de Solidaritat, que estan en marxa a Castelldefels fins al 18 d'octubre, és a dir, fins al diumenge de la setmana vinent, i que en el marc d'aquestes celebracions la programació ens porta per ja ocasió, la 14a ocasió, perquè ja ha passat els darrers 13 anys, al Festival d'Estels per la Pau. Serà aquest diumenge a la platja i escoltarem ara un fragment de l'entrevista feta per Xavi Martín.
1: Fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebra la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. És tot un seguit d'activitats sota el lema «La solidaritat és la globalització necessària». Són unes jornades que reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau. En parlem amb el coordinador d'Estels per la Pau, Claudio Lavanchi. Què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Claudio, què és Estels per la Pau?
2: Mira, Estels per la Pau és un festival que s'organitza a Castelldefels des de l'any 2017, penso jo, sí. Ho vam inaugurar el 2017. I és una crida per la pau, una crida de les famílies, dels nens, és una crida familiar, perquè aquest món, al final, pensem que el tema d'Ucrània, el tema de Palestina o temes de les guerres és molt recent, però és una cosa que porta moltíssims anys i portem moltíssims anys amb persones que pensen que és la manera de solucionar els conflictes, no? I nosaltres, des d'una ONG i ara des de l'Ajuntament, o sigui, aquest esdeveniment ara mateix és un esdeveniment de l'Ajuntament i que l'organitza el Consell de Pau i Solidaritat, és un esdeveniment ciutadà com una crida per la pau al món.
1: Què hi trobarem a la platja? Quines activitats hi ha preparades?
2: Tenim diverses activitats, o sigui, activitats de vol familiars, és a dir, tindrem tallers perquè els pares, mares i fills i filles puguin aprendre a muntar un estel i a volar aquest estel. Tindran un espai a la sorra per dedicar-se a volar i aprendre a volar. Vindran associacions, entre cometes, professionals d'estels des de Barcelona, que portaran estels gegants, estels acrobàtiques i, de totes formes, no sé si has vingut alguna vegada, però pops gegants, són estels gegants que al cel es veuen d'una forma impressionant, no? Això tot a la sorra. Penso que tindrem un dia excepcional amb un bon vent, i veurem un espectacle al cel meravellós, no? També a la plaça tindrem activitats de les associacions culturals de Castelldefels, tallers de les entitats de cooperació i solidaritat de l'Ajuntament, que estem lligats al Consell. Cada entitat farà una mostra del seu treball al Tercer Món o per la Pau. I ja després, a l'hora de dinar, tindrem una paella que podrem gaudir tots a la plaça amb una associació que organitza aquesta paella, no?
1: Com es diu tradicionalment, no cridarem al mal temps, però sí que en alguna ocasió ha passat els darrers anys i aquesta està sent una tardor especialment plujosa. Què teniu previst?
2: De fet, jo ja porto 15 dies mirant els parcs meteorològics i, òbviament, molt nerviós perquè hem tingut unes pluies i unes tormentes espectaculars. Penso a dia d'avui en dia que tindrem un dia assolellat amb un vent bastant bo per volar estels. Això no puc confirmar-ho, no? Perquè això sempre canvia, no? Però si el dia al final plou o és un dia que no podem volar els estels, hem pensat i tenim preparat aturar-ho i organitzar-ho en 15 dies més endavant. És a dir, el següent cap de setmana no, a l'altre.
1: Claudio Labanchi, que al costat del Consell de Pau i Solidaritat coordinen aquest Festival d'Estels per la Pau. Moltes gràcies, Claudio.
2: Gràcies a vosaltres i esteu convidats.
3: Castelldefels desperta.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Castelldefels desperta. El castell en agenda.

0: I passen 2 minuts de 2:15 del matí i és moment d'encetar, sent dijous, la nostra secció d'Agenda del Castell. Ho fem amb l'Albert Fernández. Molt bon dia, Albert.
1: Molt bon dia, què tal? Molt de gust.
0: Com estàs?
1: Bé, de dijous. De dijous ja una miqueta ja arrossegant els peus, però bueno, amb ganes, amb ganes.
0: Malauradament, sempre comencem la secció parlant de les activitats del cap de setmana anterior i en aquesta ocasió les pluges van tenir també una mica
1: sí,
0: de protagonisme en l'agenda.
1: Sí, molt, tot. Tot el protagonisme perquè vam haver de tancar el castell per l'alerta el dissabte i el diumenge. Mm-hmm. Sí que vam tindre la sort del divendres poder celebrar un casament que la veritat és que, bueno, no sé, jo crec que 3 de 3 també va ser super emotiu, gent plorant, no diré qui, però gent plorant allà bastant protagonista i molt guai tot, la veritat. Molt guai.
0: Mm-hmm. I en aquesta ocasió també alguna cançó així curiosa o va ser tot bastant...
1: No, van estar dintre de la línia normal de les cançons que oferim nosaltres. O sigui que no, d'aquest casament no afegirem cap a aquesta de cançons curioses.
0: Cara que, bueno, per fer també un recordatori, per si alguna persona no ens va escoltar la setmana passada, mm-hmm. que ens portaves aquest top 3 de música curiosa relacionada amb pel·lícules.
1: Que s'han posat als casaments en general
0: exacte.
1: Aquí a l'Ajuntament.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: I fèiem després l'story al nostre Instagram de Ràdio Castelldefels amb la musiqueta aquesta de Rocky.
1: Em va agradar molt,
0: aquesta
1: story. Sí. A més sortien les pel·lícules, o sigui, m'ha agradat molt.
0: I teníem també, ostres, mira, quan començàvem la segona hora i ja avançava que tu vindries a 2:15 i ens portaries a aquesta secció, recordava això de que el nivell estava molt alt perquè no només estava el fet de les cançons curioses, sinó que ens vas parlar de la pel·lícula aquesta de 1970, on sortia el castell.
1: Sí.
0: Jo vaig buscar els moments, bueno, va sortir
1: jo,
0: aquesta
1: sí.
0: altra història també amb les captures.
1: Exacte.
0: Que curiós, eh? I com era, com feien bueno, i l'animació, com dir-ho, com els efectes.
1: Exacte,
0: com els efectes
1: jo pensava,
0: del castell,
1: ostres, igual això està així, perquè en aquell moment ho van fer d'aquesta manera, no sé, eh? Mira, m'ha quedat pendent de veure tota la pel·lícula sencera, perquè no la vaig poder veure tota la pel·lícula sencera, però bueno, en algun moment la veurem, tu la
0: ara,
1: vas veure
0: no,
1: o vas buscar
0: sencera,
1: ja directament
0: no,
1: els...
0: Però el que, espera, que acabo de recordar, jo vaig deixar en algun lloc que m'havia guardat un fragment de la pel·lícula perquè em va fer molta gràcia.
1: Mira.
0: Ai, espera. D'on van deixar aquesta informació? Ara se m'ha passat. Mira, ara, mentre ens expliques el que està per arribar aquest cap de setmana,
1: mm-hmm.
0: busco això perquè ja que ho vam preparar, ho escoltem.
1: Clar,
0: eh?
1: Ho aprofitem.
0: Vinga, doncs explica,
1: doncs
0: què
1: mira,
0: tenim ara?
1: Aquest dissabte tenim un altre casament a les 12. Una altra parella, en aquest cas d'aquí del municipi, doncs s'unirà en matrimoni a la nostra sala institucional. La veritat és que amb moltes ganes de poder gaudir d'aquest moment. I diumenge tenim tant visites guiades a les 11 com visites amb àudio de guia tot el dia de 11 a 7 de la tarda i recordem que a les 6 fem l'últim passe. De moment ja d'entrades se poden agafar a través d'Antràpolis, també se poden agafar directament al castell i convidem a tothom a que vingui a veure els nostres espais.
0: Perfecte. I a part d'aquesta agenda del cap de setmana, com sempre ens portes també la curiositat.
1: Sí, avui, bueno, a veure si a la gent li agrada. Començo una miqueta donant una miqueta de turra per posar en context. Aleshores, tenim que Manel Girona va comprar el castell de Castelldefels en 1897. Després de la seva compra, el banquer polític barcelonès va encarregar la seva restauració a l'arquitecte Enric Sanier. Aprofito, dono informació, així random. El senyor Sanier va fer coses com el temple expiatori del Sagrat Cor del Tibidabo, el Palau de la Justícia de Barcelona, la duana del Port de Barcelona, Casa Garriga, Caixa de Pensions de Barcelona, la que està a Via Laietana, Casa El Pinar, va fer moltes cosetes i aquest senyor va ser l'arquitecte que va vindre aquí a fer la reparació del castell. Però vaig cap a dintre del castell. En aquest cas, tornem a una part que fèiem ara fa alguns programes on parlàvem de les diferents sales o ubicacions del castell per visitar. A moltes sales hi ha imatges. Hi ha fotos, hi ha figures representatives que recullen allò que va succeir doncs, en el passat en el castell. I tot just quan estàvem al casament de la setmana passada, mentre estàvem esperant que arribessin els nuvis, en una d'aquestes sales vaig observar una cosa curiosa, que és la que portem avui. En una de les fotos que tenim recollida estava una de les estances tal com estava en el seu dia, ¿vale? I apareix una armadura. Aleshores, lo estrany, lo curiós, és que dintre d'aquesta armadura sembla que hi hagi una persona. Aleshores, serà un fantasma? Serà Manel Girona que per fer aquesta foto expressament es va posar dintre d'aquesta armadura? Aleshores, convidem a tothom que s'apropi al castell a buscar la imatge per veure si troba, en aquest cas, l'armadura i si pot localitzar o si creu que és un fantasma o que és Manel Girona.
0: Mm-hmm. Experiències paranormals, a veure què trobem aquí al castell. Molt bé. Doncs mentre feies aquesta explicació, jo he aprofitat, he aconseguit trobar aquest tall, aquest trosset de la pel·lícula que em va cridar molt l'atenció, i el tenim llest per escoltar aquestes grans paraules del final de la pel·lícula.
2: Mientras en la Tierra haya hombres capaces de sacrificarse por los demás, nadie podrá destruirnos.

0: Qué guay, ¿no?
1: ¿Has visto? ¿Has visto?
0: Qué guay.
1: Los hombres de la tierra y las mujeres.
0: Las mujeres. Es la frase y es la música que ho acompanya.
1: Sí, sí. I era el moment aquest final, faig spoiler, del moment final, en què m'imagino que la parella protagonista doncs miren el castell, que està en flames, el nostre castell, i fan aquest moment de màxim, vamos, de...
0: Apoteósico.
1: Sí, sí, sí. Però, i curiosa la musiqueta triada, això sí, és com...
0: Molt setantera, no? Pararara, pararara, és molt... Jo crec que és la música que s'emplava en aquell moment, en els 70. No van pensar en donar-hi el millor més, un to més,
1: sí,
0: més tens
1: això
0: per acabar,
1: mateix,
0: no ho sé.
1: Em passava també quan vaig publicar l'història al nostre Instagram, que no trobava la música dient, perquè clar, tenia aquesta referència al cap i era com un, ai, quina música... Al final vaig trobar una que era així com de música de pel·lícula de culto, també, i amb aquesta ja vam tirar. Però bueno, curiosa la imatge aquesta, em va cridar molt l'atenció que trobéssiu aquesta pel·lícula. De fet, crec que comentaves que la va trobar un company del castell.
0: Sí, un dels companys que és un fanàtic, no?, per dir-ho d'aquesta manera, de les pel·lícules de terror, i que parlant, doncs ens explicava això, que veient pel·lícules va trobar aquesta i es va sorprendre molt en veure... A veure el castell.
1: Molt bé, molt bé. Doncs tenim... Ja s'ha explicat també les curiositats.
0: Sí, sí,
1: sí. Fer...
0: Però bueno, ja que parlem de cançons, no farem la secció avui sencera de les cancions curioses que s'empleen per fer casaments, però sí que enllaçam, no?, una miqueta, no?, amb això de que parlaven, no?, amb la pel·lícula de terror, amb la imatge que hem trobat, amb el que sembla una persona dintre una armadura, no? Doncs enllaçarem amb una de les cançons que s'han utilitzat a... Els casaments als castells, que també parlo una miqueta d'això. En aquest cas, la cançó es diu Brujeria i és d'un grup que es diu El Combo de Puerto Rico. Aleshores, parla una miqueta d'això, no? De la brujeria, dels encants... A veure, escoltem l'estribillo.

0: ¿Tú me hiciste brujería?
1: Está bien, está
0: ¿no?
1: bien.
0: Como entrada del nubi o de la nubia. No,
1: así una mica de ball, no? Sí, intruïa, sí, sí. Motivat, m'agrada, m'agrada.
0: Sí, sí, a més, molta gent no ho sabrà, però moltes de les, de les cançons d'un tal Bad Bunny, una persona que està començant en això de la música, reversionen moltes cançons del Combo de Puerto Rico.
1: Mm-hmm, molt bé.
0: Aleshores, no sé, em va fer molta gràcia quan vaig repassar, no?, tota la llista de cançons que tenim, doncs, buscant aquestes curioses que algú s'imaginés, no?, això de m'has hecho brujería, m'has tal, no sé què.
1: A veure, clar, en el context de boda civil, perquè potser quan fas una boda, la part simbòlica, en aquella jugues, però en una boda civil és com un ui, com entro, no? Però bueno, està
0: bé. Bueno, jugues, el que parlàvem abans, no? De quina música poso quan entri? Quina música em representa o què vull que em representi en aquell moment o no sé, què significa per nosaltres?
1: Molt bé, bueno, a més una cançó d'aquestes xules, perquè ja és dijous, per fi arribem al final de setmana, doncs què millor que amb una cançoneta així animada.
0: De juernes.
1: Sí, bueno, no és juernes, però Ojo, que el dilluns és festiu. O sigui que, bueno, ens queda divendres i ja tenim pont.
0: Ah, pues sí, visto así.
1: Ah, has visto. Sempre s'ha de mirar. Siempre positivo, amigo. I amb això ja acabem la secció
0: sí,
1: per avui.
0: Sí, jo ho donaria per finalitzat.
1: Molt bé, i ens emplacem, com sempre, el dijous de la setmana vinent amb més informació del castell de la mà d'Albert Fernández. Moltes gràcies, Albert. Molt bon dia. I bon pont, també. Ens queda demà, però vamos, que ja ho tenim aquí.
0: Ja està aquí.
1: I con esta brujeria. Vinga, gràcies. Adeu.

0: I seguim el Castelldefels Desperta, arribant ja a la recta final, darrers minuts d'aquesta emissió de dijous 8 d'octubre. Al llarg del programa hem pogut fer un repàs exhaustiu a les notícies destacades d'aquesta jornada, així com una connexió amb la unitat mòbil de la ràdio al FEM Can Roca, on hem parlat amb el tècnic, el monitor de l'àrea de gent gran, Efrem Guasqué, i amb dues dones participants d'aquest programa Salut i Diversió, que apropa a la ciutadania de persones més grans de 55 anys un seguit de programació ben diversa per mantenir-se actius, saludables, per fomentar les relacions socials, i que enguany aquest programa beneficia a 620 persones que participen en aquests 18 grups que ens explicava l'Efrem, que tenen en marxa des de l'àrea de gent gran. Grups que es reparteixen entre el Centre Cívic Frederic Mompou, el CEM Can Roca i el Centre Cívic Vista Alegre. I tot just, si ens estàveu escoltant també aquests darrers minuts, teníem la secció del castell amb l'agenda i també amb curiositats divertides. Hem pogut parlar d'aquesta pel·lícula del 1970 que ja comentàvem la setmana passada, amb un petit incís d'aquesta gran frase èpica del final de la pel·lícula, i parlàvem d'aquesta pel·lícula perquè sortia el castell. El nostre castell surt en un parell d'ocasions, poqueta estona, però vam poder agafar aquestes captures també, si ens seguiu a xarxes les podíeu veure la setmana passada, i amb aquest castell en flames. Així, curiosa també la forma com feien els efectes en pel·lícules antigues. I acabàvem amb aquesta cançó de Brujeria, que és una d'aquestes seleccions que hi ha gent que tria per les seves bodes civils a l'Ajuntament i al castell. I amb això, darrers apunts informatius per aquest dijous, perquè avui, com a tema central, estem parlant del Dia Mundial de la Salut Mental. Avui és la jornada central del programa que porta a terme l'Ajuntament des del passat 5 d'octubre fins al 13 de novembre. Una iniciativa, un programa d'activitats que ens arriba sota el lema Fer comunitat, teixir benestar. Es tracta d'un programa d'activitats per promoure el benestar emocional, afavorir els vincles i posar en valor la comunitat com a espai de cura i suport. Aquest dissabte 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, i des de la taula de salut mental, on participa l'Ajuntament de Castelldefels a través de l'àrea de salut, s'organitzen diverses activitats en col·laboració amb els centres de salut mental de la ciutat, Sant Joan de Déu i Fundació Orienta, el CASAP de Can Bou, l'EAP al Castell i l'entitat Artiment, entre altres. També la biblioteca, per exemple, acull una selecció de llibres sobre salut mental, on podem veure el seu fons bibliogràfic sobre emocions, benestar emocional i salut mental, que, ja que menciono biblioteca, us recordo que avui ja obre per la tarda. De dilluns a dimecres l'hem tingut tancada per aquestes obres de millora de l'equipament, i avui dijous i demà divendres s'obriran per la tarda. I ja a partir de demà, horari habitual d'aquest equipament, que ens arriba, ens torna de nou amb millores, tant a aquesta instal·lació d'una segona porta per millorar l'aïllament tèrmic de la biblioteca, com també millores a l'enllumenat, a implementació de més endolls. Tot això ens ho comentava la directora de la biblioteca la setmana passada aquí a Ràdio Castelldefels. I continuant amb aquest programa d'activitats variades del Dia Mundial de la Salut Mental, la jornada central us deia que té lloc avui, 8 d'octubre, amb un seguit d'activitats de matí i tarda. Al matí, el CAP Can Bou fa una sessió d'autocura, de fet està tenint lloc ara mateix, i una jornada de benestar emocional. Aquesta ja començarà a 11:15 del matí fins a 2:45 del migdia. També hi ha prevista una marxa nòrdica especial amb sortida a les 10, o sigui que en 8 minutets sortiran des del CSMA, que és el Centre de Salut Mental de la ciutat, i arribada a la plaça de les Palmeres. També allà s'acull una carpa informativa, coneix la xarxa de salut mental a partir de les 10 del matí fins a la 1, i una sessió oberta de Body Balance. Ja sabeu, el Body Balance és això, és una barreja, és una proposta esportiva que barreja yoga, pilates i tai chi. I la jornada central també es viurà a la sala Margarida Xirgo de la biblioteca amb una experiència musical participativa per explorar les emocions i descobrir els beneficis de la musicoteràpia. Aquesta activitat té lloc a les 10, és a dir, que l'activitat sí que està oberta, s'ha d'accedir directament per la sala, a la porta de la sala Margarida Xirgo, i la biblioteca, el seu horari, com us deia, serà a partir ja de la tarda i podreu consultar aquesta selecció de llibres sobre salut mental. I a la tarda, la trobada es trasllada a la plaça de l'Església amb la lectura del manifest, això serà a 4:45 de la tarda, a càrrec de les entitats de la taula de salut mental de la nostra ciutat. A les 5, Danzar te oferirà una actuació i de 5 a 8 del vespre la plaça acull espais oberts i participatius on hi haurà carpes de serveis i entitats de la taula de salut mental per conèixer recursos, projectes i activitats, així com tallers i altres activitats diverses. Estem parlant de contacontes, un taller d'atrapasomnis i també papiroflexia. I també formen part de tot aquest programa de la jornada central l'Espai Jove La Masia, que ofereix una activitat titulada Cramp Dance a les 6 de la tarda, i la biblioteca, també una edició especial aquesta tarda a 6:15 del 15 minuts comptats, aquest espai de lectura a la sala infantil. I a partir de demà, més activitats que inclouen tallers al Centre Cívic Vista Alegre, una ruta saludable amb una caminada en grup amb sortida des del CEM Can Roca, això serà el dissabte, la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança de Francesc Torralba serà el 13 d'octubre a la biblioteca, tallers d'art teràpia, tertúlies del cicle Veus de Dones i, per exemple, doncs, una xerrada sobre mindfulness. Tota aquesta informació sobre el Dia Mundial de la Salut Mental, que avui té lloc la seva jornada central, la trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament castelldefels.org.
1: Castelldefels desperta.
2: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
3: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

Finals del Castelldefels, desperta, ens acomiadem ja fins demà divendres 9 d'octubre amb aquesta mirada positiva perquè ens arriba un pont, així que demà toca desperta i després doncs, el dimarts de nou aquí una nova cita amb el programa d'actualitat, de 100% actualitat local. Avui, com us deia, hem repassat, com fem cada dia dilluns a divendres de 8 a 10, el panorama informatiu de Castelldefels i hem tingut una connexió amb la unitat mòbil al CEM Can Roca. Amb motiu de les activitats del programa Salut i Diversió adreçades a la gent gran hem pogut parlar amb un dels tècnics d'aquest programa de propostes divertides i saludables i també amb dues dones participants i a més hem tingut la nostra secció de dijous amb l'agenda i curiositats del castell. Per demà ja divendres doncs ja sabeu que el que ens tocarà és fer també un repàs a l'agenda cultural del cap de setmana i a l'agenda esportiva. Tot això, com sempre, en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels amb el company Gerard Carreras, el control tècnic, i jo mateixa, Estefania González, que us he compartit aquesta informació, notícies que podeu trobar també tots els detalls a la pàgina web castelldefels.org i de nou una cita informativa a la una del migdia amb el nostre informatiu amb Xavi Martín. Ara, a continuació, arribarà el moment del butlletí de les 10, us destacaré tres titulars d'aquesta hora a la ciutat i ja el pas al magazín amb la companya Anna López. Us desitjo que tingueu molt bon dijous, un dijous que ha començat bé, amb una mica ja de solet. Quin goig dona mirar cap enfora dels estudis i veure que avui ens oblidem una mica, per ara, ja veurem perquè el temps continua amb aquesta inestabilitat, però per ara no tenim grisos, sinó que tenim una mica de solet. I mira, ja és casualitat que estigui mirant fora i vegi el cotxe de Protecció Civil de Castelldefels. Així que amb això ja m'acomiado i més informació als següents espais de Ràdio Castelldefels, com sempre el 98FM i radiocastelldefels.org, així com el nostre Instagram de confiança per vosaltres amb la informació local que cal conèixer. Que tingueu molt bon dia i fins demà!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 10 del matí. Avui el servei de Rodalies va recuperant a poc l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i incidències puntuals, però això sí, circulen a més regularitat. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Els treballadors d'autobusos de Barcelona han començat a les 9, la segona jornada de vaga parcial. La primera franja acabarà a les 11 i continuarà de 7 a 9 del vespre

0: de novembre. Colau proposa com a condició aglutinant una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut 3CAT Info, la majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van tardar uns dies a recuperar del tot la visió. Oques Grasses emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels quatre concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Fins dissabte passaran per Lluís Companys 225.000 persones, una fita inèdita per a un grup català que fins ara només havia aconseguit Coldplay.
1: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha per a partir de dissabte contra Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. L'espanyol Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga on juguen demà. En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup davant l'Ulm alemany, 189. La Champions d'handbol avui, Barça, Dinamo de Bucarest a 8:45. A la Champions de waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa 6-0. Demà jugaran en semifinals previsiblement contra Portugal.
0: Domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que amb el pas de les hores quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Descens de la temperatura.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia, repassem els titulars destacats d'aquest dijous 8 d'octubre. Castelldefels commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. Avui és la jornada central. Des del passat 5 d'octubre i fins al 13 de novembre ens arriba un ampli programa d'activitats sota el lema Fer comunitat, teixir benestar. Aquesta proposta promou el benestar emocional, afavorint els vincles i posa en valor la comunitat com a espai de cura i suport. Les àrees d'esports i joventut creen una nova iniciativa dins del programa Fem Esport als Barris. En aquest cas, es centra en el públic jove de Castelldefels amb el naixement de Fit Jove. Tots els dimarts, a 8:15 del vespre, a l'espai de Calistènia de l'Espai Jove La Masia. Es tracta d'una activitat gratuïta amb reserva de plaça a través de la plataforma antropolis.com. I des de l'àrea de cultura informen d'una nova edició del Castelldefels Comedy Stars. Aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte a les 7 de la tarda, és l'inici, el tret de sortida d'aquesta nova edició al Teatre Plaza. Les entrades per Corta el Cable Rojo es poden adquirir de forma anticipada. A més, anar a un espectacle al Teatre Plaza o també a la Sala Margarida Xirgo torna a tenir premi amb descomptes a 12 bars i restaurants de la ciutat. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora en punt amb més informació actualitzada de Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí i ara comença Castelldefels, així som. Avui, en el programa del dia, l'Urri de Muerto, que arribarà a les 8 del vespre i, posteriorment, Musicalia. Avui és dijous, per tant, el Partit dels Socialistes de Catalunya, l'espai Castelldefels Coffee. Ens visitarà el regidor Cristian Guillamón. I pararem amb el fotògraf Aitor Fernández, que és el responsable, que és el coordinador de l'exposició LGTBI que es pot veure a l'espai Montserrat Roig. La nostra mòbil voltarà pel comerç i recordarem que aquest 10 d'octubre hi ha una campanya de donació de sang. Antoni García, que és el coordinador dels donants de sang, no només de Castelldefels, sinó del Baix Obregat, ens explica els detalls. I l'Anabel Subias ens cita a una nova edició de la Jugoteca Ambiental, que té lloc aquest cap de setmana. Comencem, welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 11. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. Colau, però, posa com a condició aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La incertesa continua acompanyant els usuaris de Rodalies. Malgrat que avui l'operativa recuperava el servei i el pas de trens habituals, hi ha hagut una incidència als túnels de Barcelona que ha alterat les previsions i ha provocat retards puntuals. Puja el risc de pluja intensa per avui, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Passa a ser de 3 sobre 6. Es preveuen pluges intenses en 30 minuts a la meitat nord del litoral i part del prelitoral. El Comitè Tècnic de Protecció Civil es reuneix aquest matí per analitzar l'últim episodi d'aquest llarg seguit d'aiguats que han afectat Catalunya.

0: Esports.
1: Després d'una llarga aturada internacional, el Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per rebre dissabte el Getafe. L'Espanyol Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. A segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties el partit de dissabte a Ceuta. Diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Avui a Champions d'handbol, Barça-Dinamo de Bucarest a 3:15 i per Esport 3. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial invicta després de golejar Suïssa per 6-0.
2: I el temps, domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i el vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que amb el pas de les hores quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i pot haver tempestes. Descens també de la temperatura.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem l'actualitat local. La Solidaritat protagonitza les 37es jornades de pau, solidaritat i cooperació. Van començar el passat dilluns 5 d'octubre i s'allarguen fins al 18 d'octubre. Castelldefels celebra aquests dies tot un seguit d'activitats sota el lema La Solidaritat, la globalització necessària. Ja està inaugurada l'exposició d'entitats del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que es pot visitar a la sala Margarida Xirgut de la biblioteca. I, per exemple, per demà, divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, la Masia de Can Roca de Baix acull el taller Violències quotidianes a càrrec de Món sense guerres i sense violència. A més d'aquestes activitats, les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen també el Festival d'Estels per la Pau aquest diumenge i altres propostes de contes, xerrades, tallers, poesia o teatre que omplen d'activitats solidàries la nostra ciutat. I avui, nova proposta del programa d'activitats Fem Esport als Barris. Ja estrenava fa uns dies la seva nova temporada després de l'èxit de l'edició anterior i torna aquest programa pioner que fomenta la vida activa i la cohesió social. La temporada passada va comptar amb més de 2.500 persones participants. Les activitats tenen lloc entre octubre i desembre a diversos punts de la ciutat. En concret, aquest dijous 8 d'octubre, a la tarda, proposta de Fitono a Can Vinader a 6:15 de la tarda fins a 7:15. Per participar-hi, cal fer reserva de plaça gratuïta a través de la pàgina web d'entrepolis.com. I a l'agenda del cap de setmana, la prevenció dels residus i les papallones protagonitzen la Jugateca Ambiental. Dissabte 10 d'octubre, els dissabtes al Baixador inclouen l'activitat Agafem el cabàs i diumenge 11, els diumenges a la Pineda, es dediquen al Hi ha papallones a la platja, activitats de sensibilització ambiental dirigides a famílies en horari de 12:15 a 2:15 del migdia. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora en punt per repassar més contingut informatiu d'actualitat de Castelldefels. Fins ara.
3: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova moto.

0: climatització Full Hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Castelldefels, així som.

0: Fa uns dies parlàvem amb les nostres companyes de Polítiques d'Igualtat respecte a una exposició que es pot veure a l'Espai Montserrat Roig, que saps que és l'equipament on realitzen doncs, aquestes activitats, tallers i també exposicions relacionades amb Polítiques d'Igualtat. Doncs bé, parlàvem d'una exposició referent al col·lectiu LGTBI que ja es pot veure a l'Espai Montserrat Roig, però volíem parlar doncs, més abastament d'aquesta mostra que ha coordinat el fotògraf Aitor Fernández amb nosaltres via telefònica. Molt bon dia, Aitor.
1: Hola, bon dia.
0: Recordem en què consisteix aquesta exposició, sisplau.
1: Aquesta exposició és una exposició que parla de dels protagonistes i les protagonistes de la lluita pels drets LGTBI de tota Espanya. Allà a l'Espai Montserrat Roig no hi ha cabut tota l'exposició, llavors tenim una representació d'aquests testimonis d'arreu de Catalunya, d'Andalusia, de Madrid i d'alguna altra València, d'alguna altra capital important que va ser important pels drets LGTBI.
0: És una exposició que es pot veure en plafons, en fotografies i amb els protagonistes d'aquestes reivindicacions, oi?
1: Sí, cada, o sigui, són els retrats d'aquests protagonistes, són perfils periodístics, tenen un titular cadascun, no? cada protagonista, i llavors n'hi ha com uns QRs que tu amb el mòbil i també bueno, hi ha alguns també per escrit, es pot veure aquesta vida, no? Aquesta vida, aquesta lluita d'aquestes persones bueno, en el seu moment històric, no? El moment històric. Hi ha diferents moments històrics de la lluita LGTBI des del principi, no? Abans dels anys 60 ja va començar una mica la lluita. Tenim testimonis d'aquestes èpoques, sobretot a la ciutat de Barcelona. Després, als anys 70, no? Que amb el tema al final, no? Els moments de la transició i del final de la dictadura, que es va començar a mobilitzar el col·lectiu ja amb manifestacions. Després tenim tota l'època de la SIDA, també, dels anys 80, que també va ser un moment històric molt important. I el tema de la lluita trans, no? Arrel de l'assassinat de la dona trans, de la Sonia Rescalvo, no? Als anys 90. Principalment cobreix totes aquestes parts d'aquesta lluita, aquesta memòria, que ha estat molt ocultada i bueno, l'hem tret a la llum amb aquesta exposició que ja bueno, ha itinerat a moltes ciutats de Catalunya.
0: Com deien, tu coordines aquesta exposició. Què és el que et va moure tu com a professional de la fotografia a rescatar aquests moments històrics?
1: Pues nosaltres pertanyem a una associació que es diu Associació Te Cuenta i nosaltres sempre hem tractat d'utilitzar la fotografia com una eina de transformació social. De fet, abans d'aquest projecte vam fer un altre que es deia Vencidos, que rescatava la memòria de més de 100 persones d'arreu d'Espanya amb tota la, o sigui, que eren persones que havien supervivents, que havien sobreviscut i defensat la Segona República Espanyola i que havien estat, bueno, represaliats per això, no? I llavors, bueno, vam decidir també que ara estaven aquests testimonis que nosaltres anem rescatant, ja estan començant a desaparèixer, llavors volíem fer un altre projecte més específicament de la lluita dels drets LGTBI. Recordem que els drets LGTBI no són drets, són drets aconseguits, però no en molts països, però són drets molt vulnerables, molt fràgils. La ONU, recordem també que acaba de dir que existeix actualment una ofensiva contra els drets, una ofensiva organitzada contra els drets LGTBI d'arreu del món. Llavors, crec que és important que es coneixi que això no ha estat sempre, que són uns drets que són molt vulnerables i que es poden perdre d'un dia per l'altre.
0: Recentment hem sabut també de judicis i de històries, doncs, malauradament, que han comportat en aquest sentit discriminacions que han acabat en suïcidi, sobretot quan es produeix aquesta discriminació en adolescents, en joves que no volen ocultar la seva condició sexual, no?
1: Exacte. És que fa uns anys, o sigui, el tema de... Bueno, era una mica al revés, no? O sigui, les persones, els discursos d'odi estaven una mica penalitzats, no? Amb la meva joventut, almenys, tot anava a millor. Però ara estem en un moment alerta perquè pensem que tot pot anar pitjor, no? Perquè aquests discursos d'odi s'estan validant d'alguna manera, no? S'estan acceptant. i s'estan potenciant des de les extremes dretes, no? Llavors, bueno, hem d'anar amb cura perquè els drets LGTBI són drets humans, són drets de persones que només volen viure la seva vida i la viuen sense ficar-se amb ningú. O sigui que no, això no afecta a les vides de ningú i s'han de protegir. O sigui que hem d'estar alerta precisament per tot això, no? Que tu dius, el tema del bullying, el tema de... Bueno, està present, està molt present, se'n parla. Suposo que sempre ha estat present, no? Però ara se'n parla i s'està una mica, bueno, banalitzant. I no són coses que s'han de banalitzar, no? Perquè totes les persones poden viure en llibertat i en pau mentre no es fiquin amb ningú, no? I és això una mica el que també ens diuen les persones, no? Que els drets no estan aconseguits per sempre, sinó que s'han de seguir lluitant.
0: Fins a quin punt personatges populars del col·lectiu LGTBI poden ajudar que es preservin aquests drets?
1: Jo penso que és molt important que un poble ha de tenir memòria, no? No només memòria de drets humans, sinó també memòria política, memòria de les persones que han lluitat per la llibertat, no? Tenim el que tenim perquè aquestes persones ho han lluitat i han posat el seu cos, la seva ànima, la seva llibertat, no? Moltes vegades, i no ens parlen d'això a les escoles. Nosaltres quan fem, de fet, a Castelldefels farem visites guiades amb instituts i amb joves, sempre fem. O sigui, els joves es queden molt, molt, molt, molt assombrats, no? Perquè no els hi parlen d'això a les escoles. I penso que aquestes històries connecten molt amb la gent jove, no? I els expliquen que el que tenen és una cosa que han d'agrair i han de lluitar perquè es quedi, no? I també coneixen la diferència, també coneixen altres formes de pensar, altres formes de ser, a través de com aquestes persones van acceptar la seva vida i la van viure amb llibertat i també la van viure d'una manera, tot i la crudesa, no? La dificultat del seu dia a dia, no? D'estar entre la vida i l'amor cada dia, no? Com en el cas de les dones trans, no? Que estaven entre la vida i l'amor cada dia, no? Pues veuen que això pues, s'ha de valorar i també que aquestes dones o aquestes persones ho reivindicaven des de l'alegria, no? L'alegria era una mica aquesta curassa per viure, per tirar endavant, no? Amb aquesta necessitat de viure i de gaudir la vida, no? Perquè la vida és una i llavors s'ha de gaudir, no? És una mica el títol de l'exposició, respon a l'entrevista d'una de les primeres persones que vam entrevistar, que és l'Antoni Prades, és potser la persona més antiga, no? Perquè és una persona que sortia als anys 60 allà amb els bars, amb els seus amics per la Rambla i ell ens va dir que tenien por, que clar que tenien por de sortir per les nits o per les tardes, però bueno, era pitjor quedar-se a casa perquè si no et mories, no? Llavors per això van posar, tenien por, però calia sortir.
0: Ah, i el que et deia, Aitor, fins a quin punt doncs, la sí. defensa d'aquests drets a càrrec de persones popular, mediàtiques, ajuda a que es respectin, a que es preservin?
1: Perquè s'ha de fer memòria. Jo penso que s'ha de fer memòria. No sé si t'entens bé la pregunta, però penso que s'ha de fer memòria, o si me la vols dir una altra vegada, però, perdona.
0: No, dic que una persona que sigui famosa, que sigui popular i que...
1: Vale.
0: I que s'identifiqui amb el moviment, que pertany al col·lectiu LGTBI. El cas que vagi manifestant o vagi denunciant quan aquests drets no es respectin, el que volia dir és que ajudaria a que es continuïn respectant els drets d'aquest col·lectiu?
1: Jo penso que sí, que les persones que tenen veu, que tenen altaveu, quan es posicionen, moltes persones, sobretot joves, necessiten referents, necessiten líders, no? Sobretot a l'adolescència, no? Que una separa una mica del pensament familiar i va buscant com referents, no? Sobretot també les persones que estan a dintre del col·lectiu, que també busquen referents que potser no hi són a la seva família, no? Uh-huh. Si hi ha persones que són conegudes, que defensen els drets o que diuen que creuen en la llibertat, els drets de la llibertat, els drets humans, jo penso que sí, que és positiu i que està passant. Malauradament, també, ara, tant i com està la vida, com està la política, penso que també es fa més ressò dels discursos més negatius, no? Però hi ha molts discursos positius de gent molt famosa que està defensant els drets humans i que jo penso que això és molt important, sobretot per a la gent jove.
0: Has fet esment en què aquesta exposició recull moments històrics de la lluita del col·lectiu LGTBI per defensar els seus drets. Has fet esment de l'eclosió de la SIDA. I quins altres moments històrics destacaries tu que ressenya aquesta mostra?
1: Sobretot al principi, la primera manifestació, no? Que és el principi de tot, no? L'any 77, la primera manifestació que es va organitzar a Barcelona, i que van agafar les dones trans, no? La pancarta, penso que és un bon moment històric. La consecució també de l'amnistia, recordem que després de l'amnistia política que es va concedir per la democràcia espanyola van quedar fora tots els presos socials. Llavors es van crear una sèrie d'associacions, no? També més tard, que van reivindicar tot això. Llavors aquest seria un segon moment històric quan es va, bueno, quan es va alliberar, no? A tots aquests presos socials. Penso que l'època de la SIDA també és molt important perquè, bueno, són les dones lesbianes les que es van posar al front, no? I van cuidar els seus companys. La SIDA és una pandèmia que ho va canviar tot, també a nivell de llibertats. Va venir una por que s'estava esfumant i va començar a venir d'una altra manera, no? Aquesta va ser una època molt important. Després, als anys 90, també hi ha una sèrie de grups que es comencen una mica a desvincular dels 80-90, finals dels 80-90, que es comencen a desvincular una mica del discurs clàssic de la FAC, per exemple, o de les associacions més clàssiques del col·lectiu LGTBI, sobretot dels gais, no? Sobretot això són les dones lesbianes. Per exemple, a Madrid es constitueix un grup que es diu LSD, que és pues, regentat per dones lesbianes, que comencen a reivindicar també altres coses, no? Altres llibertats, llibertats sexuals, o sigui, no només de drets, com per exemple pel matrimoni, que això va ser molt important també, però una mica volien canviar-ho tot, no? Llavors, aquest moment també és important, no? Va durar poc, però encara està aquest esperit en molts col·lectius ara, a dia d'avui, no? Sobretot amb temes més de col·lectius queer, que viuen la vida d'una, no binaris, que viuen la vida d'una manera trencant molt, molt les normes, ja. I després, el tema de la Sonia Rescalvo, també, que és tota els anys 90, tota l'organització de... Bueno, la Sonia Rescalvo, recordem que era una dona trans que vivia al carrer i que va ser assassinada per un grup de persones d'extrema dreta. Després va ser encausada aquest grup i va ser condemnat. Però això va fer, des del meu punt de vista, que moltes dones trans s'organitzessin també a nivell també polític o a nivell d'associació. I per últim, perquè tenim ja dues, no? El 2005 s'aprova la llei del matrimoni igualitari, amb una Espanya que es deia que no estava preparada o que la política més de dreta es deia que no estava preparada, però s'ha provat que sí, que estava preparada i es va aprovar també en aquell moment. Això va ser ja prèviament a Catalunya s'havia aprovat el matrimoni, no el matrimoni, sinó les parelles de fet, que això també va ser molt important, però el matrimoni igualitari va ser el que va acabar de una mica de donar drets, no? De donar drets a les parelles homosexuals. I després, sobretot arrel d'una vegada fa que va fer la Carla Antonelli i el grup de dones trans, es va accelerar també la llei d'identitat de gènere, la primera, que recordem que fa un parell d'anys s'ha aprovat la segona, que és una de les lleis, sobretot, inclueix el tema dels menors trans i drets, sobretot per la igualtat real i efectiva de les persones trans a dintre de la societat. Més o menys... T'ho he dit així ràpidament perquè és molt més complicat, però bueno, aquests serien una mica els passos, no? Des dels anys 60 fins avui estem parlant de 50 anys de lluita.
0: Ni més ni menys. Doncs una mostra d'aquesta exposició es pot veure aquests dies, també al llarg de la setmana vinent, a l'Espai Montserrat Roig. Moltíssimes gràcies a Héctor Fernández, fotògraf i coordinador d'aquesta mostra que fa memòria, que fa història dels drets aconseguits pel col·lectiu, de la seva lluita pels seus drets del col·lectiu LGTBI. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé. Moltes gràcies també a vosaltres.
0: Molt bon dia.

Guitarres amb ànima. Ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.

0: que els Telefels així som.
1: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
1: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
3: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les brigades internacionals?
4: Bocins d'història.
3: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i amb pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.
4: Bocins d'història.

0: Pues la nostra unitat mòbil s'ha desplaçat a l'Institut Odontològics. Parlem amb la dentista Judit Termes. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna. Molt de gust d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Molt agraïda perquè compartim aquesta estona. Ara, Judit, esteu a l'Avinguda de Constitució 88-90 i sou una franquícia. Primer de tot, Judit, què és l'Institut Odontològic i què oferiu a Castelldefels?
1: Bueno, Instituts Odontològics és un grup de professionals que intentem portar l'odontologia ben a prop de la gent de Castelldefels. Portem molts anys en el sector i busquem una odontologia honesta i preventiva.
0: Què és el que oferiu a Castelldefels? Quins tractaments?
1: Tenim tot tipus de tractaments, des d'odontologia general fins als tractaments més complexes i rehabilitacions més àmplies. També tenim serveis d'ortodòncia i inclús estètica. Intentem fer uns tractaments globals per a tothom.
0: Moltes persones, Judit, van al dentista només quan tenen alguna molèstia. Per què són importants les revisions periòdiques?
1: Bueno, jo els diria que una prevenció sempre ens ajudarà a detectar els problemes abans de que avancin. Moltes vegades esperem fins que tinguem dolor i quan tenim dolor, normalment és tard. Llavors, la prevenció sempre ens ajudarà a evitar mals majors.
0: Què es trobarà una persona quan vingui per la primera vegada a instituts odontològics?
1: Doncs jo crec que es trobarà a un grup professional, però també proper. Un acompanyament des de que entren per la porta de la consulta fins que acabin el seu tractament, inclús en posterioritat els hi farem seguiment perquè puguin estar el més tranquils possible.
0: Què li diries a algú que fa temps que va ajornar la visita al dentista?
1: Doncs li diria que nosaltres ho posarem molt fàcil. Poden venir a fer una valoració gratuïta on incluirem fer radiografia o qualsevol altra prova que sigui adient. Els hi regalarem també la primera higiene sempre que la prescribeixi el doctor, de manera que, per tant, la primera posada a punt ja la tenen molt fàcil i així animem a la gent a que faci una bona prevenció de la seva salut bucodental.
0: Fa poc que us heu instal·lat aquí a Castelldefels, oi?
1: Sí, vam començar el 13 de juliol i la veritat és que estem molt agraïts amb els habitants de Castelldefels perquè hem tingut molt bona acollida, tenim molt bones referències i estan parlant molt bé de nosaltres. Això vol dir que ho estarem fent bé.
0: Quin és el vostre horari d'atenció al públic?
1: Obrim a les 10, estem fins a les 2, tornem a les 3 i estem fins a les 8 per poder donar el millor servei possible.
0: Els caps de setmana?
1: Els caps de setmana descansem.
0: Molt bé. Doncs esteu aquí a l'Avinguda Constitució, 88-90, benvinguts a Castelldefels i moltíssimes gràcies, Judit, per atendre'ns.
1: Oh, gràcies a vosaltres, Anna. Aquí teniu sempre el vostre dentista de confiança.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs des del passat mes de juliol, l'Instituts Odontològics al Servei de la Ciutadania de Castelldefels es troben a l'Avinguda Constitució 88-90 i ens ha atès Judit Termes, dentista, una de les professionals amb aquest equip que, com dèiem, doncs, ofereix els seus serveis odontològics des del passat mes de juliol a la població de Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels, així som.
1: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
0: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. La comoció i la ràbia per la mort de Mari Carmen Abascal s'instal·len entre els acampats a la Puerta del Sol de Madrid, que s'ha omplert de flors i fotografies de record. Enmig de missatges de condol des de tots els àmbits, aquesta tarda hi ha convocada una marxa a peu fins a la casa d'on va ser desnonada. Una operació de la Guàrdia Civil desmantella una organització suposadament dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. I a 20 detinguts s'han bloquejat els actius financers de la banda que es dirigia des de l'Hospitalet de Llobregat. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions el 29 de novembre. Colau, però, posa com a condició, aglutinant una única papereta, tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Toni Comín obre la porta a una tornada immediata des del seu exili a Bèlgica per recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat i poder ocupar l'escó que va guanyar l'any 2024. Això després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obligui al Suprem a aplicar-li l'amnistia. 30 morts en un atac rus contra un autobús a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk. És un dels més mortífers que ha fet Rússia contra la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass. Els atacs russos també han causat la mort de 3 civils a Kiev. Els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut 3Cat Info, la majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van tardar uns dies a recuperar del tot la visió. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui, aquest matí, i a les primeres projeccions, però el film inaugural aquest

0: El Barça, Dinamo de Bucarest, a 3:15 i per Esport 3. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial invicta, al grup A, després de golejar Suïssa per 6-0.
1: I pel que fa al temps, domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que, amb el pas de les hores, quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme i fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Descens, atenció, perquè hi ha descens de la temperatura.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat informativa local. El pressupost municipal, ordenances fiscals i preus públics 2027 a aprovació al ple extraordinari. La sessió té lloc demà a 11:15 del matí i inclou la proposta de l'equip de govern municipal dels comptes generals de la corporació i la modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2027, que garanteixen els serveis a les persones i que proposen increments a partides com les de serveis socials i habitatge. El passaport d'astronauta continua fent camí a Castelldefels. Des del febrer de 2025, els cifans de la nostra ciutat poden descobrir noves activitats, experiències i aprenentatges més enllà de l'escola amb aquest recurs. Aquesta setmana, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, ha visitat un centre educatiu de la ciutat per lliurar els passaports d'astronauta als alumnes i animar-los a gaudir de totes les propostes que els ofereix la ciutat. Tallers, medi ambient, cultura, lectura, esport, ciència i més propostes tenen cabuda en aquesta iniciativa que busca continuar aprenent, descobrir noves passions i fer de Castelldefels una ciutat on també s'aprèn fora de l'aula. I nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. Aquest dissabte 10 d'octubre, en horari partit de 9:45 del matí a 1 del migdia i també per la tarda de 4:00 a 8:00 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixit s'instal·la al Centre Cívic Frederic Mompou, a la plaça Joan 23, número 10. Ens recorden des de l'Ajuntament que la donació de sang és un acte imprescindible per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a la ciutat. D'aquí una hora, el tor ja de l'informatiu i les notícies destacades d'aquesta jornada de dijous 8 d'octubre en detall amb Xavi Martín. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem ara de la Jugoteca Ambiental, que presenta noves propostes per aquest cap de setmana. Ens ho explica doncs, l'Anabel Subias, tècnica de Medi Ambient, que ja és amb nosaltres. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, doncs estàvem parlant ara del temps, que les previsions meteorològiques diuen que no plourà el cap de setmana.
1: Bueno, en principi, sembla que aquest cap de setmana començarà a fer millor temps, pel que he vist per l'aplicació, eh? No tinc notícies de primera mà ni res. Farà una miqueta més de fresqueta, però no hauria de ploure.
0: Molt bé, doncs dit això, què és el que podem trobar als dos llocs on es desenvolupa aquesta activitat, el Platja de la Pineda i el Baixador?
1: Doncs aquest cap de setmana, per la Jugoteca Ambiental, que ja sabeu que és un programa d'educació ambiental familiar, amb el qual hi ha un espai fixe que és de joc lliure i hi ha una activitat, que l'activitat es fa de 12 a 1, i el dissabte es fa a la Platja de Baixador i el diumenge a la Platja de la Pineda. El dissabte a la Platja del Baixador tenim una activitat que es diu Agafem el cabàs, que és un joc d'aquests jocs gegants, és un joc familiar que és per, diguem, per descobrir o per aprendre de quina manera faríem una compra més sostenible. Des del punt de vista de reducció d'envasos, del tipus de productes que podem comprar. I, bueno, és una activitat sobre reducció de residus i sobre compra responsable, diguem. I el diumenge, a la Pineda, tenim una activitat sobre papallones, sobre les papallones de la platja. Llavors, allà ens explicaran, bueno, descobrirem una mica les zones dunars, si també podem trobar papallones i altres insectes que trobem a les platges i, bueno, i quins són.
0: I per què hi ha papallones a les platges?
1: Bueno, perquè tenim unes dunes meravelloses que tenen una vegetació que, bueno, que de tant en tant floreix i hi ha papallones que estan especialitzades. Cada papallona normalment té un rang de flors de les quals s'alimenta. Bueno, a la platja tenim unes espècies de papallones, algunes sí que són comuns però d'altres són específiques de les plantes que viuen a la platja, que són molt específiques, moltes d'elles.
0: Sí, que és una mica de selecció que fan les mariposes d'aquestes plantes, oi?
1: Sí, o sigui, cada papallona, diguem, el seu cicle de vida el fa vinculat amb unes plantes específiques. Hi ha les papallones que els agrada més un tipus de plantes i altres que els agrada un altre tipus de plantes, i depèn també de l'estadi en què estan. Quan són orugues, potser s'alimenten d'una planta perquè solen menjar fulles, i en canvi quan són adultes poden a anar a flors o de la mateixa planta o d'altres plantes diferents. Llavors, en funció de l'estadi de vida d'una papallona, sempre té com unes plantes de referència per alimentar-se, i, per tant, depèn directament de les plantes, de la diversitat de plantes que hi ha. Perquè no totes les papallones els agraden les mateixes plantes.
0: Com deies, el nostre sistema dunar està ben desenvolupat i això propicia que apareixin aquestes espècies.
1: Sí, a les dunes de Castelldefels, bueno, de fet, hi ha una iniciativa a nivell metropolità que es diu l'Observatori Metropolità de Papallones, i les dunes de Castelldefels, dintre del que són les diferents platges metropolitanes, en aquest cas, són un dels espais on s'han trobat, on, diguem, tenim 20 persones voluntàries. És un projecte de ciència ciutadana que es fa a partir de persones voluntàries. Jo diria que tenim 4 voluntaris a Castelldefels, perquè això va variant una miqueta d'any en any, i les persones voluntàries que fan aquest comptatge, aquest cens de papallones, a la platja de Castelldefels han trobat més diversitat de papallones que altres espais municipals. O sigui, en realitat és com el rànquing d'aquest últim mes ocupa el tercer nivell de rànquing de tots els espais metropolitans, parcs i platges, la platja de Castelldefels, en quant al comptatge de papallones que s'està fent. O sigui, diversitat d'individus, número d'individus i voluntaris vinculats amb aquell espai. Vull dir, estem en un bon posicionament metropolità per l'estudi d'aquests insectes. No vol dir que aquí hi hagi més papallones que en altres llocs, però aquí les estem estudiant potser d'una forma més propera. Diguem, els nostres voluntaris estan estudiant-les d'una forma més constant.
0: I aquest estudi té un límit?
1: No, és un aquest, amb aquest estudi, diguem, el que fan és baixar dades perquè després a nivell científic es puguin fer estudis vinculats, perquè de vegades les papallones són uns insectes, bueno, ens estem anant una miqueta ja, sí. per altres d'esto, no? Però les papallones sí que són animals bioindicadors, que se'ls diu, no? Que moltes vegades, en funció de l'augment o disminució de certes espècies de papallones, és a conseqüència de, per exemple, de la sequera o de que de sobte hagi plogut molt i apareguin noves espècies de plantes que abans no teníem, llavors apareixen papallones vinculades amb aquelles plantes. Com són tan específiques, tan especialistes, funcionen molt bé com a bioindicadors i et poden detectar, per exemple, algun problema que puguis tenir de desequilibri en algun espai o bueno, de vegades també pot venir, per exemple, alguna papallona de fora que es desenvolupa molt bé perquè de sobte tens moltes plantes que són exòtiques, no? O, vull dir que indiquen moltes coses de lo que és l'espai, diguem, els ecosistemes, no?
0: Ens aporta molta informació.
1: Ens aporta molta informació. Llavors, és un projecte que ara no recordo quan es va iniciar, igual fa 4 o 5 anys, però que es continua amb el temps. No es preveu que hi hagi... O sigui, cada any es van traient resultats i estadístiques. No es preveu que s'acabi properament, diguem. Sí, s'acabarà quan deixem de tenir persones vinculades i que vulguin fer aquests estudis, no?
0: Doncs aquestes dues activitats, a la platja de la Pineda i al Baixador, la Jugateca Ambiental, recordem els horaris, Anabel?
1: Sí, els horaris del que és la Jugateca és de 11:45 a 13:45, o sigui, de 11:30 a 13:30, lo que és l'espai físic de la Jugateca. Obre portes i allà hi ha una sèrie de jocs gegants per jugar lliurement allí, i lo que és l'activitat en si és de 12 a 1.
0: Molt bé. I m'explicaves que la setmana vinent tindrem una activitat també destacada que ja la podem anunciar.
1: Sí, la setmana que ve, a nivell metropolità, hi ha una actuació que es fa amb totes les platges metropolitanes que se li diu Acció Platges Met. Són activitats que d'una manera o una altra el que fan és vincular molt més diguem, la ciutadania que participa d'aquesta activitat amb el medi, no? I per exemple, a la platja de Baixador, l'acció que s'ha proposat és una plantació d'un art. O sigui, és una s'agafarà un tros de platja, diguem, proper a lo que és la platja a la Jugateca del Baixador, o sigui, allà al costat del Baixador, i s'extrauran plantes invasores i es plantaran plantes autòctones de les dunes. És una acció que està oberta a tota la ciutadania. Encara que la Jugateca tingui un caire potser més familiar, bueno, que pot venir persones individualment, no és una actuació, no és un taller molt orientat a públic infantil en aquest cas, sinó que és una actuació oberta, diguem, a tota la ciutadania. Bueno, és una activitat que fem cada any, intentem sempre cada any fer una de les accions Platges Met vinculades a lo que és la recuperació de les dunes, perquè bueno, apostem molt per aquesta línia de que la platja no és només un lloc d'oci, sinó que és un espai natural, no? I volem també que les persones que viuen a Castelldefels s'impliquin amb el que és la gestió de la pròpia platja. I el diumenge, l'acció Platges Met que farem serà una activitat del CRAM, de la Fundació per la Conservació dels Animals Marins, i en aquest cas és una activitat bueno, que es diu Hem trobat un niu de tortuga, que el que fa és ensenyar-nos una miqueta com es detecta la presència d'un possible niu de tortuga, i en el cas de que veiem, per exemple, aparèixer cries o que a principis d'estiu, diguem, veiem alguna tortuga entrar, diguem, a lo que és la sorra i sortir, pues què és el que hauríem de fer per no molestar i per protegir aquestes espècies. Ens ha semblat interessant que la ciutadania també ho conegués, perquè ens ha passat, de fet, la vegada que vam tenir aquí el niu de tortuga careta, que va ser l'any 2019, L'avís va venir d'una persona que passejava per la platja. No ho va veure ni la guingueta on es va posar el niu al costat, va veure com sortia la tortuga i posava els ous, ni van ser, per exemple, els que mantenen la platja ni les màquines que fan la neteja qui va detectar això, sinó que va ser una persona que va veure un munt de tortuguetes petites per la sorra i va decidir trucar al 112 i a partir d'allà es va activar tot el protocol, no? I és un, bueno, és un, pensem que és una cosa, diguem, que la gent que viu en un entorn de platja ha de conèixer per poder detectar possibles avistaments de tortugues o de cries.
0: Molt interessant, no?
1: Sí, bueno, al final és una conseqüència del canvi climàtic que en realitat el que ens diuen és que no hauríem de tenir. Això, tenim ara tortugues que fan niu a les costes catalanes o fins i tot franceses o del nord d'Itàlia, justament perquè ha augmentat tant la temperatura del mar que les tortugues estan buscant llocs més freds per poder posar els seus nius.
0: O sigui que de manera natural no hauria de produir-se aquesta circumstància.
1: De manera natural no s'havia produït fins fa relativament pocs anys. Els nius acostumaven a estar en costes més al sur. En Grècia, a nivell de Mediterrani, Grècia potser era la cuna on naixien moltes de les tortugues marines del Mediterrani, no? Perquè estan més al sur, l'aigua era més càlida i han anat pujant a mesura que han passat els anys per aquest augment de la temperatura del mar.
0: Que després recordem, Anabel, que es va produir doncs, aquella tornada ja de les tortugues recuperades per part del CRAM al mar, al seu medi natural.
1: Sí. Bueno, aquest, a principis de juny d'aquest any vam tenir la sort de poder diguem, albergar aquest acte d'alliberament de tortugues, que realment és, bueno, és un acte molt multitudinari i alhora també és un acte molt... També ens van oferir moltes activitats vinculades amb aquest acte d'alliberament, perquè justament el que vol és generar aquest contacte, no?, de la ciutadania amb el que és el medi marí i la importància que té conservar el medi marí en condicions, no?, de pues, intentar que els residus no arribin a la platja, no?, perquè moltes de les tortugues que recuperen al centre de recuperació és perquè han tingut algun problema amb algun residu, moltes vegades. No?
0: Pues, i segur que plàstic, no?
1: Moltes vegades plàstics, també arts de pesca abandonades, bueno, hi ha moltes afectacions, no? I bueno, és una realitat que hem de conèixer tots, no? I el fet de en el moment d'alliberar explicar una miqueta quina és la història de cadascuna de les tortugues que van arribar a passar pel CRAM i van ser alliberades aquell dia, doncs et fa una miqueta conscient de la importància de conservar els nostres ecosistemes en bon estat.
0: Molt bé, doncs recordem el nou episodi, nova activitat de la Jugueteca Ambiental aquest cap de setmana i la setmana vinent aquesta acció de Playas Med adreçada a tota la ciutadania en general.
1: Sí, moltes gràcies per donar-nos veu.
0: Moltes gràcies a tu, com sempre, Anabel Subies, per acostar-te als nostres estudis i ampliar-nos informació sobre aquestes activitats.
1: Val, gràcies.
0: Bon dia. Bon dia.

Habaneres. Cançó de taverna i aroma de mar. Cada setmana, la nostra tradició més viva a la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Doncs aquest dissabte, a 10 d'octubre, el Centre Cívic Frederic Mompou acollirà una nova campanya de donació de sang. Quan cal i som, vine a donar sang, és també el lema d'aquestes campanyes periòdiques. Amb nosaltres, Antoni García, que és el president de l'Associació de Donants de Castelldefels i del Baix Llobregat. Molt bon dia, Antoni.
1: Molt bon dia, correcte.
0: Feu aquesta nova campanya aquest dissabte al Mompou, en quin horari?
1: Bueno, com sempre, de 9:30 a 1 i de 4 a 7:30.
0: Quins requisits han de tenir les persones donants?
1: Bueno, com sempre, vull dir, habitualment són els protocols que hi ha de salut: tindre més de 18 anys, passar més de 50 quilos i fins als 70 anys. Fer un petit escrit d'entrada per una sèrie de preguntes, per si és un curs la primera vegada, l'adreça, saber on viu la persona, per després de la donació, si ha pogut ser possible. Li envien unes dades amb tots els resultats, el grup sanguini, i que tot està bé. I al cap d'uns dies, igualment, se li envia un altre escrit dient que la seva sang l'han fet servir a qualsevol hospital del país o d'Espanya, si fes falta. També hi ha captació de plasma, que això és una mica més complicat perquè es té que demanar hora perquè s'està una estona traient la sang.
0: En aquest cas, les persones donants tindran un petit obsequi.
1: Sí, aquest any celebrem lluiosament 25 anys de l'associació, que som la dotzena de totes les que s'han fet a la Federació Catalana Donants de Sang, i aprofitem per agrair com amb uns obsequis de proximitat de tots els comerços que hi ha per la zona.
0: Molt bé, és important més que mai donar sang en aquests dies, perquè a causa de les inclemències climatològiques, doncs hem rebut aquests dies alertes de les autoritats competents perquè les persones eviten la mobilitat, en la qual cosa moltes de les activitats, moltes d'aquestes donacions han quedat suspeses.
1: Sí, sí, correcte. Vull dir, degut a això, moltes campanyes han quedat suspeses, però igualment la necessitat vital és mínim 1.000 bosses diàries per totes les operacions i medicacions, etc., que necessiten els pacients.
0: Aquestes campanyes que han quedat suspeses, es preveu doncs, que es recuperin d'alguna manera?
1: Bueno, és una força difícil perquè hi ha un calendari a tot Catalunya. Diàriament hi ha 27 campanyes repartides per tot el país. I clar, si avui no ha pogut ser aquí, però demà ja tenia que anar la unitat mòbil o l'equip sanitari a una altra població, si anul·les una no pots substituir l'altra. Suposo que a vegades sí es torna a reprendre, però és difícil perquè l'equip sanitari és el que hi ha.
0: Doncs de moment aquesta cita, segur el dissabte d'octubre, evidentment sí. La meteorologia ho permet?
1: Sí, bueno, sempre hi ha, gràcies a molts esforços i entre el consistori, la federació i nosaltres, ja fa molts anys que el segon dissabte de cada mes es fa aquí al Mompou, que és un espai adient per fer plasma, sang, plasma, gent materna si cal, i hi ha lavabos, hi ha un espai gran, inclús si venen pares amb nens perquè aquest dia no hi ha col·le i tot això, fem una mica de guarderia. Vull dir que és difícil que aquí es suspengui la captació.
0: Doncs recordeu aquesta cita, aquest dissabte d'octubre, de 2:15 del matí a 1 del migdia i de 4 a 2:15 de 8. Recordeu que s'ha de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Sí, esperem que sigui molta gent perquè tenim molts regalets per sortejar.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta informació, Antoni García, responsable de l'Associació de Donants de Sang de Castelldefels i del Baix Llobregat. Que vagi molt bé i que recapteu força.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs Miguel Navarro i Estefania González es troben a un lloc de Castelldefels on està celebrant una proposta molt interessant, el New World Day. Què tal, companys, benvinguts, Estefania, Miguel, endavant.
1: Hola, Anna, doncs sí, estem a l'edifici lògic de Castelldefels on aquest matí empreses, professionals i persones emprenedores han participat en una nova jornada de networking organitzada per la Guaita. Una jornada que va néixer amb un centenar de places disponibles però que ha acabat superant aquesta previsió amb 120 persones inscrites. I més enllà de posar en contacte diferents perfils professionals, el Castelldefels Networking Day també ha mostrat aplicacions concretes de la intel·ligència artificial i la realitat virtual al món empresarial. Per conèixer com s'ha desenvolupat aquesta jornada i quina resposta ha tingut entre el teixit empresarial de Castelldefels, parlem ara amb Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament de Castelldefels. Santi, molt bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Pregunta ara obligada, estem justament amb persones al voltant que encara estan fent networking, encara es respira aquest increment del teixit empresarial de persones que volen connectar, que estan fent negoci, i com ha funcionat aquesta jornada?
2: Doncs efectivament, estem aquí des de les 9 del matí i bueno, la idea és, per part de l'Ajuntament, de la Regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, doncs generar un espai, com a mínim un espai a l'any, per tal de que puguin venir les empreses de Castelldefels a donar-se a conèixer, a fer contactes i amb l'objectiu d'establir contactes client-proveïdor en una jornada doncs, de matí, com la que hem fet avui, en un espai tan icònic i tan representant per nosaltres com és el CIE Con Startup, l'espai doncs, per crear empresa, oportunitats laborals i startups.
1: Quin tipus de perfil s'han apropat? Hi ha de diversos. Hem pogut parlar nosaltres també amb empreses d'aquí de Castelldefels amb una valoració molt positiva de la jornada. Vosaltres des de la Guaita com ho valoreu? També amb aquesta mirada els diferents perfils que s'han beneficiat de la jornada organitzada.
2: Doncs mira, finalment han sigut una norantena, unes 90 persones les que han vingut a participar, formar part d'aquest dia. Les empreses, aproximadament, és un 60% empreses de Castelldefels, un 40% empreses de fora de Castelldefels, hi ha moltes que han vingut de Barcelona i també de municipis propers. Són multisectorial, aquí hi ha des d'una fotògrafa, empreses que es dediquen a dissenyar i a programar software, per exemple. Per tant, vull dir, la idea és que donar cobertura, un ventall ampli d'empreses i de sectors que en principi el que necessiten tots és dedicar-s'hi un dia a fer acció comercial. L'acció comercial és una acció que independentment del sector de l'empresa en la qual estàs operant és necessari per poder doncs, donar a conèixer el teu projecte i per què no doncs, generar aquestes relacions de client-proveïdor.
1: I com ha funcionat aquest format plantejat amb el format agenda? Ja venien les persones que s'havien inscrit, ja venien amb unes entrevistes concertades. Això, per cert, ja havíem comentat en altres ocasions, Santi, que ho havíeu implementat en una jornada anterior, que tenia un altre objectiu, centrat en persones que busquen feina, i ara s'ha centrat en dinamitzar el teixit comercial empresarial de Castelldefels. Com ha funcionat l'agenda?
2: Sí, doncs la metodologia és molt similar. En aquell cas era doncs, per persones que venien a buscar empreses i ser contractats. En aquest cas és una metodologia similar i el que passa és que aquí, en comptes de buscar feina, doncs, la gent ve a fer negoci, entre cometes. No? Qualsevol empresa que s'ha apuntat per venir avui aquí tenia una agenda prèvia. O sigui, en la preinscripció els demanaven que ens diguessin quins sectors o amb quines empreses volien veure, no? Quines necessitats tenien de connectar. Aleshores, internament hem fet una feina amb una empresa externa que ens ha ajudat doncs, a fer matchings. Si jo soc una empresa del sector doncs, jo que sé, de la publicitat, doncs, si necessito especialment trobar empreses que són del sector de la construcció, doncs, genero una agenda de visites d'un quart d'hora per veure'm amb empreses d'aquest sector que a mi m'interessen. No? La idea és que cadascú que ha vingut avui tenia com a mínim entre 3 i 6 entrevistes de qualitat, entre cometes, i un temps d'entre 10 minuts i 20 minuts per fer-la. Després, a més, hem generat uns espais que són genèrics, que també ens han servit, diguem, per fer una mica de networking de manera informal. No? Hem començat per escalfar motors la jornada amb una petita conferència sobre intel·ligència artificial aplicada al món de la petita mitjana empresa. Hem fet el networking, després hem fet dues sessions en les quals hem pogut presentar dos avanços tecnològics que tenen a veure amb la realitat virtual, sobretot aplicada al món de la construcció, i també un chat que hem improvisat aquí amb els telèfons mòbils, al qual tu podies trucar, dir quina empresa eres i que et digués aquest xat amb quines altres empreses podries connectar.
1: Doncs molt interessant, i a més estic pensant que justament quan hem arribat a fer la cobertura d'aquest acte ja ens trobàvem a l'accés de l'edifici lògic que teníeu informació d'una programació d'una següent jornada, unes següents jornades. Ens pots avançar una mica?
2: Sí, mira, es tracta de les jornades ON. Les jornades ON són les jornades d'innovació de Castelldefels, que les venim programant des de fa... Aquesta seria la novena edició. Són jornades que pivoten al voltant d'algun tema que té a veure amb la innovació empresarial. Aleshores, enguany són els dies 20 i 21 d'octubre, les fem al castell, de Castelldefels, aprofitant també un lloc emblemàtic de la ciutat, gairebé el més important, el que dona nom a la ciutat, i el dia 20 i 21 fem aquestes jornades ON. Aquestes jornades també estan obertes a la participació de qualsevol tipus d'empresa, autònom o projecte empresarial de la ciutat que tingui interès en dues qüestions. Una d'elles és la transformació digital, de la qual parlarem el dia 21, amb una conferència que donarà l'Alfons Cornellà, que és una persona referent en temes de transformació digital, i el dia 20 parlarem sobre noves formes d'emprenedoria, és un tema que tractem molt últimament aquí en el CIEC on Startup, i parlarem de les startups, d'aquesta nova forma de crear empreses. Vindrà el Tom Horsey, que és un conferenciant bastant reconegut en el món de les empreses, ha creat diverses startups, és inversor, i vindrà a explicar-nos quins errors i quins encerts ha comès ell i quines accions se'ls recomana a les noves generacions, diguem, d'empreses, i també farem una taula rodona amb diversos espais de cocreació empresarial que hi ha per la demarcació de Barcelona.
1: Perfecte, Santi, doncs venim a parlar d'aquesta jornada, però marxem amb encara més cites en el nostre futur ja molt pròxim, perquè a finals de mes tindrem aquestes jornades, i tenim un altre esdeveniment també en marxa. Em comentaves la nit de l'empresa?
2: Sí, això és la primera vegada que ho fem i és important, diguem, fer-li ressò. És el dia 22 d'octubre, a l'hotel BCN Events farem la primera nit de l'empresa. És una trobada empresarial adreçada única i exclusivament a les empreses, autònoms i comerciants de la ciutat, i la idea és fer una trobada d'empreses d'aquí de Castelldefels. Aprofitarem aquest espai, aquesta primera trobada, per donar certa importància als projectes que estem impulsant des d'aquí, amb l'impuls de l'Ajuntament, des del CIEC on Startup, i farem, en el marc d'aquesta jornada, donarem els premis, els primers premis de l'acceleradora on Startup. Comptarem amb la presència de 6 projectes finalistes que faran un speech, explicaran en 4 minuts quin és el seu projecte. Hi ha un jurat que prèviament ha fet una criba dels projectes presentats, i d'entre els 6 finalistes presentaran allà el seu projecte. I allà se sabrà quins són els guanyadors i les mencions d'aquest projecte.
1: Perfecte. Santi Amaro, cap de promoció econòmica de l'Ajuntament, moltes gràcies per atendre'ns, felicitats per aquesta jornada, i ens trobem a les següents per seguir donant cobertura des de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Anna, retornem la paraula. Gràcies.
0: Moltes gràcies, Estefania González i Miguel Navarro, que ens han acostat l'actualitat ara mateix de Castelldefels, una actualitat centrada pel que fa a l'economia, al networking, deia aquest espai de trobada organitzat des del Centre de Suport a l'Economia de la Guaita, el centre municipal, perquè es posin en contacte empreses de diversos sectors que ara estan en l'edifici lògic i finalitzant ja la jornada d'avui, com deien, i tal com explicava l'Estefania, on s'ha produït aquestes trobades, aquestes entrevistes de qualitat entre empreses de diferents sectors, de Castelldefels i també de fora de Castelldefels. L'Estefania ha conversat amb el Santi Amaro, cap de la secció de La Guaita, que també ens ha informat de properes trobades relacionades amb el món de l'economia, com aquesta primera nit de l'empresa, que també ens l'adelantava aquesta setmana la regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Mercè Cília, i també les jornades on que es centraran, que es desenvoluparan al Castell de Castelldefels.
3: Directe des de Nashville. El millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Alerta Ràdio Castelldefels. Llibres a la vista. Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.
1: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Us donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Són les notícies d'aquest dijous 8 d'octubre. Per començar, les presentem en titulars. Ple municipal extraordinari demà per aprovar el pressupost municipal, els impostos i les taxes per a l'any vinent. El govern parla d'uns pressupostos continuistes que garanteixen els serveis a les persones, serveis que, diu, han crescut els darrers anys. Fins al 30 d'octubre es pot optar al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea una nova borsa de treball per fer contractacions d'entre 6 i 12 mesos. L'Agència del Medicament ha detectat problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. S'espera que en unes setmanes acabi el desabastiment d'aquest medicament que finança el sistema públic. L'ocupació hotelera al Baix Llobregat ha estat aquest estiu del 77%, segons dades del Consell Comarcal. A Castelldefels, l'índex d'ocupació registrada als hotels és una mica inferior, d'un 75%, mentre creix l'oferta d'apartaments turístics. Aquest diumenge a la platja, nova edició de la tretzena del Festival d'Estels per la Pau. És un dels actes el més massiu de les jornades de solidaritat que aquests dies reivindiquen la globalització dels drets humans. La cuinera Roser Congost i els seus fills, Roser i Josep Lloret, han rebut l'homenatge del món gastronòmic local amb motiu de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xató. Gerard Carreras des del control tècnic, Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem.

0: radiocastelldefels.org. Serà a partir de 11:15 del matí. Fins al 30 d'octubre es poden presentar sol·licituds al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea una nova borsa de treball per fer contractacions durant l'any 2027, en períodes d'entre 6 i 12 mesos. Entre els perfils que es convoquen, que convoca l'Ajuntament, hi ha auxiliars administratius, auxiliars tècnics, personal de neteja, jardineria i manteniment, informadors i auxiliars de serveis. Marc Cecília és regidora de Promoció Econòmica.
1: Dentro de las posibilidades que da cada plan de ocupación, pues se hace una evaluación de las diferentes áreas del ayuntamiento y se ve las necesidades puntuales que tiene. Pues, y digo puntuales porque los planes de ocupación no olvidemos que son temporales. Hay planes de ocupación que duran 6 meses y hay otros planes de ocupación que duran 12 meses. No son trabajos que vayan a perdurar a lo largo del tiempo, sino están pensados para cubrir unas necesidades muy concretas.
0: La regidora parla dels plans d'ocupació municipals com a una oportunitat per reincorporar-se al mercat laboral per a moltes persones.
1: Sin duda, hay casos a lo largo de los años que te sorprenden gratísimamente, ¿no? De personas pues que llevaban mucho tiempo sin conseguir salir de esa espiral, ¿no? Del desempleo y lo que supone pues mentalmente para una persona, y esto ayuda muchísimo, ¿no? Por el ver que puedes volver, ¿no? A ejercer una actividad, a tener un trabajo, a colaborar con tu ciudad también, ¿no? Y eso creemos que es importantísimo, que ayuda mucho y que hay muchas personas que tras un periodo de ocupar un plan de ocupación pues vuelven a reincorporarse al mercado laboral con muchísimo más éxito.
0: Per inscriure's al procés d'aquesta nova convocatòria de plans d'ocupació municipals hi ha temps fins al 30 d'octubre. El tràmit es pot fer al web municipal, castelldefels.org. Més informació a la Guaita, bé presencialment, bé trucant al 93 635 25 75. Repetirem el número. 93 635 25 75. L'Agència del Medicament ha detectat problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. S'espera que en unes setmanes acabi aquest desabastiment d'aquest medicament que finança el sistema públic. Les autoritats del medicament informen que la situació va començar amb un tractament amb estradiol i s'ha estès a alguns altres productes per l'augment de la demanda d'alternatives d'aquesta teràpia hormonal. Roberto Chacón és el delegat dels farmacèutics de Castelldefels.
2: Bueno, esto ha generado bastante ruido porque tiene mucho alcance, pero vamos, que nos lleva pasando continuamente desde hace ya bastantes años y con un montón de cosas. Y cuando es una cosa que tiene sustituto o similar o genérico, pues ningún problema. Pero como en este caso de la menopausia, que había un producto y hace ya meses que no nos llega, pues es un problema gordo. Y sin quitarle hierro al tema de la menopausia, que es un problema gordísimo, pero es que hay otras cosas que si no te las tomas, te mueres.
0: El delegat dels farmacèutics assenyala com a una de les causes de la caiguda del subministrament d'alguns productes el fet que aquí els preus són més baixos que a Europa i així, diu, es fomenta l'exportació.
2: És un tema complicat perquè hi ha diverses causes, exportació, el medicament en Espanya me parece que és el segon més barat d'Europa. Entonces, què ocorre? Que se creen aquí moltes empreses que se dediquen a exportar medicament a altres països d'Europa. Porque si una cosa que aquí vale 3 regulado, en Alemania vale 17, pues claro, entonces nos desabastecen a nosotros y tenemos problemas para surtir a la población.
0: L'Agència del Medicament preveu l'arribada de noves unitats d'alguns dels medicaments de teràpia hormonal amb estradiol, actualment finançats pel sistema públic a mitjans de mes per recuperar la normalitat a partir del novembre. L'ocupació hotelera al Baix Llobregat aquest estiu ha crescut fins al 77%, segons les dades del Consell Comarcal. A Castelldefels, en concret, aquest índex d'ocupació registrada als hotels és una mica inferior, d'un 75%. Lucía López és membre de l'Observatori del Consell Comarcal.
3: Hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat d'un 75%. Sent el mes de juliol amb major ocupació, amb un 84% de l'ocupació, i a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. i per remarcar és la

0: agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025, ha suposat un 70% d'aquest estiu. Algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme en l'ocupació hotelera.
1: El fet que baixi el nivell d'ocupació a Castelldefels, el nivell d'ocupació dels hotels, pot respondre, diu l'informe, al fet que ha crescut l'oferta, hi ha més llits, perquè el nombre d'arribades sí que ha crescut.
0: Agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels, i aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem del 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix i disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada.
1: A Castelldefels, l'estiu 2026 es tanca amb el 75% d'ocupació als hotels, però les arribades, ja ho sentien, creixen un 3% respecte a l'estiu passat. L'Observatori Comarcal atribueix aquesta aparent paradoxa al fet que la ciutat ha crescut l'oferta d'apartaments turístics. Fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebra la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. És tot un seguit d'activitats sota el lema «La solidaritat és la globalització necessària». Són unes jornades que reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau. En parlem amb el cocoordinador d'Estels per la Pau, Claudio Labanchi. Què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Claudio, què és Estels per la Pau?
2: Mira, Estels per la Pau és un festival que s'organitza a Castelldefels des de l'any 2017, penso jo, sí, ho vam inaugurar el 2017, i és una crida per la pau, una crida de les famílies, dels nens, és una crida familiar, perquè aquest món, al final, pensem que el tema d'Ucrània, el tema de Palestina, o temes de les guerres, és molt recent, però és una cosa que porta moltíssims anys i portem moltíssims anys amb persones que pensen que és la manera de solucionar els conflictes, no? I nosaltres, pues, des de una ONG i ara des de l'Ajuntament, o sigui, aquest esdeveniment ara mateix és un esdeveniment de l'Ajuntament i que l'organitza el Consell de Pau i Solidaritat, és un esdeveniment ciutadà com una crida per la pau al món.
1: Què hi trobarem a la platja? Quines activitats hi ha preparades?
2: Tenim diverses activitats, o sigui, activitats de vol, activitats de vol familiars, és a dir, tindrem tallers perquè els pares, mares i fills i filles puguin aprendre a muntar un estel i a volar aquest estel. Tindran un espai a la sorra per dedicar-se a volar i aprendre a volar. Vindran associacions, entre cometes, professionals d'estels des de Barcelona, que portaran estels gegants, estels acrobàtiques i, de totes formes, no sé si has vingut alguna vegada, però pops gegants, són estels gegants que al cel es veuen d'una forma impressionant, no? Això tot a la sorra. Penso que tindrem un dia excepcional amb un bon vent i veurem un espectacle al cel meravellós, no? També a la plaça tindrem activitats de les associacions culturals de Castelldefels, tallers de les entitats de cooperació i solidaritat de l'Ajuntament, que estem lligats al Consell. Cada entitat farà una mostra del seu treball al Tercer Món o per la Pau. I ja després, per quan a l'hora de dinar, tindrem una paella que podrem, bueno, gaudir tots a la plaça amb una associació que organitza aquesta paella, no?
1: Com es diu tradicionalment, no cridarem al mal temps, però sí que en alguna ocasió ha passat els darrers anys i aquesta està sent una tardor especialment plujosa. Què teniu previst?
2: De fet, jo ja porto 15 dies mirant els partes meteorològics i, òbviament, molt nerviós perquè hem tingut unes pluies i unes tormentes espectaculars. I bueno, pues, penso a dia d'avui en dia que tindrem un dia assolellat amb un vent bastant bo per volar estels. Això no puc confirmar-ho, no? perquè això sempre canvia, no? Però si el dia al final plou o és un dia que no podem volar els estels, hem pensat i tenim preparat aturar-ho i organitzar-ho en 15 dies més endavant. És a dir, el següent cap de setmana no, a l'altre.
1: Claudio Labanchi, que al costat del Consell de Pau i Solidaritat coordinen aquest Festival d'Estels per la Pau. Moltes gràcies, Claudio.
2: Gràcies a vosaltres i esteu convidats.
1: Roser Congost i Roser Lloret són les cuineres del restaurant Lloret de Castelldefels. Aquest divendres 2 d'octubre passat van ser homenatjades totes dues a l'acte de presentació de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xató, en reconeixement a la contribució a conservar aquesta tradició gastronòmica. Avui ens acompanya el germà de la Roser, filla, en Josep. Bon dia a tothom, Josep.
3: Bon dia.
1: Roser. Bon dia a tothom. Què significa per vosaltres? Començo per vostè.
3: Oi, un agraïment molt maco.
1: Sí.
3: Després de tants anys de treballar, que et facin homenatge així, no té preu, no té preu, de veritat.
1: Perquè el que importa a la vostra feina és el dia a dia, que tothom satisfet, però, esclar, casos així excepcionals també agrada.
3: Oi sí. Jo, de veritat, junt amb els meus fills vam estar molt contents, de veritat.
1: La qüestió que es relacioni amb el xató és per quina raó és? Expliqueu-nos amb la vostra...
3: Segons va dir el Jordi, era de la veia del meu home, la Madrona Bruguera.
1: Per tant, estem parlant de tres generacions, és
3: sí,
1: això?
3: Sí. Uh-huh.
1: I des d'aleshores, quin és el secret per si centrem en el xató?
3: Bueno, jo crec que és amb la picada. Jo crec que cada un té la seva manera de fer-la. Un hi posa més rombollanes, l'altre hi posa menys ametlles, en fi, hi ha la variació aquesta. I també de la classe del pobrot que hi posin.
1: Perquè hi ha l'anyora?
3: L'anyora.
1: I és la que es fa servir a Castelldefels?
3: Que és la que es fa servir, normalment, en general.
1: Roser, també voldria saber, Roser, filla, la teva impressió sobre aquests reconeixements de què parlàvem.
4: Bueno, doncs estic també molt contenta perquè, és clar, són moltes generacions que portem treballant aquí a la cuina, fent cuina tradicional... I bueno, és una mica de la història d'aquí de Castelldefels també que s'ha pogut reconèixer i posar en marxa. Que fins ara doncs, bueno, estava la paella i teníem poqueta cosa i ara veig que van traient receptes per anar doncs, guardant la tradició dels nostres avantpassats que et cuinaven amb estris que no hi ha ara.
1: Josep, la mateixa opinió.
5: Estem doncs, molt agraïts amb el Jordi Tresserres, a l'Ajuntament, al Gremi d'Hostaleria per aquest reconeixement. I bueno, doncs, la història nostra ve des dels meus besavis, que el meu besavi doncs, treballava pel Conde Güell, que era masover, i la meva besàvia doncs, feia com de cuinera, pel servei del Conde Güell. I llavors, doncs, clar, es dedicava... I han trobat doncs, una recepta seva amb la qual doncs, es explicava doncs, com feia el xató en aquella època. Clar, en aquella època tampoc no era tan fàcil com ara, perquè ara doncs, tens de tot, vas al súper i ho trobes tot. Llavors, doncs, clar, tampoc... a l'hivern doncs, potser era quan era més fàcil, perquè l'escarola és una cosa d'hivern, ara n'hi ha sempre. I bueno, doncs, no sé, a poc nosaltres vam anar continuant a la Masia, fent com de merendero, després vam tindre un xiringuito entre carretera i via, i ara doncs, tenim el que és el restaurant Lloret, i bueno, doncs, ara, més o menys, doncs, vull dir que en principi doncs, agraïts per aquesta consideració que ha tingut amb nosaltres, i, bueno, doncs, en principi, moltes gràcies.
1: En Jordi Tresserres, que és el coordinador de la capitalitat gastronòmica de Castelldefels, parla de l'escarola. La bona és la del Parc Agrari, és la d'aquí, la del Prat.
3: La del Cabell d'Àngel.
1: Cabell d'Àngel és una especialitat.
3: És molt primeta, és molt fineta. Ells en diuen de perruqueta. Uh-huh. Ells en diuen perruqueta, però és normalment, o sigui, cada puesto en diuen la seva manera, Cabell d'Àngel, que és més fineta, fineta, blanca, perquè quan creix, se tapa, i llavors queda més blanca.
1: Quan parlem del xató, de seguida ens ve la idea de, principalment de Vilanova o de Sitges.
3: Vilanova,
1: és així. A Castelldefels l'hem de reivindicar, per tant, l'hem de posar a la taula. Bueno, vosaltres ja ho feu, de fet.
5: En principi, bueno, estem contents perquè gràcies a la reunió que vam tindre l'altre dia al Gremi de l'Hostaleria, pues, bueno, s'ha aconseguit que Castelldefels pues, es posi dintre de la ruta del xató de Vilanova, Sitges, Castelldefels i em sembla que també és Cunit o Vilafranca. Vull dir, i això ja és una cosa important que es reconeixin tot també la zona de Castelldefels com també ruta de xató.
1: Uh-huh. Parlava, Roser, vostè de la picada. Què més hi posem? Què més hi posem al xató?
3: Home, estem d'escalivar els alls escalivats. L'enyora s'ha d'escaldar, perquè llavors amb el gabinet anar-la traient a mica a mica, entrar-li el fruit que té dintre. Les avellanes, ametlles, hi ha molta cosa, perquè els alls s'han d'escalivar i pelats posats dintre, perquè facin pasta, els alls pelats. I vinagre, oli, i tens d'anar-ho remenant, ben remenat, i la veritat, amb el morter, normalment, però ara hi ha el turmix, que es fa més de pressa.
1: Ajuda el turmix.
4: La meva besàvia posava unes anxoes picades a dins.
1: A l'hora de fer
4: la
1: salsa.
4: Sí, era el truquet que feia servir ella.
3: El secret que es posava unes anxoves picades dintre, i així donaven el sabor de boníssim. Perquè l'anxova té un gust molt poc.
1: Sí, la salabró de l'anxova, de la conserva.
3: Sí.
1: De...
3: Els alls eren escalivats, que ja no donaven picor. I no, estava molt... Aquesta picada surt molt fina i molt bona.
1: Ja tenim no? L'escarola, la perruqueta, tenim la salsa, no sé si en dieu romesco, també, sí. Què més hi posem?
3: Bacallà.
1: Bacallà, esqueixat.
3: I atún. Olives negres. I poca cosa més. Si va posar una anxova, se posa, però com que les anxoves també van molt cares, amb la de la picada fa l'efecte.
1: Roser, moltes gràcies.
4: Vosaltres també.
3: A
5: Josep,
3: vosaltres,
5: moltes gràcies.
1: Gràcies. El cicle Castelldefels Comedy Stars torna aquest dissabte amb Corta el cable rojo, un espectacle d'improvisació i comèdia. La funció al Teatre Plaza començarà a les 7 del vespre. Corta el cable rojo és una comèdia que fa 14 anys que es representa a Madrid i que ara arriba al Teatre Municipal. La funció la protagonitzen tres actors i destaca per l'enginy, l'humor i els números musicals.

0: Dissabte a les 7, al Teatre Plaza, Corta el Cable Rojo. Les entrades a partir de 12,45 € es poden aconseguir al web entrapolis.com.
1: Si pudieras cambiar algo del mundo o de tu vida, a lo mejor es una pregunta muy amplia, pues eliges el mundo, pues no sé, la paz en el mundo, cualquier cosa del mundo o de tu vida, pues no me gusta la gente que mastiga con la boca abierta, no sé, cualquier cosa. Juan, ¿qué cambiarías si pudieras del mundo o de tu vida?
2: Que nos riamos más.
1: Que nos riamos más. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Un aplauso a Juan.
0: Temblade. L'últim minut el dedicarem a repassar els principals continguts informatius del dia. Ple municipal extraordinari demà per aprovar el pressupost municipal i els impostos i les taxes per a l'any vinent. El govern parla d'uns pressupostos continuistes que garanteixen els serveis a les persones, serveis que, diu, han crescut els darrers anys. Fins al 30 d'octubre es pot optar al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea una nova borsa de treball als plans d'ocupació per fer contractacions d'entre 6 i 12 mesos. L'Agència del Medicament ha detectat problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. S'espera que en unes setmanes acabi el desabastiment d'aquest medicament que finança el sistema públic. L'ocupació hotelera al Baix Llobregat ha estat aquest estiu del 77%, segons dades del Consell Comarcal. A Castelldefels, l'índex d'ocupació registrada als hotels ha estat una mica inferior, d'un 75%, mentrestant creix l'oferta d'apartaments turístics. Aquest diumenge a la platja, nova edició de la tretzena del Festival d'Estels per la Pau. És un dels actes, el més massiu, de les jornades de solidaritat que aquests dies reivindiquen la globalització dels drets humans. La cuinera Roser Congost i els seus fills, Roser i Josep Lloret, han rebut l'homenatge del món gastronòmic local amb motiu de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xató. El cicle Castelldefels Comedy Stars torna aquest dissabte al Teatre Plaza amb l'espectacle Corta el Cable Rojo. És un espectacle d'improvisació, comèdia i música. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López, Estefania González, Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
8: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
9: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
10: Thank you for that lovely tune, that funky music.
9: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.

0: Afons.
1: Entre les tasques que desenvolupa l'Arxiu Municipal de Castelldefels hi ha activitats de formació adreçades a persones i entitats que no són estrictament de l'Ajuntament, que no formen part de la corporació. I avui parlarem d'aquesta iniciativa i de totes les altres en què està implicat aquest servei patrimonial documental de Castelldefels. I ho fem amb l'arxiver municipal, Juanjo Bas. Bon dia.
2: Hola, bon dia, Xavi.
1: Ho he dit així? Ho he dit bé? Servei patrimonial documental?
2: Bueno, l'Arxiu Municipal és l'encarregat de la custòdia d'aquest patrimoni. És un patrimoni de la documentació. Clar, és la història del poble. L'arxiu conté documents des del segle XVI, així que realment és el patrimoni a nivell documental. En lloc de ser patrimonis de mobles o d'altres actius, en aquest cas són de documents, és a dir, el testimoni del passat.
1: Em referia a l'inici d'aquesta conversa, a aquesta formació o aquest suport que doneu a demanda d'algunes acadèmies. Darrerament hi ha hagut algunes experiències així.
2: Sí, no, ja portem temps. Però últimament, doncs, no sé si perquè això, no, la gent, els comentaris, no, entre els propis centres educatius, doncs allò que tenen, mira, doncs allò a l'Arxiu Municipal doncs fan aquest tipus de servei, no, de formar, d'explicar allò, el propi funcionament de l'arxiu. I això està adreçat sobretot a centres educatius en plan FP, no sé, ara canvia, no, aquesta denominació, però és formació d'àmbit de tot tipus, d'administració, de turisme, de... Bueno, sempre volen venir a l'arxiu perquè jo els hi expliqui doncs això, doncs la gestió documental de l'Ajuntament, per exemple, a nivell. És un exemple d'allò que s'explica a classe sobre administració d'empreses, sobre administració a nivell general. I, clar, allò els explico una miqueta realment el dia a dia, no? Això, aquesta feina d'arxivar, de gestionar la documentació, no només la del paper, que sembla que tothom tenim una miqueta en la memòria, sinó també la documentació electrònica, no? Realment, a vegades allò que s'explica, però que es vegi o exemples, a vegades allò on connecto i els ensenyo documents electrònics i tot allò, doncs és una, per ells és una, bueno, és una experiència. A banda, evidentment, de la visita al propi equipament, no? A l'arxiu, a les dependències municipals que ocupa l'arxiu, i realment això és aquestes experiències i sortides allò que complementen una miqueta la part lectiva, no? De la formació, en aquest cas.
1: Ara mateix estava pensant en gent especialment jove, que probablement a la butxaca ja porta una finestra al món. Jo no sé quina cara fan quan veuen que certament, com deies, el patrimoni documental té el seu pes i que és real, existeix, a part de la documentació.
2: Sí, estan en fase de formativa, clar, són gent jove, realment molt, molt avançats a vegades que sí. Nosaltres pel tema de les noves tecnologies, no? Però a vegades allò que no utilitzen, són grans usuaris i coneixedors d'aquest món de les xarxes socials, dels mòbils, de les tablets, de tot aquest... Bueno, tota aquesta infraestructura, bueno, tota aquesta software i material que tenen per comunicar-se. Però, clar, a vegades allò pensen, bueno, és que vosaltres, jo els explico un cas molt clar, és a dir, escolta, vosaltres tots estem amb documents electrònics bueno, pràcticament tot el dia, perquè els WhatsApps són documents electrònics, les fotografies, els SMS, tot això, i a vegades pensen, bueno, i com endreceu aquests documents dintre del propi dispositiu? I clar, la gent, oh, doncs clar, bueno, vosaltres sabeu que quan el mireu, sí, mireu les fotos, però quan teniu 10 fotos, cap problema. Però quan teniu 1.000 o 2.000 fotos, aquí tenim el problema de que busca-les, troba-les, i a vegades allò, sí, la pots guardar en d'altres dispositius, en memòries, però, clar, li has d'identificar. Perquè, clar, si tu fas una foto, reps o guardes el document amb una sèrie de números i lletres que és el que codifica, el que t'identifica aquesta foto de les altres. Però, clar, no t'indica si és... si és un cumpleany, si és una festa, si és un, no sé, qualsevol cosa. Aleshores, clar, l'has d'identificar, l'has de posar unes dades per poder trobar-les. I això és el que fem, la feina diària. És a dir, realment, aquests documents electrònics a vegades són més complicats de gestionar que no els propis en paper, no? Que els papers els piques en una carpeta, després en una caixa, li poses quatre números i ja ho tens controlat. En allà no, perquè en allà no tens un accés directe, sinó has de ser a través d'un dispositiu electrònic que has de gestionar. És una miqueta, és veure l'exemple, veure allò de, hosti, sí, sí, parlem molt en teoria, però realment a la pràctica tots ens hem de ficar una miqueta per entendre i sobretot allò tenir tots els documents una miqueta controlats.
1: Deies que la principal missió, si ho podem dir així, de l'Arxiu Municipal és la custòdia i la conservació de documents, però al llarg de la teva trajectòria a Castelldefels sempre has tingut aquesta vocació de mostrar què és el que tenim a la població.
2: És que realment allò, malauradament, l'arxiu també és un gran desconegut. I clar, hem de fer la visualització, hem de sortir. És a dir, que allò, l'arxiu que està en els soterranis, allò, un lloc allò amagat, no és que estiguem amagat, simplement que els arxius, per les seves condicions de documentació i un pes extraordinari, hi ha molta documentació, doncs acostumen a estar en soterranis, però amb unes condicions realment molt bones. Però, clar, una miqueta amagats no estem. Ara sí que l'arxiu té una sala que està en planta baixa, al costat, pràcticament al mateix espai del vestíbul de l'edifici vell, on allà tenim una sala per poder rebre la gent i que la gent tingui aquest espai amable i agradable, perquè són taules grosses, grans, àmplies, on poder veure els documents, perquè clar, hem de parlar que tenim documents o els plànols de les cases, que és el que es consulta molt, de les residències, dels habitatges de la gent, doncs clar, comença a obrir el plànol i ocupa una taula sencera. És a dir que, i aleshores, en allà sí que ja són més visibles i clar, la gent que ve més sovint a l'Ajuntament i a l'arxiu, doncs clar, ja ens coneixen. Però clar, si fessin una enquesta, doncs no sé ben bé el grau de coneixement. La gent sap que hi ha una biblioteca, que hi ha doncs, diferents departaments, escoles, bueno, la policia local, tot allò, però clar, l'arxiu sí que jo crec que és conegut. Ja porto molts anys fent difusió, fent actes, fent cosetes, allò, alguna exposició d'àmbit històric, però també alguna ruta urbana, hi ha mena, doncs, una mena de cartells allò, doncs, en diferents punts de les vies públiques on parlo una miqueta de com ha evolucionat la història del poble. En aquest cas és una ruta dels 40 anys d'ajuntaments democràtics, és a dir, que celebra ara quasi d'aquí a poc farem el 50 o ja
1: del 79,
2: complem sí. Anys, passa sí. El temps i jo sí, no se n'adonem. Això l'arxiu sí. Veiem perquè l'evolució és encara més llarga, no? Però fem actes allò d'això, de donar a conèixer. I una de les coses que la gent potser no coneix, que dintre de la web municipal hi ha una presència bastant notable de l'arxiu municipal, que té, és a dir, que jo sempre dic que ja que la gent no pot venir o per falta de temps, intentar doncs, penjar a la web, a internet, a un lloc visible, un munt d'informació, fotografia...
1: Es va fer una tasca ingent, no?
2: Sí, clar, tot això implica doncs, escanejar, digitalitzar, ja sigui fotografies del butlletí antic, dels números de l'any 79, que es va començar i que encara és vigent i segurament durarà molts anys, perquè és una cosa que realment... La gent
1: ho haurem de veure, si el paper...
2: No, no però el paper no, però...
1: És especialment...
2: El paper indicat, és allò, ens agrada, no? La gent sí. Que els agrada doncs, el paper, en sentit allò, sí. Llegir els llibres en paper o el diari, però, bueno, evidentment, a tard o d'hora, doncs, potser faci el salt per molts motius, no? El tema de només en l'electrònic. Però hem de mantenir, és lineal, encara que faci canvi una miqueta el seu suport de paper electrònic, però serà, el mantindrem. És a dir, que és com unes sèries documentals, allò, construcció, expedients de construcció d'edificis. Perdona, és 1.800, és la mateixa, ha canviat molt. Ara, pràcticament, aquests expedients ja no estan en paper, són electrònics. Però la sèrie documental, com es diu això de la sèrie, és una repetició constant del mateix tipus de documents, comença al segle XIX i encara està. I que realment allò són d'aquelles coses que ens hem d'adaptar. I aleshores doncs, una miqueta canvia. Però la informació, allò que està dintre d'aquests documents, doncs, ha de perdurar. I fins i tot a vegades allò que, bueno, si no és consultable a través del paper... electrònic, però també s'ha d'explicar, s'ha d'accedir, s'ha de fer mil històries.
1: Quin és el perfil de persones que s'interessen per consultar a l'Arxiu Municipal documents en concrets? Podem generalitzar?
2: És molt variat, eh? És molt variat perquè tenim, per exemple, els usuaris tradicionals, doncs són els interessats, ja siguin propietaris A veure, sempre és el tema de consultar els plànols de casa meva, perquè haig de fer una reforma, tinc una fuita d'aigua, doncs vull saber per on van les canonades, doncs estic interessat en vendre o en comprar un pis, un local. Això és el top 10, allò, estem quasi el primer, no? Després, clar, estem parlant després dels professionals que treballen vinculats en aquest tema, ja siguin immobiliàries, perquè volen vendre i ensenyar els plànols als següents els propietaris o les persones interessades, però també els tècnics que fan reparacions o que fan ampliacions, és a dir, que a nivell arquitectònic, no? És a dir, que realment és molt variat en aquest aspecte. I després, clar, un altre gran volum és el tema comercial. Tenim una ciutat des del punt de vista comercial molt, molt potent, ja siguin hotels, restaurants, botigues, i aleshores hi ha molt de moviment. És una cosa que és normal, que canvien d'activitats, alguns espais locals, i aleshores tot això implica que voldria veure el projecte perquè a l'hora de fer el canvi i tot allò, doncs necessiten aquesta informació prèvia per poder donar resposta a aquesta petició de nova activitat. Clar, des de l'Ajuntament hi ha doncs aquesta gestió d'aquests expedients que impliquen, doncs, això, quan s'obre un nou equipament, una nova botiga, doncs això s'ha de complir tota una sèrie de normes, i aleshores tot sempre es tira. És com allò que es diu que a nivell de la llei de transparència, ho diu molt el tema a nivell de les persones, potser no ho coneix, però és important, tant per ells com per nosaltres, que hem de tenir la documentació en regla, perquè és la reutilització d'aquest material. És a dir, que si ja tenim un material que és interessant i pot ser molt útil pel ciutadà, doncs reutilitzar-lo per no haver de perdre temps o gastar inútilment és intentar evitar una miqueta la burocràcia. Un document que ja tenim, reutilitzar-lo per aquesta nova, no sé, a nivell de procediment, doncs simplificar una miqueta aquesta, a vegades farragosa, a petició de tanta paperassa. Doncs mira, aquest ja el tenim, va, aquest no cal que me'l passis. I tot això és implicar, doncs, accés a l'arxiu. I clar, després hi ha un altre gran paquet, que són investigadors, que volen sobre diferents temes d'història o de la ciutat a nivell general, els alumnes, estudiants, també un gran volum, molt bastant important, doncs que hi ha molta iniciativa des dels centres educatius, ja sigui universitats, instituts o escoles, doncs sempre hi ha aquesta petició. I després, doncs, ciutadans que volen interessos personals, ja sigui a nivell familiars o d'inquietuds, o el típic, ja és que fa molts anys jo de petit anava per aquí, voldria saber com es deia, coses d'aquestes que sempre t'expliquen i jo realment estic encantats. Ja dic, i després hi ha d'altres peticions a nivell de, no sé, televisions que volen fer un programa. Fa poc que jo, Televisió Espanyola, a través d'una productora d'aquestes, que vol engegar, fer una mena d'un documental, i aleshores, doncs, això, doncs, escolta, podríem venir a rodar i tenir imatges fixes o en moviment, aleshores, documentar-se, en definitiva, per poder elaborar doncs aquest tipus de programes a nivell de televisió o d'altres tipus. A nivell audiovisual és una tendència que va creixent.
1: Quin percentatge hi hauria de documentació? És a dir, paper, principalment, seria majoritari, m'imagino, però també hi ha altra mena de suports?
2: Bueno, tenim, evidentment, el paper fins al... A partir del 2016 és quan comença l'administració electrònica a generar-se els primers documents exclusivament en paper. Abans teníem... Tot era paper i alguna cosa digitalitzada, i a partir del 16 es comença amb molts procediments. La famosa administració electrònica ja comença d'una manera forta, realment. L'altre eren proves, no? I a partir del 16 ja comença tota la producció. No tota l'administració ha anat una miqueta afegint-se, realment. I llavors sí que pràcticament està el 99% tota l'administració funcionant exclusivament en documentació electrònica.
1: Alguns documents veterans tenien a veure amb les actes dels consells municipals, dels ajuntaments, i jo en recordo alguns... no ho sé, durant la Guerra Civil, al segle XX, adoptar una sèrie de mesures econòmiques, tenir moneda pròpia, si podem parlar d'això. Més antigament, doncs, quina mena de rebudes feia algun monarca o algun noble. És a dir, que a les actes...
2: Sí, ja...
1: I és tot, diguem.
2: Clar, realment, allò, la part, no diria important, però més destacada, doncs clar, són les actes a nivell institucional, evidentment, tenim les actes del ple... que són allò tot l'important que es discuteix en el saló de ple o en algun espai en el segle XIX, doncs, que tenien allò, perquè clar, l'Ajuntament era molt petit, era un parell d'habitacions d'algun espai en diferents situacions que en tenim, que l'Ajuntament ha estat en diferents edificis al llarg de la història, però era molt petit. Aleshores, sí que es feia aquest tipus de debat, i tot això es feia la transcripció en les actes del ple que coneixem ara en paper, bueno, abans en paper, i ara ja són videoactes que també fan, amb els sistemes actuals, es fan una transcripció, però bàsicament el document ja no és en paper, sinó és electrònic.
1: Ja és la imatge en moviment del vídeo.
2: I fins i tot, al cap de poc temps, ja és visualitzable a la web de l'Ajuntament, perquè la gent... És a dir, que s'ha de ser transparent i tot això sempre és públic. També es pot sentir en directe, perquè realment la gent que està interessada per aquest tema, aquest punt del dia que s'ha de debatre, doncs la gent pot, o presencialment o a través de les xarxes socials. I clar, és recopila tota aquesta informació ara parlo de memòria, m'has agafat allò sense preparar-ho, però crec que és dels mitjans del segle XIX, 1850, crec que és quan ja tenim les primeres actes. Potser no les tenim totes, perquè el pas del temps, el material que s'ha utilitzat a vegades no és del massa bo, però crec que recordar el 1852, que és la primera acta que tenim a nivells. Imagina't, han passat molts segles, estem parlant de més,
1: anys,
2: més de dos segles. Sí, 1800, 2000... estem a punt, no? Sí, encara no arribem. Sí. Però realment allò és important. Allò es van transcrivint, però també n'hi ha d'altres documentació. Tenim no només això, sinó documents una miqueta molt variades, de correspondència, de comunicacions d'altres administracions que precisament que es diuen properament vindrà doncs, el rei o tal persona, no sé què, i voldria tal... I aleshores hi ha una miqueta, és la premsa més o menys de l'època, molt oficial, evidentment, no és la premsa una miqueta més d'ara que informa des de diferents punts de vista, no? Sí. Però hi ha molta informació, no? I aleshores la gent a vegades allò que vol aquest document de l'acta, però tens d'altres documents, d'altres sèries que potser aportin o complementin la informació. Molta gent el que ens demana, escolta, tens premsa local de l'època? Clar, no el teníem.
1: No és un poble amb molta tradició, tampoc, com no. Poden ser Sitges, Vilanova, no ho sé.
2: No. A vegades hi ha... No, el butlletí, castell, el que tenim ara, doncs és de 1979. Antigament sí que l'Ajuntament feia una mena de recopilació del recull de premsa, no? Sí. I a vegades hi ha de més antic, tens famosos retalls de premsa que s'enganxen i era una mena per saber l'Ajuntament doncs, les opinions o el que es publicava del poble, i això, doncs, mira, sembla allò que no tenia cap valor, ara, doncs, és bastant bé. També ara podem anar a les hemeroteques dels principals diaris, potser La Vanguardia, que és que és dels més antics, doncs, aleshores sí que allà podem veure una miqueta i diferents històries. Però realment, a nivell de premsa, doncs clar, tenim d'altres...
1: Mar i Muntanya, probablement.
2: Mar i Muntanya, també era antic, però bueno, és el butlletí de la parròquia. Però ha sortit al llarg d'aquest temps, a part de tot el tema més religiós, econòmic... ara no surto allò, doncs, però també hi havia, doncs, en una època en sortien articles d'història del poble o sí, coses curioses, i realment allò que, bueno, intentem allò tenir-lo ben endreçat i, bueno, i a vegades es consulta, no?, per consultar aquest tipus de curiositats. En definitiva, també una gran o una part important, no massa poblada a nivell de volum documental, però tenim, intentem reunir i conservar totes les publicacions periòdiques que s'han fet, no? Ja sigui d'això, diaris privats, tema alguns comerç, més comercials que no de notícies, també tot el que són publicacions directament dels barris, de les associacions de veïns, doncs també que a vegades m'han arribat, els propis associacions m'han enviat documentació, que realment l'arxiu, la seva obligació és conservar no només la documentació municipal i tot el que es publica en el poble que va arribant, sinó tot també de les entitats, de les associacions, de particulars. És a dir, una miqueta el nostre desig és ajudar a la gent a conservar aquests documents. Coneixem que hi ha famílies que porten segles, són de sempre d'aquí, i clar, segurament conserven documentació. Doncs l'arxiu, l'Ajuntament, té la seva obligació, fins i tot la Generalitat, és una de les coses que en diu, no?, a la llei d'arxius, diu que els ajuntaments, a través dels seus arxius municipals, han de conèixer aquests fons documentals privats, són privats, no són públics, i els han de donar recolzament perquè tot això forma part del fons documental català, no ens oblidem. És història de Catalunya, història a nivell dels pobles, de Castelldefels, i és el conjunt total, és realment l'arxiu realment viu i històric o actual del que és la història de Catalunya.
1: Un dia important per a la difusió, tradicionalment ho ha estat els darrers anys, i sempre ho subratlles així, són les jornades de portes obertes del Dia Mundial al voltant, del Dia Mundial dels Arxius,
2: sí.
1: Que atreuen molta atenció, i també aprofiteu per exposar alguns documents. El més antic, per exemple, ens diràs quin
2: sí,
1: era.
2: No, és el dia 9 de juny, és el Dia Internacional dels Arxius, un dia marcat per la UNESCO, per parlar del tema, no? Hi ha molts dies, cada dia és un dia internacional d'algo, no?
1: Sí.
2: Perquè realment no és una moda, però també és una oportunitat per poder, això, fer dies de portes obertes. Doncs, últimament, els arxius, com un dia és justet, acostumen a fer més dies, o potser parlem ja de la setmana. Aprofitem, doncs, aquella pròpia setmana per poder fer activitats, ja siguin exposicions, portes obertes, que en definitiva sempre dic que l'arxiu està obert a tothom, sempre, tots els dies de l'any, no? Però, bueno, sempre va bé perquè això, desmostrar. Una de les coses que mostrem, que m'agrada, són les novetats que tenim. Gent, famílies, particulars ens han deixat documentació per escanejar, fotografies, realment, a vegades es porten allò coses molt, molt interessants. És història de les famílies, però sempre hi ha, al darrere d'aquestes fotos es veuen paisatges o espais públics que han canviat. I aleshores és divertit que la gent vegi com era abans la plaça de l'Església o el castell o parts concretes de la ciutat. Són tresors, o sigui que sí, realment quasi ben bé jo me'ls estimo tots els documents per igual, però clar, si parlem d'aquest document més antic de 1588, que és una escriptura notarial amb pergamí, o sigui que escrit sobre un pergamí, però clar, si m'arriba una imatge o una pel·lícula i veiem que es veu molt bé, i veiem el 1966 que es fan les activitats que es fan a la plaça o al poble, i veus passar la gent que tenen vida, recrear, no?, aquestes imatges que a vegades són fixes, i veus una miqueta aquest tipus d'activitat, per mi també és un altre tresor, ja sigui o molt antic o per l'especialitat o allò que tenim un testimoni de com que passava en aquella època, no? Per això dic que és molt important, no? I realment, bueno, i d'altres coses curioses o plànols, allò d'aquests grans, tipus vegetal, allò abans els plànols d'edificis o plànols cartogràfics es feien amb base de seda, de paper vegetal, perquè era tradició i també era molt fàcil de fer el traçat, sí, no?
1: Abans deies, ja per acabar, Juanjo, amb tota la modèstia, va, agafem un document, el posem en una carpeta, li donem un número així sense donar-li importància, però tot això és una ciència, realment. No fem un número de qualsevol manera. Això t'ho pregunto perquè també em comentaves abans fora d'antena que una de les coses que t'agradaria fer és poder fer algun taller perquè tothom a casa sapigués o tingués alguns criteris a l'hora d'endreçar les seves coses.
2: Sí, l'arxivística és una ciència, hi ha escoles... L'escola quasi bé més important de tot Espanya està aquí, a Barcelona, a l'Autònoma. Té una formació, un màster, no? Una segona llicenciatura, màster, no sé per què ha anat canviant. Jo tinc un màster en arxivística, després de fer la meva formació com a història, història contemporània en aquest cas, doncs mira, una de les sortides que va aparèixer, sí, va ser el tema de l'arxivística, que ben bé tampoc no ho coneixia, però la vaig trobar molt interessant i allò, i s'ha convertit quasi en una manera vocacional, no? Sí. Dic que realment jo m'ho disfruto fent aquesta feina. I clar, però és això, és el tema de la formació, ja dic, la formació reglada. I una de les coses que tu fas doncs, és una miqueta transmetre això que comentaven al començament de l'entrevista, no només a la gent de fora, també la gent que s'incorpora a l'arxiu, ajudar-me. Clar, jo pràcticament els estic fent una formació, no? Quan sí, acaben d'estar allà, perquè a vegades ja em venen plans d'ocupació, que realment que sí, 6 mesos, un any, actualment venen un any, clar, quan acaben ja, després de treballar de dia a dia amb mi i amb la documentació, quasi ben bé surten amb una formació doncs, bastant completa. Però, clar, la pràctica és molt important. La teoria està molt bé, però realment la pràctica, el treballar, conèixer aquesta documentació és important. I clar, i això fem allò que és una miqueta transmetre, no?, aquests coneixements a d'altres, no?, d'altres companys o d'altres companys a nivell general de l'Ajuntament, perquè en definitiva haig de formar, no estaré sempre, i alhora haig de transmetre aquesta informació a d'altres companys, perquè a vegades això... Jo he rebut molta formació, molta explicació, i això que a vegades no està recollit en documents, sinó que és una transmissió oral. Això que, sí, per molt que passi en l'administració electrònica i les xarxes socials, encara hi ha molta transmissió oral, ja sigui d'història, dels familiars, i tot això, vulguis o no, ens queda. I aleshores el que hem de fer, la nostra obligació és explicar-ho.
1: L'arxivística, tot un món, i l'arxiu municipal, que avui ha estat protagonista amb en Juanjo Bas. Moltes gràcies, Juanjo.
2: Gràcies a tu.
1: Avui l'arxiu municipal a fons.
0: A fons. RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
3: Todo sesión. Ey, que no te flashen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels.
4: Todo sesión.
3: 98.0.
4: Todo sesión.
5: Radio y Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
6: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. La mort de Mari Carmen Abascal sacseja el moviment per l'habitatge i la precampanya electoral pel 29 de novembre. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El moviment per l'habitatge i les formacions d'esquerres homenatgen aquest dijous Mari Carmen Abascal, morta ahir als 87 anys a l'hospital i sense haver pogut tornar a casa seva, Joan Bota.
2: Una mort que recull avui bona part de la premsa internacional i que polaritza encara més la precampanya per les eleccions generals del 29 de novembre. A les acampades de Barcelona i Madrid, els homenatges es combinen amb la conjura perquè els desnonaments com el seu no es tornin a repetir.
0: Connectem amb les Rambles, a tocar dels acampats de plaça Catalunya, on hi ha un intent de desnonament en marxa, i també amb la Puerta del Sol. Núria i Tània Tàpia.
3: Bon dia. Molts dels acampats han baixat la Rambla per intentar aturar un nou desnonament, ara el d'una mare amb els seus dos fills menors. Hi ha una desena de furgonetes de Mossos, una cinquantena de manifestants. Molts ja van aconseguir aturar ahir al vespre l'expulsió dels veïns de tot un bloc al barri de Sant Andreu. Però de seguida, la mort de la Mari Carmen va esborrar l'alegria. Anna Ruiz és una de les persones que va estar en aquest desnonament.
4: És que l'han fet fora de casa seva. Vull dir, el PSOE no pot dir que la Mari Carmen descansi en pau, perquè la Mari Carmen portava 7 anys que no podia descansar.
5: I a Madrid, la mort de Mari Carmen Abascal ha donat més determinació als acampats a la Puerta del Sol després de 13 dies de protesta. Avui, aquí s'han improvisat diversos altars amb fotografies, espelmes i missatges de condol. També homenatges espontanis davant la que fou casa seva durant 70 anys al barri del Retiró. En aquest vespre acabarà una marxa d'homenatge que sortirà a peu de la Puerta del Sol. Els acampats demanen que la seva mort no sigui en va i que serveixi perquè les coses canviïn.
6: Me preguntan, ¿hasta cuándo vais a seguir? Es que la pregunta no es hasta cuándo vamos a seguir, la pregunta es ¿cuándo se van a cambiar las cosas?
7: Lo que Mari Carmen nos pedía una y otra vez es que lucháramos por lo nuestro, que no queremos migajas y que no queremos ni un caso más como el de Mari Carmen.
0: De seguida, totes les reaccions al dia en què entra en vigor el nou decret antidesnonaments aprovat pel govern espanyol.
2: En repassarem les diferències amb el que el Congrés va tombar la setmana passada i que va acabar precipitant la convocatòria d'eleccions generals, i ens fixarem en un nou exemple paradigmàtic de la crisi de l'habitatge. 3 blocs de pisos molt degradats de Girona que ha comprat un fons voltor i que ara en vol fer fora els veïns.
0: En aquest context preelectoral, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del Partit Popular a Barcelona de cara a les eleccions generals.
2: Ada Colau s'ha obert a liderar el front ampli de les esquerres amb la condició que inclogui també Podem, que reclama primàries, mentre Esquerra, Gabriel Rufián, continua reflexionant sobre el seu futur en plena successió de diputats i senadors republicans que anuncien que pleguen.
0: I encara en crònica política, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid. Brussel·les, Bruno Fortea.
8: En primer lloc, Comín visitarà Catalunya i després anirà a Madrid. L'exconseller insinua que tornarà de l'exili per separat, abans que el president Puigdemont, i si cal, sense esperar que li apliquin l'amnistia de forma definitiva. Comín diu que té pressa per representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
9: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500 000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
0: Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem el balanç de les urgències que es van atendre arran de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest estiu.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les consultes oftalmològiques van augmentar un 50% els dies posteriors a l'eclipsi. La immensa majoria de problemes van ser lleus, excepte 2 casos greus.
10: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom que va tenir un problema amb els filtres.
0: Atenció també a això. El cementiri de Roques Blanques, el Papiol, el

0: assegura que ha canviat coses a l'equip perquè juguin millor. Demà ho comprovarem al partit amb el Màlaga. Aquesta tarda el Barça en vol rep el Dinamo de Bucarest, un partit a partir de 8:45 que es pot seguir per Esport 3, i sentirem al Catalunya Mitjà les queixes dels pilots a MotoGP pel nou format de competició que s'ha aprovat per al 2027.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs destaquem les cues a la Ronda Litoral per un vehicle avariat al Bon Pastor, sentit Besòs, i un accident a la Zona Franca, direcció Llobregat. També l'autopista del Maresme, amb cua de l'Ella Tallà, direcció Mataró. I a Rodalies, encara retards i línies amb incidències després de les pluges. A l'R11, els trajectes entre Portbou i Sant Andreu es fan amb autobús. La mateixa situació a l'R2 Nord, en el tram de Granollers Centre, direcció Sant Celoni Sils.
1: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
4: Bon dia.
1: Estem a punt de dir adéu a tota aquesta inestabilitat d'aquesta setmana, però aquesta tarda encara en tindrem?
4: Sí, són les escorrialles, una petita propina posterior a aquest gran temporal. Dies enrere parlàvem d'aquests sistemes convectius mesoscalars, que si es formava un mini huracà, que si la situació era tropical, que feia molta xafogó. Ara no, ara ja refresca, entre vent de nord. Està nevant una miqueta. Hem vist flocs de neu caure a l'Alt Pirineu, la zona de la Vall d'Aran, a 2.000 metres aproximadament, i aquesta tarda ho podria fer 1.800-1.900, feblement. Difícilment quedaria blanc al Pirineu, però una enfarinada. I això sí, ruixats localment intensos, més de 20 litres per metre quadrat, no parlem de 40, 60, 100 litres, parlem de 20 litres o poc més, en mitja hora entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, aquest sector de la Costa Brava Sud, sobretot Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès. Això fins a les 10-11 de la nit. Després, a la nit, ja queda serè, demà un dia de sol, la temperatura baixa més de nit i notarem ja la tardor. A la zona alta del Pirineu notarem directament l'hivern.
1: Molt bé, doncs escolta'm, els que ho estàvem esperant ho celebrarem. Gràcies, sí. Dani, bon dia.
4: Prepareu manteta.
1: Això, i encantat de la vida.
4: Fins ara.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. L'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis a Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, hi ha sentiments de commoció i de ràbia en les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge en diversos punts de l'Estat. A l'acampada de Barcelona, per exemple, s'ha convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat. De fet, ara mateix a les Rambles, on per cert hi ha un desnonament en marxa, i tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i la Núria Hart. Núria, bon dia.
5: Bon dia. Sí, som a l'alçada de Drassanes. Aquí ara mateix hi ha una desena de furgonetes dels Mossos i una cinquantena de manifestants que, sense èxit, intenten parlar amb la policia per aturar el desnonament d'una mare amb els seus dos fills menors. Molts dels que estan aquí han baixat des de Plaça Catalunya, on estan acampats. Allà hi ha mig centenar de tendes i un miler de persones, segons l'organització. Ens diuen que avui ja han aturat dos desnonaments, un aquí al costat, al carrer del Vidre, i molts d'ells... ara el sentireu, no tenen veu, perquè ahir es van passar 12 hores davant d'un bloc del barri de Sant Andreu que finalment es va aturar el seu desnonament perquè l'administració l'ha comprat. Després va arribar la notícia de la mort de la Mari Carmen, que els manifestants com la Sílvia van rebre d'aquesta manera.
6: Com s'ha de rebre la mort provocada per decepció, per depressió, per injustícia, per el sentiment d'injustícia. Com ens hem de quedar? Això no és una mort, això és un assassinat.
5: Els sindicats i la plataforma per l'habitatge han convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a Plaça Universitat. Ho han fet aquest matí i just després el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha demanat al conjunt dels treballadors i treballadores que demà divendres a les 12 del migdia facin un minut de silenci als seus centres de treball en record de la Mari Carmen.
1: Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, a la Puerta del Sol, els acampats transiten entre la tristesa i la ràbia després de la mort de la Mari Carmen. Avui també molts ciutadans s'han acostat a deixar missatges a diferents altars improvisats. Aquesta tarda hi haurà una marxa a peu des de Sol fins a la Casa de la Dona, al Retiro, per recordar-la. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Sí, la campada de la Puerta del Sol s'intenta recuperar de l'impacte de la mort de Mari Carmen Abascal, el cas que els va dur ara ja fa 13 dies a plantar les tendes de campanya aquí al centre de Madrid. La imatge de la dona omple molts racons d'aquesta plaça, on també s'acosten molts ciutadans a deixar missatges de condol o encendre espelmes.

0: és una incògnita com s'acomiadarà Mari Carmen Abascal, morta ahir a l'hospital, on va ingressar, recordem-ho, el 23 de setembre, després de ser desnonada. Les seves restes ja són en un tanatori de Madrid, però aquí hi ha un consens clar entre els acampats. La seva mort ha de servir perquè les coses canvien.
1: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empieza a cambiar las cosas.
2: Lluitarem perquè el que ella ha passat no es pugui repetir.
3: Siente mucha rabia porque no considera que esto sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
4: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
0: L'acampada no ha deixat de créixer des del primer dia. Es manté amb caràcter indefinit aquest vespre. El sindicat de llogateres, que la va acompanyar en els darrers anys, ha organitzat una marxa d'homenatge a peu des d'aquí, des de la Puerta del Sol, fins a casa seva, al barri del Retiro, que per cert avui també s'ha despertat plena de flors. Just a dimecres, ahir, havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva, però no hi va arribar a temps.
5: Aquesta mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat de ple la precampanya per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I els minuts de silenci s'ha convertit en una arma llancívola pels partits polítics. El Partit Popular ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i a les files socialistes han qualificat d'inhumana la situació que han viscut. Albert Prat.
6: Els principals partits han convertit en munició electoral la seva mort, sobretot la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que encès la bronca política.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles en estos 8
6: años. El PP ha vetat que es fessin minuts de silenci a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra Salvador Illa.
8: Guardó el presidente de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
6: I és cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president Illa afegeix que ha de remoure consciències.
9: Mari Carmen ja s'ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
10: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
6: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci avui a les Corts Valencianes. Aquí el PP no hi ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
5: A tot això, avui entra en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments i la prohibició de la compra especulativa, Joan Garcia.
11: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia 2 anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara serà, per tant, fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I també s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 31 de desembre del 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals.
5: Aquest últim punt, el de les pròrrogues, és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent.
11: I en cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes cada cop que vencin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters és tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que ja té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
5: I enmig de tota aquesta situació, els veïns de tres blocs de pisos molt degradats als afores de Girona denuncien que un fons voltor ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats tenen contracte, ho volen portar al jutjat i l'Ajuntament afegeix que vetllarà perquè respectin els lloguers. Girona, Fèlix Martín.
12: Sí, aquest fons, promotor del projecte, ofereix en el seu web la possibilitat d'invertir en la rehabilitació de 40 habitatges a Girona, que ja té la llicència d'obres, i asseguren que la rendibilitat serà de fins al 35% en només 2 anys. La portaveu del Sindicat d'Habitatge, Fàtima Atar, ha explicat que aquest nou propietari menteix quan assegura que hi ha acord amb els veïns.
13: Clar, per ells això és un negoci, uns pisos, uns edificis que reformaran, i el que ells plantegen en el seu negoci és que els veïns ja han fet un acord, ja marxaran perquè necessita inversors. O sigui, que ell mostra una realitat que no existeix.
12: I assegura que la majoria dels afectats tenen contracte indefinit, però han rebut un burofax perquè marxin. Des de l'Ajuntament de Girona, el tinent d'alcaldia, Sergi Font, afegeix.
14: Els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones.
12: Aquests habitatges es coneixen popularment com els pisos Barceló. Estan situats a la sortida est de la ciutat, al barri de la Creueta, i són molt llaminers perquè just al costat hi ha el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
5: I a tot això, avui hem posat dades a aquesta situació. Una situació, la de l'habitatge, que preocupa a 9 de cada 10 espanyols i el 40% els està perjudicant personalment. Això, com a mínim, és el que diu l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, Pilar García.
15: Sí, també diu que a prop del 80% dels espanyols creuen que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat de l'habitatge perquè tothom hi pugui accedir. I 9 de cada 10 consideren que les administracions públiques haurien de construir més pisos públics i defensen una rebaixa d'impostos en la compra de la primera casa. Entre les solucions a la crisi de l'habitatge, també és una opció molt majoritària donar més garanties als propietaris que posen el pis en lloguer davant de possibles impagaments.
5: Passen 2 minuts d'un 2:15 de la tarda. Avui, per cert, tenim moviments de pes a tots els partits polítics de cara a les eleccions del 29 de novembre, a pocs dies de tancar les llistes electorals. Per exemple, el Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del PP a Catalunya, a la llista de Barcelona. Alberto Núñez Feijóo el veu candidat ideal per frenar l'ascens de Vox. Segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el Partit Popular a Catalunya. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
16: Bon dia. Si Feijóo busca un cop d'efecte a Catalunya, necessita frenar la fuga de vots cap a Vox, i Albiol és un perfil idoni, una aposta clara per reforçar el discurs antiocupacions, antiimmigració i sobre l'habitatge i la seguretat, un marc ideal pel PP per disputar la campanya a l'extrema dreta. Alguns dirigents del Partit Popular donen per fet que serà el cap de llista, i Albiol avui a Madrid, a la reunió de la direcció dels Populars, no s'ha descartat si Feijóo li demana.
17: A qui le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido, y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
16: Però això, per llei, no és incompatible amb ser candidat al Congrés pel 29 de novembre. De moment, Feijóo estudia altres opcions, vol valorar bé el moviment, i és que Albiol és l'únic alcalde del PP amb majoria absoluta a Catalunya, però mai li ha anat bé fora de Badalona. Serà una campanya marcada per l'habitatge, però el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta girar el focus, i avui ha culpat Pedro Sánchez d'aprofitar la mort de Mari Carmen Abascal per intentar remuntar a les enquestes.
18: No vamos a permitir el intento de manipular emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones, y os digo, no va a colar. No va a colar.
16: El PP vol girar full del cas Mari Carmen i centrar el debat de la campanya en Ceuta i també en la corrupció.
5: Dèiem, però, que hi ha moviments en diferents llistes electorals. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli si només hi ha una papereta a l'esquerra del PSOE a les eleccions del 29 de novembre. Això vol dir que la gran aliança progressista hauria d'incloure Podem, d'Irene Montero, per tal que Ada Colau fes el pas. Jordi Corbalán.
19: Més Madrid ha sorprès en plenes negociacions entre partits posant sobre la taula en públic el nom d'Ada Colau per liderar el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona. La portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
20: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot des de Catalunya dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
19: Colau ha deixat clar a Televisió Espanyola que està disposada a jugar aquest paper, però posa com a condició que s'aconsegueixi articular un front realment ampli que inclogui tots els partits de l'esquerra del PSOE, com Podem, Compromís i Més per Mallorca, entre d'altres.
21: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta, porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo. Para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
19: Els Comuns ja veus que defensen que Ada Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Els partits tenen només una setmana per articular el front d'esquerres.
5: I Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, continua en silenci i encara no ha aclarit si repetirà o no com a cap de llista a les eleccions generals del 29 de novembre, tot i que la direcció del partit ho dona per fet. Mentre continua decidint el seu futur, els diputats més crítics amb el mateix Rufián ja han anunciat que no repetiran a les llistes a Madrid. L'última baixa, anunciada avui mateix, és la de la portaveu d'Esquerra al Senat, Sara Bailac. Marta Corbalán.
22: Silenci absolut de Rufián i del seu entorn. La decisió, però, l'ha de prendre aviat perquè, segons el reglament intern d'Esquerra, la data límit per presentar candidatura és aquest diumenge. El president del partit, Oriol Junqueras, l'ha beneït públicament com a cap de llista i dona per fet que ho serà, però ell s'ha volgut agafar uns dies de reflexió. Mentre reflexiona, segueix el degoteig de noms que no es volen tornar a presentar. Jordi Salvadó i Pilar Vall-Llogera no repetiran a les llistes al Congrés i Sara Bailac no repetirà al Senat. Són tres noms crítics amb Rufián. A Girona lluitaran per encapçalar la candidatura Teresa Jordà i Edna Estrems, aquesta última pròxima a Rufián. Inés Granollers vol repetir a Lleida i a Tarragona es perfila Norma Pujol. Rufián fa temps que flirteja amb la idea d'una gran coalició d'esquerres a l'Estat, una aliança que no ha comprat, però, ni el seu partit ni la resta de socis potencials. Amb Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli, Rufián es vol assegurar, si repeteix de cap de llista dels republicans, que tindrà les mans lliures per triar els companys de candidatura i que tindrà més marge per decidir l'estratègia política a Madrid.
5: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera repetirà com cap de llista per Barcelona. També repetiran Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat que el partit hagi de fer primàries. Per la direcció de Junts, aquest fet reflecteix la unitat interna i el suport a la feina que ha fet el grup parlamentari al Congrés dels Diputats de Madrid. I en plena precampanya electoral, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. Una tornada que seria prèvia a la de Carles Puigdemont i que justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar, tot i que va resultar elegit a les últimes eleccions europees. Tot plegat després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia. Brussel·les, Bruno Forte, bon dia.
23: Sí, hola, bon dia. Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants dos anys i mig després de les eleccions europees.
24: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
23: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acte d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
24: Jo, en aquest sentit, crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn des del punt de vista legal no té problemes.
23: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
5: És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem al Catalunya Migdia.
25: Catalunya Migdia.
26: Sabies que deixar empremta també pot fer-se a través d'un testament? Fer testament és ordenar el futur. Fer-lo solidari és transformar-lo perquè sigui millor. Amb un testament solidari pots decidir que una part de la teva herència doni suport a la feina d'Oxfam Intermón, que lluita contra la pobresa i la desigualtat al món, respectant l'herència dels teus. N'hi ha prou amb una donació o un percentatge d'aquest llegat perquè es converteixi en aigua, aliment, igualtat de gènere i justícia. I això provoqui un canvi durador. Descobreix què fàcil és fer-ho a www.haztestamentosolidario.org. El teu testament pot continuar canviant vides. El testament solidari fa per mi.
0: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
1: La millor fira de ceràmica i terrissa.
0: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
1: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
2: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
3: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
2: Empecé a comprar Nograma por la comodidad y rapidez.
3: Valoro tanto el stock como el precio.
4: Buena atención al cliente y si tienes una duda, te soluciona.
7: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la Festa Solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
5: Catalunya migdia. D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Amb una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Per primera vegada a Catalunya, i de fet a tot l'Estat, les persones que ho vulguin es podran enterrar amb les cendres de la seva mascota. La iniciativa pionera ja és una realitat al cementiri comarcal de Roques Blanques al Papiol, Marriera.
15: El conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, ens ha explicat que aquest nou servei respon a una demanda social que van arribar als responsables comarcals i que finalment van aconseguir canviar el reglament del cementiri. D'aquesta manera, des de fa un mes ja es poden fer aquests enterraments mixtos. N'han fet dos amb gossos, però insisteixen que es poden fer amb qualsevol mascota, gats, hàmsters o fins i tot cavalls. Ho ha explicat aquesta emissora Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima.
27: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura. I pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
15: El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. La psicòloga Inés Serra, especialitzada en el dol animal, ens explica que moltes famílies reclamaven aquest servei, ja que les seves mascotes són un membre més de la seva família.
28: Una de les coses que més apreciem és com estan sempre al nostre costat, no? I que això pugui arribar fins al final de tot, sembla que sigui una petició molt coherent amb tota la integració, no, de l'animal en aquesta unitat familiar.
15: Aquests enterraments mixtos ja es fan a altres països com Itàlia, Brasil o els Estats Units.
5: Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest mes d'agost, segons que ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels casos, però, va ser per problemes lleus als ulls, tret de dos casos que sí que van ser més greus. Mònica Mas, bon dia.
29: Bon dia.
5: Això vol dir que la població va seguir les recomanacions.
29: Doncs així ho creuen des del Departament de Salut. Asseguren que aquestes dades constaten que la població va mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les més de 400 urgències que es van detectar els dies 12 i 13 d'agost. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
30: I hi ha més urgències oftalmològiques, sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
29: El 70% de casos van ser d'ulls secs, que es van resoldre amb gotes, i el 30% va ser psicosomàtics. Ferran Roche explica també quins són els dos casos més greus.
30: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipse sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom que va tenir problemes amb el prismàtic, que, bueno, que també es va confondre, va tenir un problema amb els filtres i després va donar compte que també havia estat una bona estona mirant sense els filtres adequats.
29: Van patir pèrdua de visió durant un mes, però ja l'han recuperada.
5: Anem a la informació internacional. A França, els tímids gestos conciliadors del govern no calmen la còlera dels estudiants, que continuen mobilitzats arreu del país i on mantenen tancats més de 200 centres educatius. A les 3 d'aquesta tarda arrenca una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla, a París, la mateixa hora en què l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per intentar calmar els ànims. París, Isabel Galí, bon dia.
6: Bon dia. El govern confia que el moviment estudiantil s'afableixi a poc. Les vacances de Tots Sants comencen a finals de la setmana que ve i quan hagin passat aquests 15 dies d'aturada lectiva presentarà les propostes als estudiants. Mentrestant, els demana que tornin a les aules i que expressin el seu malestar per internet a través de la plataforma agora.gov, una iniciativa que, segons el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, està sent un èxit.
9: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
6: Els sindicats de secundària afinen les reivindicacions per part seva. 10.000 milions d'euros més a un pressupost que ara per ara és negatiu i 250.000 places de més a la universitat. Precisament els universitaris són els últims que s'han afegit activament a la protesta. La prestigiosa Sciences Po i l'Institut Catòlic de París estaven bloquejats avui dijous.
5: I l'exèrcit rus ha matat 33 persones en un atac contra dos autobusos a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna dins del Donbass i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. Els atacs russos han causat una setantena de morts i més de 100 ferits a tot Ucraïna les últimes 24 hores. Mentre s'intensifica la guerra, la presència de militars al nou Parlament rus s'ha disparat després de les últimes eleccions i és la més gran en tota la història recent. Un de cada 10 diputats és veterà d'Ucraïna i també hi han entrat altres perfils radicals fidels a les polítiques de Putin. Moscou, Cristina Solías.
10: Amb aquesta llarga ovació, la nova Duma va rebre els 46 excombatents que han aconseguit escó. Putin està decidit a convertir-los en la nova elit política del país.
11: Els veig en aquesta sala i estic segur que, preservant les tradicions de la germanor de primera línia, enfortiran i milloraran el cos de diputats.
10: Ara bé, alguns d'ells fins i tot estan acusats de crims de guerra a Ucraïna, com Nursultan Musagaliyev, implicat en les matances de civils a Butxa. També hi és Víctor But, un dels traficants d'armes més cèlebres del món, conegut com el mercader de la mort, que va estar empresonat 14 anys als Estats Units, o l'antiabortista Natalia Masvitina. Tots els diputats tenen coll avall que hauran de prendre decisions molt impopulars, com ara dedicar un 35% del nou pressupost a defensa i retallar en sanitat i educació. Fins i tot els parlamentaris de l'oposició sistèmica, com la liberal Sardana Accentieva del Partit Gent Nova.
12: Tots entenem perfectament que no hi ha diners per totes aquestes promeses populistes i s'acosta el moment difícil d'augmentar les tarifes dels serveis públics.
10: Amb aquest nou Parlament, Putin no busca un àgora on es debatin propostes, sinó una cambra de ressonància que legitimi les seves decisions.
5: Tornem a Catalunya perquè han desarticulat una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda, Miquel Jarque.
13: El líder dirigia aquesta xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta ciutat del Barcelonès es localitzen dos membres de la banda en un cotxe carregat de droga, Estiba del Fill, i es localitza el que es coneix com una primera guarderia de droga. Després en vindran moltes més. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, ha destacat l'envergadura de l'operació.
14: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 quilos de cocaïna.
13: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros. En les 23 entrades i escorcolls es van trobar també gairebé mig milió d'euros.
5: I el Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i la qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també de tot Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF i del CTFC. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals, i a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
16: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos
0: boscos catalans és de 2,3. Són sobretot abatoses, però també hi ha pinedes de pi roig i pi negre, i en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per abets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies, com el gallfer.
17: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
0: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Passant 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura amb la nova Premi Nobel de Literatura.
18: Catalunya migdia.
19: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
20: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. 2 dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
21: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
22: Podríem tenir son.
23: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
24: Mare, literalment.
22: Tinc poques ganes de treballar.
24: Ah, és que tinc molta feina.
23: Ah, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
22: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalías.
25: Som pura cafeïna.
22: Catalunya migdia.
5: Passen 6 minuts a 2 quarts.
26: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
5: Doncs ja ho heu sentit, l'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'anunci l'ha fet aquest migdia l'Acadèmia Sueca a Estocolm, Òscar Callao.
31: Nascuda a Toronto fa 76 anys, Carson és poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica grega. Per exemple, el seu títol més conegut, la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, reescriu el mite d'Hèrcules i Gerió en clau homoeròtica. En català té 4 obres publicades per l'editorial Vaso Roto, de creació, que va ser la seva primera obra traduïda a la nostra llengua l'any 2023, Albertín, rutina d'exercicis, Norma Jean Baker de Troia i La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos, on analitza un matrimoni que s'esfondra. La seva traductora al català, Núria Busquet, en declaracions a Catalunya Ràdio, coincideix amb les veus que consideren Carson la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
32: Sí. Ja fa molts anys que l'Anne Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por.
31: Anne Carson va passar l'any passat per Catalunya per fer una lectura performàtica dels seus textos al Festival Barcelona Poesia. L'any 2020 va guanyar el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres.
5: I de literatura a cinema. I've come into possession of a map. Perquè comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics a Sitges. De fet, el certamen ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit una cinta dirigida per Carlota Pereda. Sitges, Marc Garriga.
33: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola. Un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
34: Perquè continuen tenint un dèficit en la visualització de la dona com a directora de cinema de gènere en aquest país. Tenim moltíssim talent femení a Catalunya i a Espanya, però poc que es dediqui al cinema de gènere. Però bueno, a poc tenim algun nom que se atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i l'Ermita. Torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil veure a una dona dirigint això i més en Espanya.
33: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, Las Hijas, Onze, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.
5: I una cosa més abans dels esports. Perquè la Fundació Joan Miró obre demà la primera gran exposició de tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand. L'exhibició recorda la seva amistat amb l'arquitecte Josep Lluís Sert i mostra els seus dissenys més emblemàtics, fruit d'una vida fascinant, Montse Mas.
1: Coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx francès de Le Corbusier, entre els anys 20 i els 50 del segle passat, Perriand va revolucionar la idea del disseny d'interiors amb espais funcionals i bonics que convidaven a una nova manera de viure. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
2: Molt preocupada perquè tothom tingués condicions de vida molt dignes i que l'espai domèstic no t'acabi esclavitzant com havia esclavitzat també a tantes dones durant tant de temps.
1: L'exposició repassa la complicitat de Perriand amb artistes com Picasso, Calder, Miró i, sobretot, Sert, a qui fa 50 anys va acompanyar a la inauguració de la Fundació Miró que ell va dissenyar. També recorda els seus orígens rurals i els seus viatges al Japó o Mallorca, que va circumvalidar en canoa i que van ser claus en la seva creativitat.
2: En el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
1: La mostra acaba amb el seu apartament pilot del 1929, reconstruït per la casa de disseny italiana Cassina, que segueix produint els seus mobles, i on els visitants podran estar com si fos casa seva.
22: Catalunya migdia.
5: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
5: A aquesta hora, Rafinha és dubte pel partit del Barça a la Lliga el dissabte.
3: Sí, avui encara s'ha entrenat al marge i, per tant, podria descansar per aquest partit amb el Getafe.

0: dies després, Hansi Flick recupera tots els internacionals. L'aturada de seleccions ha estat bastant favorable pel Barça, pel que fa a les lesions. Només dos jugadors han tornat amb molèsties, Eric i Rafinha. Eric, que ja s'entrena amb el grup. Però què passa amb Rafinha, Ramon Salmurri?
1: Doncs que continua entrenant-se al marge i fa tota la pinta, Laia, que no estarà per sortir d'inici contra el Getafe. Avui ha estat la primera sessió amb tot el grup després de l'aturada d'internacionals. Els últims a incorporar-se han estat Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí, Fermín, Rodri, Gordon i Livakovic. I Rafinha no ha entrenat amb la resta dels seus companys i ha continuat fent exercicis al marge. Per tant, amb una sola sessió per davant, la de demà divendres abans del partit de dissabte contra el Getafe, és complicat pensar que Rafinha pugui ser titular aquest mateix dissabte. Són molt males notícies per Flick, que a més arriben en un moment de calendari absolutament desmesurat. Venen 5 partits en 15 dies i entre ells, per exemple, el Barça ha d'anar al Villamarín, al Camp del Betis, al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain i juga també al Clàssic contra el Real Madrid.
0: Doncs demà acabarem de veure com es troba Rafinha i també dissabte, però si finalment no pot jugar aquest partit amb el Getafe, quines opcions té Flick al cap per fer de nou?
1: La primera és apostar pel davanter centre suplent, ja sigui, en principi, Gabriel Jesús, el futbolista que es va fitxar aquest estiu provinent de l'Arsenal, per fer exactament això, fer de nou quan Rafinha no pugui estar al terreny de joc. També hi ha la possibilitat aquí d'utilitzar a Hamza en aquest sentit. I a partir d'aquí, les variants que disposa Hansi Flick. El perfil més similar a l'hora d'actuar de nou com Rafinha és Anthony Gordon. El Barça ja ha explicat, i Deco ha deixat moltes vegades molt clar, que la seva incorporació també anava en aquesta línia, la d'un futbolista versàtil que pugui ocupar totes les posicions de la zona d'atac. I després hi ha la via fals nou que encapçala, que lidera Dani Olmo, que en alguna ocasió ja ha ocupat aquesta posició, que Flick aquesta temporada l'ha utilitzat més del que ho venia fent fins ara, però sí que és cert que és un perfil una mica diferent i canvia un punt l'aposta de futbolística del Barça de Flick.
0: I el rival del Barça de dissabte, el Getafe, sembla que no podrà fer el fitxatge que volia i que ho està intentant aquests dies, Marcos García.
2: Encara és l'exmadridista Dani Carvajal. Veurem com acaba. Encara el partit està en joc, però hi ha diverses qüestions que compliquen la seva arribada al Coliseum. Mira, per una banda, el control econòmic de la Lliga. L'equip de validació de la Lliga no accepta el que el Getafe diu que cobraria Carvajal, perquè defensa que el seu valor de mercat és superior. Si recordeu, semblant el que va passar en el seu moment amb Joao Félix i el Barça. El Barça deia una xifra, la Lliga no se la creia i va haver d'acceptar-ne una altra. El president del Getafe, Ángel Torres, de moment desmenteix cap acord amb Carvajal.
3: No hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
2: Però és que, a més, aquest matí els companys de Radio Marca han explicat que hi ha un altre escull per l'arribada de Dani Carvajal al Getafe, i és que el lateral dret hauria demanat al Getafe incloure en el seu contracte una clàusula que li permetés marxar al mercat d'hivern si aleshores li arriba una proposta interessant, i el Getafe, evidentment, no hauria acceptat això.
0: No ens movem de Madrid, perquè el Real Madrid, Asensio, demana disculpes.
2: El central Raúl Asensio està sovint, ja sabeu, envoltat de conflictes extraesportius. Aquest estiu va patir un accident de cotxe, ell conduïa i va donar positiu en un control d'alcoholèmia. Es disculpa en declaracions al diari AS.
4: Yo me equivoqué. Yo lo admití, yo lo admito y he pedido perdón y seguiré pidiendo perdón porque al final, como tú dices, soy un chico de 23 años que he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Todo el mundo comete errores, pero tengo que ser consciente de dónde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede ocurrir. Soy el primer dolido en que la afición pueda dudar o pueda sentirse decepcionado conmigo y soy el primero que quiere estar aquí toda su vida. Por tanto, este tipo de situaciones sé que no pueden ocurrir más.
2: Ara Asensio està de baixa al Madrid per lesió.
0: I l'Espanyol obre demà la 8a jornada de Lliga. Ho farà al camp del Màlaga, el CUE de primera, amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria després d'arribar a l'aturada amb dues derrotes seguides. Fa una estona ha parlat el tècnic Manolo González. Què ha dit, Sergi Andreu?
5: Doncs mira, ha confirmat que Javi Puado, que està lesionat des del mes de gener, entrarà en la convocatòria per viatjar a Màlaga, tot i que ha insinuat que serà difícil que tingui minuts. El tècnic està tranquil, convençut que l'equip capgirarà la dinàmica i diu que no té la sensació que demà se la jugui a la Rosaleda.
6: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
5: No ha perdut el sentit de l'humor el tècnic Perico. Escolteu, si no, la resposta quan li han preguntat sobre com havia vist avui l'arribada a la Internacional Roberto Fernández.
6: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Banja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors ja dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat.
5: L'equip viatja aquesta tarda cap a Màlaga amb 24 jugadors a la convocatòria, on l'única absència serà la del lesionat Quique García. El Màlaga, per cert, que és cué, encara no ha guanyat cap partit en aquesta lliga.
0: I aquesta setmana hem parlat molt de l'últim partit de Leo Messi amb l'Argentina, i de fet Messi ha tancat el comiat amb la selecció argentina amb un darrer missatge que ha fet a les xarxes socials i que ha rebut la resposta de Cristiano Ronaldo.
2: Sí, ahir va ser el meu darrer partit i ja enyoro vestir la celeste i blanca, diu Messi. Parla de la família, dels amics, té un record per a Maradona, li diu el Diego, per als clubs pels quals ha passat i el seu respecte, diu, cada vegada que volia jugar amb l'Argentina, i remata amb un gràcies a Déu, finalment. Entre les respostes, com dius, aquest post d'Instagram de Messi, la de Cristiano Ronaldo, que diu literalment, Leo, tants anys defensant el teu país i una història que quedarà per sempre. Tot el meu respecte per al que has aconseguit amb l'Argentina, una abraçada. Això diu Cristiano. I encara sobre el comiat de Messi, un vídeo que ha fet fortuna les darreres hores a les xarxes. Aquest és un vídeo a l'interior de l'autocar de l'Argentina de camí cap al Monumental. Són els jugadors liderats bàsicament per Rodri de Paul, l'ex de l'Atlètic de Madrid, ara l'Inter de Miami, li cantaven a Messi per intentar insistir per una última vegada que es quedés a la selecció. Ja has vist que no va canviar d'idea.
0: A segona divisió, el Sabadell juga dissabte a Ceuta i el tècnic Ferran Costa ha fet avui la roda de premsa prèvia perquè demà ja han de marxar, ja ho han de fer ben d'hora perquè els espera un desplaçament força llarg, Eudald Serra.
7: Un desplaçament per terra, mar i aire en què hauran d'invertir unes quantes hores fins a arribar a Ceuta, una ciutat que des de fa més de 2 mesos viu una complexa situació tant social com política. Tot i això, el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, assegura que d'aquest fet el vestidor no se n'ha parlat.
8: Jo soc entrenador de futbol i no és una cosa... Hem parlat de Dubó, que és el seu entrenador, hem parlat de Dubó, que és Alejandro Camacho, del peu que té Marino Illescas, de... Totes aquestes coses són de les que parlem. Prou feina tenim, perquè és un equip amb molta capacitat, molts arguments, i la resta no em correspon.
7: Costa també ha explicat que el defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat amb l'equip, però que encara manté força dubtes fins a darrera hora per fer la convocatòria, ja que aquesta setmana han tingut un virus que ha afectat el vestidor.
0: Tornar a parlar del Barça, en aquest cas del Barça femení, perquè tenim una última hora, Marcos. Sí. Ja sabeu que el Barça femení té partit de Champions al Camp Nou l'11 de novembre, Barça-Arsenal, però és una data que coincideix amb la vaga general i, per tant, què
2: sí,
0: passa?
2: És una informació de la nostra companya Sònia Gelmà. El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara a aquell partit, aquell Arsenal-Barça previst, Barça-Arsenal previst per l'11 de novembre, 6:45 al Camp Nou. Com que coincideix amb vaga general, això complica la disputa del partit en aquella data prevista i el que fa el Barça a hores d'ara és avisar la UEFA i fer una petició formal per veure quina solució es pot trobar.
0: A veure si poden canviar, moure una mica de dia. El partit sí. És difícil, ja ho sabem, sí. Sobretot en partits de Champions. Sí. Però és evident que el Barça ja haurà traslladat les complicacions sí. Que això, més enllà de la convocatòria vaga general, suposaria doncs, dificultats també
2: veurem.
0: De logística, de moviments i fins i tot que es pogués fer el partit. Sí. Doncs veurem quina és la resposta de la UEFA a aquesta petició que ha fet el Barça fa poca estona. I el creixement de la Lliga Femenina de Futbol ha estat exponencial els últims anys, tant pel que fa a les prestacions de les futbolistes com també en el que envolta els terrenys de joc. I un dels símptomes d'això és la capacitat de convertir-se en un pol d'atracció econòmica. I recentment n'hem vist un altre d'exemple, David Ubach.
2: I és que la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i també de la Primera Federació, les dues màximes categories femenines. L'acord és amb l'empresa asseguradora ARAC i preveu que les àrbitres de les dues categories d'aquest màxim nivell femení llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes. Bettina Aníquel, que és la consellera delegada d'ARAC a Espanya, en parla de l'acord.
9: Defender lo que es justo, eso coincide muy bien o encaja muy bien con todo el tema de la árbitra. Una árbitra tiene que conocer las reglas, tomar decisiones, ser imparcial, ¿no?, y asumir la responsabilidad de esas decisiones. Para romper un poco esas barreras es tan importante que haya referentes y que tengan visibilidad, porque las tenemos, están las árbitras, pero se tienen que ver.
2: El patrocini és de cara als propers dos anys.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: La nostra situació no podem qualificar cap partit com
0: avui juga el Barça amb vol, partit de Champions. Han d'oblidar la sotregada al Mundial de Clubs.
11: Catalunya migdia.
12: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
13: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
12: Entrades ja a la venda.
14: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
15: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
14: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
15: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
14: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
16: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
17: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxe?
18: Ets ocasió, home.
17: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
19: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
20: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
21: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
22: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Abans de parlar d'handbol, en bàsquet a l'Eurolliga, el Barça rep demà els Alguiris i per aquest partit té una baixa d'aquest matí, d'última hora, però també és cert que recupera efectius importants. Ernest Macià.
23: Doncs sí, pesen probablement més les bones notícies perquè s'estava esperant que el Barça pogués incorporar dos pivots que estaven lesionats, atès que només en té un, Oleg Balcerovski, que vam entrevistar al Tot Costa. Doncs bé, Tosa Nemboia i també Josh Nebo, que ja havia jugat un partit, podran tornar, si no hi ha cap contratemps, demà vestida curt i, per tant, acompanyaran a Balcerovski en el joc interior. I Justi Minaya, un jugador que en teoria havia de ser dels que menys minuts tindria, però que ha començat prou bé la temporada, té un problema d'adductors i es perdrà els 10 propers dies, per tant, pràcticament dues setmanes de baixa. A la prèvia d'aquest entrenament del matí que hem viscut avui, hem vist aquests nous jugadors, aquests jugadors incorporant-se a la feina, Kevin Panther creu que aniran molt bé a la dinàmica.
24: We had Josh a little bit, to be honest with you, and the guys that was out.
2: Vam tenir en Josh Nebo un partit, però després ell i en Tosan ja van ser baixa. I he estat tan focalitzat en la meva feina que per moments m'he oblidat que ens faltaven tants pivots. Però ara, quan tornen, com que tenim molt bona química, la cosa anirà bé.
24: So once those guys come back, I think it'll increase even more. So that'll for sure be helpful.
23: També la prèvia d'aquest partit del Barça-Zalgiris. Hem conegut que l'NBA s'ha mogut davant la negativa de l'Eurolliga d'acceptar la seva proposta, doncs associant-se amb la FIBA i buscant la possibilitat una altra vegada doncs, que els tres partners amb l'Eurolliga, FIBA i l'NBA, doncs es posin d'acord. I això fa presagiar que hi haurà una altra oferta, una altra opció de seguir negociant futures col·laboracions NBA-Eurolliga.
0: I a l'Eurocup, victòria ahir del Manresa.
23: Va ser una victòria que va arribar ja pràcticament des del primer quart i el Manresa la va saber mantenir. És veritat que finalment el Ratiofarm Mulm es va costar 10 punts, però no van veure per allà el Nou Congost aquesta primera victòria de la temporada en partit oficial al marge de la Lliga Catalana. La CB de moment encara no s'ha guanyat cap dels dos partits i a l'Eurocup ja tenim una victòria i una derrota.
0: Això al bàsquet i a l'handbol. El Barça té la baixa del porter Hallgrimsson pel partit d'avui de Champions.
2: Sí, ahir tenia febre, doncs no s'ha recuperat. Els porters seran Sergei Hernández i Sergei Novakovic. És un partit del Barça contra el Dinamo de Bucarest. Avui a 9:15 i per Esport 3.
0: El Mundial de MotoGP canvia el format de la competició per l'any que ve i els pilots expressen les seves opinions. I no tots van en la mateixa direcció, de Miguel Aguilar.
1: S'ha demostrat que un sindicat de pilots és impossible perquè no es posaran mai d'acord. Per tant, cadascú fa la guerra pel seu compte i això els debilita. Els pilots els ho han comunicat un cop s'havia consensuat la decisió entre les fàbriques i MotoGP. Els germans Márquez diuen que o ho acceptes o te'n vas. Ni tan sols el campió intenta liderar un corrent d'opinió. Jorge Martín, el líder, reclama que els tinguin en compte. El més vehement ha estat Pedro Acosta.
3: Tenemos ya suficientes sesiones durante un fin de semana de MotoGP actual de arriesgar mucho como para meter otra más y seguir teniendo las sprint races todas las carreras. Entonces, yo creo que nos tendríamos que relajar un poco con este tema.
1: Acosta i altres pilots, també Marc Márquez, creuen que aquest nou format genera més estrès i més risc i al capdavall retallarà la carrera esportiva d'algun d'ells.
0: I aquest cap de setmana, Gran Premi d'Indonèsia, MotoGP, amb les curses Spring i de Gran Premi en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Rugby i ho fa amb un embolic dels grossos, un embolic que, a més, afecta directament un dels dos equips catalans a la categoria Audal.
7: Parlem del Buc, que, juntament amb el Sant Cugat, són els dos clubs catalans que, a priori, han de militar en la màxima categoria femenina del rugby estatal. I és que ara mateix l'equip barceloní encara no sap si jugarà o no per un embolic federatiu de dimensions considerables. Recapitulem i tirem enrere fins a final de la temporada passada, quan el Barça va aconseguir l'ascens a la màxima divisió, però que el no complir els requisits indispensables de tenir un equip B reglamentari va ser desposseït d'aquest ascens. La plaça va ser oferta al Buc i a l'Eibar com a següents classificats, i aquests s'ho havien de jugar un partit, però les basques hi van renunciar i, per tant, el Buc hi va accedir automàticament.
0: Però, Audal, per embolicar-ho encara més, aquí apareix el Pozuelo.
7: Les madrilenyes havien perdut la màxima categoria com a últimes classificades i reclamen a la federació jugar un partit amb el Buc per disputar-se aquesta plaça. La federació ho accepta i fixa un partit entre el Buc i el Pozuelo. El Buc, però, no hi està d'acord. Porta el cas a la justícia ordinària, que decreta la cautelar, deixa en suspens l'eliminatòria i exigeix a la federació inscriure els dos equips a la màxima categoria fins que hi hagi una resolució final. És a dir, que ara la Lliga té 9 equips en lloc de 8. Tot i això, la Federació Espanyola de Rugby, que també ha recorregut la cautelar, ha decidit que la Lliga comenci igualment i que juguin tots els partits previstos, tret del que li tocaria jugar al Buc o al Pozuelo, a l'espera del que digui el jutge.
0: I encara tenim temps per explicar alguna cosa més amb el David, l'Atlètic Barceloneta, que va debutar amb triomf a la Lliga de Campions de Waterpolo.
4: Els mariners, que recordem són els actuals campions d'Europa, van superar per 15-12 el Novi de Belgrat Serbi, en el que ha estat un dels últims anys un dels clàssics del waterpolo europeu. Va ser un partit ben igualat, en què els mariners van començar a remolc en el primer parcial, però que van anar capgirant de mica en mica, un triomf que s'afegeix al del Sabadell de dimarts també a la Champions.
0: Al Mundial d'Hockey Patins de Paraguai, la selecció espanyola femenina ja espera rival a les semifinals de demà.
4: L'equip espanyol, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, ha superat de matinada Suïssa per 0-6 i ha acabat primer de grup amb 4 triomfs en 4 jornades. A les semifinals, l'equip de Sergi Macià té molts números de jugar amb Portugal o amb Colòmbia com l'altre possible rival.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant com l'impacte per la mort de Mari Carmen Abascal ha tingut en el moviment per l'habitatge i en el conjunt de la precampanya electoral de cara a les eleccions del 29 de novembre. Això, mentre se succeeixen els moviments als diferents partits polítics, avui amb Xavier García Albiol i Ada Colau de protagonistes i amb Gabriel Rufián com a gran interrogant ara mateix sobre qui encapçalarà cadascuna de les llistes. També hem connectat amb Brussel·les, on l'exconseller Toni Comín ha obert la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid, independentment del que facin Carles Puigdemont o Lluís Puig. I hem repassat també la figura de la canadenca Anne Carson, flamant Premi Nobel de Literatura 2026, s'ha conegut a la una d'aquest migdia. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que avui, que és el primer dia que entren en vigor el primer dels decrets antidesnonaments i per l'habitatge del govern espanyol, s'acaba d'executar un desnonament a la part baixa de la Rambla de Barcelona. Es tracta d'una mare amb els seus dos fills menors. Una cinquantena dels acampats de la plaça Catalunya s'hi havia desplaçat per intentar impedir aquest llançament, que finalment s'ha fet en presència d'un dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Anem cap allà, Núria Hart, bona tarda. Doncs...
3: Bona tarda.
2: Hola, ara sí, Núria.
3: Doncs aquest desnonament, que s'ha produït de forma molt ràpida, sense cap tipus d'aldarulls, ha sortit la mare amb un dels seus fills de 14 anys amb tres maletes i han marxat amb una persona que els acompanya a veure quina alternativa poden trobar de serveis socials, perquè han hagut de deixar casa seva després de 2 anys, no saben on anar. A 4:45 de la tarda els hi surt la filla de 3 anys de l'escola, l'han d'anar a buscar, no parlen ni català ni castellà, allà, són de Rússia, van haver de deixar el país. Ens explicava una de les seves amigues, que sí que parla català, que està aquí acompanyant-nos. Van haver de sortir de Rússia per motius polítics. Ara, avui, els han fet fora de casa. La gent que es manifestava davant d'aquest desnonament, quan s'ha produït, han marxat sense més, cap al carrer del Carme, han cridat, on diuen que ara n'hi ha una altra en marxa, i la seva amiga, que ens assegura que no tenen cap alternativa habitacional i que sí que han presentat un certificat de vulnerabilitat. Escoltem-la, la Júlia.
4: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions.
3: Per tant, una realitat que topa amb el decret d'habitatge que ha entrat avui en vigor després que ell es publiqués amb el BOE, perquè, segons aquest decret, el desnonament que hem vist avui aquí fa molt poca estona a la Rambla no s'hauria d'haver produït.
2: Doncs ho podrem analitzar en temps de tertúlia. Mentrestant, Pimec avalua en 117 milions i mig d'euros l'impacte econòmic dels aiguats dels últims dies a les empreses del Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme. 3/4 de les empreses afirmen que han quedat afectades i que han hagut d'aturar o reduir l'activitat. El Vallès Oriental gairebé concentra la meitat d'aquest impacte. La patronal reclama reforçar les ajudes directes a les empreses i als autònoms. A Madrid, el Tribunal Suprem ha anul·lat el Reial Decret que enduria els requisits per crear universitats privades a Espanya. La sala contenciosa administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text. Apunta que el govern espanyol no va justificar prou bé la tramitació urgent de la norma que permetia saltar-ne el tràmit de consulta pública prèvia. I ha mort als 60 anys el cantautor Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. Icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida, l'artista s'havia retirat dels escenaris feia pocs dies per un empitjorament del seu estat de salut.
0: Passen 4 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4, amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
6: Bona tarda i bona hora, senyor Fernández.
0: L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Que fan la tertúlia fora, aquí a la porta de l'estudi, i algun dia faran tard a la de debò, que és la que es fa amb el micròfon obert.
9: La Lourdes va superembalada.
0: No tinc cap dubte que és més sucosa la que feu fora de l'estudi, que no passa que després feu la que després feu a dins,
8: avui
0: però...
8: no era tertúlia, avui era una magistral per entendre els decrets que estan en vigor, que ens estava donant la Lourdes.
0: Doncs ara de seguida, perquè tenim algun dubte sobre aquest desnonament que s'ha fet a la Rambla, perquè enteníem que no es podia fer perquè no devia ser família vulnerable, però les amigues de la...

0: dubtes, i ella diu que, a més, li fa companyia, no? I aquesta iniciativa forma part d'una prova pilot de l'Ajuntament de Barcelona per millorar l'atenció domiciliària de la gent gran. Aquests robots són els ARI, robots d'assistència intel·ligents. Se n'han desplegat uns 600 dins una estratègia de teleassistència avançada i poden ajudar a detectar ràpidament situacions com una caiguda, un accident domèstic, no? I llavors tot d'una avisa en emergències. I encara que se'ns diu que no substituiran els professionals que es dediquen a les cures, sí que desperten recel entre aquelles persones que fan aquesta feina d'assistència i que fa temps que es queixen de les condicions precàries en què es troben. És a dir, aquestes persones consideren que s'ha invertit en robots abans de fer-ho en una millora dels seus salaris, dels seus recursos, i etcètera, etcètera, no? El pressupost base de licitació d'aquests robots és de 3.788.000 euros, que es financen amb fons de Next Generation, i això posa damunt la taula una sèrie de qüestions que m'agradaria tractar, i és que, bé, està clar que aquests robots són per complementar i no per substituir la feina dels professionals de l'atenció social, però la pregunta és si no fomenten, si no impliquen una mena de deshumanització d'aquesta feina, no? Perquè a Catalunya hi ha unes 186.200 persones grans que viuen soles, unes 137.000 tenen més de 80 anys, i el que em demanen és si no començam a estar més còmodes amb la idea de conviure amb robots que de fer-ho amb persones. I també em deman les derivades que pot tenir tot això, no? D'aquí a 11 dies comença la Setmana contra la Solitud No Desitjada, que és una emergència social, un 20% de la població se sent sola a tot l'estat, i que les màquines ens fan companyia, és vera que no és nou, perquè la tele ens fa companyia, la ràdio ens fa companyia, però a darrere hi ha gent, no? Hi ha persones que fan els programes, gent que ens parla, que ens comunica els temes que tracten, però la cosa es complica amb el mòbil, no? Que ens té enganxadíssims, i ja no sabem si ens fan companyia o es creixen de trobar a faltar aquesta companyia perquè el mòbil ens aïlla en una mena d'espai a part, no? I estem més a gust en aquest espai que no en societat moltes vegades. I ja és del tot inquietant sentir que la IA, la intel·ligència artificial, és amiga nostra o ens entén més que moltes persones perquè li poden fer tota mena de consultes i ens respon, ens dona consells, creiem que ens ajuda i tot això, no? Començam a confiar en un robot, en un aparell, més que en la gent. Ens resulta més fàcil tenir un robot que ens recorda que ens hem de prendre la medicació o ens hem de dir que, o ens diu que hem de fer davant d'unes situacions que no pas obrir la porta de casa nostra a una persona perquè ens atengui. I això, a la llarga, crec que encara farà que ens sentiguem encara més tots sols, no? I una altra pregunta. Si el robot falla, perquè de vegades les màquines fallen, a qui responsabilitzam? Es pot jutjar per negligència a una màquina? I si no dona la resposta que esperàvem? Perquè això també pot ser molt angoixant, no? En una situació que requereix d'atenció immediata, no? Sempre que intentem resoldre un problema a través d'un robot, és molt més complicat que si ho feim cara a cara amb una persona. En casos d'atenció telefònica és molt clar, no? Que has de repetir mil vegades una paraula perquè t'entenguin, o si el teu cas no es troba en cap de les opcions que et donen, no? Que te diuen premi 1 si passa això, premi 2 si passa això altre, i no és cap d'aquestes coses, pot ser desesperant, no? És a dir, delegar coses tan importants i tan humanitàries com l'assistència a un robot no és el mateix que utilitzar robots per donar-te de baixa d'un subministrament, per exemple, no? Llavors, ens estem acostumant a prescindir de les persones perquè ens ajudin i perquè ens atenguin, i en conseqüència perquè ens ajudem i ens atenguem els uns als altres?
1: Bueno, jo crec que és que tenim un problema que moltes vegades ho parlem, quan parlem dels temes socials. És un problema econòmic, és un problema de recursos finits i de que l'estat del benestar doncs arriba fins on arriba, a cobrir-lo fins que arriba, i de fet hi ha forces polítiques que pensen que el nostre país es paga massa impostos, malgrat que és un dels països que està per sota de la mitjana de pressió fiscal de l'OCDE o de països veïns com França. Mentre tinguem el sistema fiscal que tenim, és evident que l'estat del benestar arriba fins on arriba, i això es vol dir que hem de tirar d'aquesta mena de recursos, doncs en aquest cas doncs els robots, perquè per més complex que en sigui que ens sembli un robot i molt tecnològic que sigui, i que aquest contracte de, no sé si he dit 3 milions, la Llucia de l'Ajuntament de Barcelona, doncs és una quantitat important, això és molt més assequible que una persona contractada amb un conveni col·lectiu i que estigui, per exemple,

0: 24 hores a casa d'una persona gran, que vol dir que hi ha d'haver doncs, tres torns, per exemple, tres persones diferents. Per tant, per mi, benvinguts siguin els robots, benvinguda sigui la tecnologia, igual que la IA, que també ho hem parlat moltes vegades, sempre que complementi i no substitueixi. És a dir, hem de procurar que al costat de cada persona gran que viu sola tingui o no una situació de dependència, només pel fet de que visqui sola, tingui algú que la vagi a veure, algú que li faci companyia, algú que estigui al seu costat. Hi ha fundacions a les que s'hauria d'ajudar més, com els amics de la gent gran, però a mi no em sembla malament que hi hagi un tipus d'assistència, doncs, en aquest cas un robot, que, per exemple, si a aquesta persona de nit li passa alguna cosa, cau, o jo què sé, o les seves constants vitals estan malament, doncs automàticament sigui capaç d'enviar un avís o que li recordi que s'ha de prendre la medicació o l'ajudi amb coses domèstiques.
1: Això no pot fer el telèfon mòbil, pregunto, des de la ignorància.
0: Doncs no ho sé si ho pot fer el telèfon mòbil, però jo crec que són coses que sigui amb el telèfon mòbil o sigui amb un robot que s'han de poder fer amb la tecnologia i hem d'assegurar que la gent gran doncs, això ho tingui aquest accés, perquè també amb molts d'ells, doncs, amb el cas del telèfon mòbil, sabem que hi ha una bretxa digital.
2: Fa peneta, però de pensar que has de tenir una persona gran o una persona que necessiti assistència assistida per una màquina, no? Per un robot, més enllà de que... Doncs són eines
3: també és per com hem canviat les nostres societats, és a dir, els nostres pares i els nostres avis se'n cuidaven dels seus pares i dels seus avis, i en canvi ara, com que tots treballem, com que tenim uns horaris que no s'aguanten per enlloc, i com que tenim unes cases en les que no s'hi cap, diguem-ne, tot plegat ha fet pràcticament impossible fer allò que havíem fet, no? Tota
1: la
3: vida.
1: I que estem més còmodes, segurament, amb una màquina.
2: Jo el que volia dir és que precisament tot ve d'un... també d'un... no tot ve d'una cosa, perquè són multifactorials sempre els problemes, no? Però tenim una llei de la dependència que va néixer com el quart pilar del benestar, de l'estat del benestar, que va néixer sense dotació. I allí hi havia un articulat que apostava pel cuidador professional, perquè sí que és cert que les persones volem envellir a casa, no ens agrada que ens portin a una residència, preferim tenir el nostre entorn, i aquella es preveia doncs, que hi podia haver cuidadors professionals per atendre les persones amb necessitats, però que sí... es quedava doncs, la cuidadora principal era algú de la família, que Ailas acostumava a ser una dona, doncs aquesta se li remuneraria evidentment molt per sota. Per tant, aquí tenies una persona que treballava, que era la dona, normalment, amb un percentatge elevadíssim dels casos, era la senyora de la casa, de la mare, o la filla, o la jove de la persona gran, qui es quedava a casa. I es va apostar per aquest model que perpetuava les dones vinculades a la cura i es va desestimar apostar per recursos de dotació a professionals que poguessin estar, doncs, rebre els seus recursos, els seus diners de sou, diguem-ne, i a més ajudant les famílies a pagar aquests professionals amb subvencions directament a càrrec de l'Estat. Per tant, tenies, per una banda, professionals qualificats que cuidaven les persones grans amb una dotació de suport a les famílies que ho necessitessin i permeties que la dona de la casa pogués continuar treballant si tenia una professió fora de casa. Per tant, la contribució a les arques de l'Estat era més elevada i, per tant, els impostos que pagaven eren més elevats i, per tant, podíem seguir ajudant millor l'estat del benestar. Però no. Amb una mirada doncs, de propaganda electoral de llei, doncs, que va ser aquesta, que carregava els neulers contra les finances de les comunitats autònomes, perquè l'Estat se'n va sortir de rosites, com sempre, com ara ha fet amb el decret de l'habitatge, ja en parlarem, doncs, continuar perpetuant les dones a casa. Pues un 10. I ara què? Ara comprem màquines perquè siguin les màquines les que acompanyin a la gent gran. Jo no dic que no siguin necessàries, no seré jo qui rebutgi els avenços i tot el que tenim a disposició per fer-nos la vida fàcil. Però al cap i a la fi, escolta, potser valdria la pena pensar més, i en general, i més ara en aquestes dates que estan passant, que es pensi amb mirada més llarga, no tan curtplacista, i quins són els efectes, i avaluem les polítiques que tirem endavant, sisplau, perquè estem llançant molts diners que al final no acaben de fer l'efecte que necessitàvem o que es preveien amb aquelles lleis que es van aprovar o amb una finalitat determinada.
4: Jo comparteixo aquesta sensació de desconcert, d'incertesa, que explicava també, a més, no només la Lourdes, el Ferran, sinó també la Llucia. Hi ha un professor de la UB de filosofia, el Nemrod Carrasco, que ha escrit un llibre fantàstic sobre les apories del segle XXI. No? Precisament aquestes innovacions tecnològiques que generen aquest desconcert, no només tecnològiques. El professor Carrasco parla, en realitat, de aquesta sensació col·lectiva de desconcert. A què es refereix, per exemple? L'AVE, l'AVE havia de venir per donar-nos a tots més temps, perquè era més fàcil anar i tornar, i en realitat el que ha fet és treure'ns-el, no? Per què? Pues perquè històricament tu anaves a Madrid, feies el que havies de fer, i aquell dia el dedicaves a la resta, pues a gaudir de la Castellana, del Prado. Avui en dia l'AVE et permet col·locar-te unes reunions per la tarda, ajustar els horaris... és a dir, el que ens havia de donar temps, en realitat ens en treu. La telefonia mòbil, el que a priori ens havia de fer, que és comunicar, en realitat ens està incomunicant. I el que planteja la Llucia és una nova aporia, és una nova incertesa al fil d'aquesta revolució tecnològica. És a dir, a priori el que sembla que és bo i positiu, que és la robòtica, si genera uns camps i uns àmbits d'enorme incertesa, no? Perquè la robòtica pot ser un mecanisme per facilitar-nos la vida o per torturar-nos si no la sabem aplicar correctament. Per tant, jo crec que serà essencial anar identificant aquestes apories i anar-nos donant criteri. Pel que fa, i acabo, a la robòtica, jo crec que és essencial distingir el valor afegit. Hi ha àmbits en els que l'ésser humà afegeix valor i és insubstituïble, les emocions, és absolutament insubstituïble, però evidentment hi ha àmbits en els que la presència d'un ésser humà no afegeix valor, i aquest és el terreny abonat precisament per la robòtica. Però si no ho definim i identifiquem correctament, correm el risc col·lectiu d'incomunicar-nos amb mitjans de comunicació, de treure'ns temps en el que a priori ens l'ha de facilitar.
3: Bé, en tot cas sí que estic d'acord que... peta una mica el cap, eh? De dir, no, escolta'm, els nostres grans estaran acompanyats d'un robot.
2: Correcte.
3: Bé.
1: De moment és una prova pilota.
3: Ja, no, sí, però no descartis que al final acabi sent el més extès. Clar. Per tot arreu. I segurament acabaran perfeccionant-lo de manera que aconsegueixi el principal objectiu, que és que la gent gran no se senti tan sola.
0: Ara, amb el xat GPT.
3: Com a societat mereix un replantejament de dir què estem fent per no poder acompanyar a nosaltres o no poder acompanyar...
0: Però, Òscar, ho faran sobretot perquè és més barat.
3: Sí, bé, però també convida una reflexió. Sí, quina sí, societat no, fem que per fer tot per cuidar els nostres grans anirem més al compte corrent que no pas al tracte humà, diguem.
4: És barat en inici. El tema és quin cost deixa, no? Perquè això pot provocar un efecte retorn devastador, inclús en termes econòmics.
2: O de salut mental.
4: Exacte, això em refereixo.
3: Llucia Ramis, gràcies. Bona tarda.
1: Que vagi molt bé, una ferrada.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
7: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
8: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
9: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
8: Entrades a auditori.cat.
10: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de...
11: Expocasió, home.
10: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
12: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
13: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
15: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
14: I amb productes del territori.
15: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Vinga, va, comencem!
15: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
5: Catalunya migdia.
16: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
17: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça Reservat.
16: Barça Reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat.
16: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
19: El Matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres 9 d'octubre farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors, Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
16: Aquest divendres 9 d'octubre, al Matí de Catalunya Ràdio, des de París.
20: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
20: Som 3Cat.
16: Som 3Cat.
3: 9 minuts i seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Lourdes Ciuró, el Marc Molins i el Ferran Casas. El dia en què ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. I ha patit retocs respecte al que es van desestimar al Congrés dels Diputats, però en essència contenen més o menys les mateixes mesures. En aquest nou decret se cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar les operacions que es consideren compra especulativa, cosa que en l'anterior no es feia. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior als 70% del valor de taxació, una valoració que haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, s'amplia fins al 2030 aquesta nova normativa. Un altre dels grans punts, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables, acreditant aquesta condició pels serveis socials. Durant els pròxims 4 anys serà això. Ara bé, si és un petit propietari qui té un pis llogat a una persona vulnerable que no pot pagar el lloguer i que se l'hauria de desnonar, llavors serà la Generalitat qui s'haurà de fer càrrec de compensar el propietari si l'administració no pot donar una alternativa habitacional. Queden fora d'aquesta compensació empreses i grans tenidors que es dediquen al negoci. Amb aquest nou context, el primer cas amb aquest decret en vigor el teníem aquest matí a la Rambla de Barcelona. Hem tingut la Núria Hart pendent d'aquest desnonament. Núria, bona tarda.
21: Bona tarda, Òscar.
3: Un desnonament que al final sí que s'ha fet.
21: Sí, sí que s'ha fet. Ha sigut a la Rambla de Barcelona, a la part de baix, a l'alçada de Drassanes. Hi havia una desena de furgonetes dels Mossos d'Esquadra, una cinquantena de manifestants. La majoria han baixat de la plaça de Catalunya quan han rebut un missatge a les 11 del matí per part de l'entorn que acompanyava aquesta família que havien de desnonar de la Rambla. Han baixat. Això ha fet que el desnonament es fes amb 3 hores més de retard. Quan s'ha produït ha sigut molt ràpid. Els manifestants no han fet cap tipus de resistència, ni aldarull ni enfrontament amb la policia. De fet, han cridat a anar-se'n ràpid cap al carrer del Carme, on deien que hi havia un altre desnonament, i el que hem vist ha sigut una mare que sortia amb un dels seus dos fills de 14 anys amb 3 maletes molt grosses. Això ha fet que al principi, perquè ha passat tot amb molta tranquil·litat per la tensió que hi havia al carrer, que fins i tot arribéssim a pensar que eren turistes, que sortien d'un pis turístic, com n'hi ha tants a la Rambla, però era aquesta família que assegura que té un certificat de vulnerabilitat. Així ho diu la seva amiga que els acompanyava i que era l'única persona que parlava català, perquè doncs ells són de Rússia, van arribar aquí fa 4 anys i no parlen ni català ni castellà, i estaven absolutament desubicats perquè a més d'aquí una estona els hi surt la nena petita de l'escola, que té 3 anys, que ens explicaven que aquest matí no hi volia anar, veient doncs la situació de tensió que es vivia a casa seva. I el que ha passat és això, que doncs els han desallotjat, aquesta família, que assegura que té un certificat de vulnerabilitat. Nosaltres estem fent trucades per poder confirmar aquesta informació amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ens enviï l'ordre judicial que ha fet possible aquest desnonament. Amb Mossos d'Esquadra tenim ara el telèfon, hem de trucar a l'advocat de la família perquè ens ho confirmi, però realment ha sigut una imatge de la realitat que xoca absolutament amb aquest decret d'habitatge que tu deies que avui entra en vigor i que explícitament prohibeix el que ha passat avui a la Rambla de Barcelona.
3: Això ens fa dubtar, perquè en teoria, si és veritat que hi ha aquest certificat de vulnerabilitat, no se'ls hauria hagut de de desnonar. No s'hauria pogut,
0: no,
3: en teoria, no?
0: Amb la nova llei, fins al 2030, si tu tens un certificat de vulnerabilitat, encara que el teu propietari sigui particular, no se'l pot desnonar.
21: En aquest cas només... no és gran tenidor, però com dius és indiferent si és un gran tenidor o un particular, no. Però en aquest cas no és un gran tenidor.
0: No, no, i no, la llei tampoc, vull dir, no bloqueja la possibilitat de desnonar, encara que sigui un particular. Només no es desnona en cas de que no siguin vulnerables i hi hagi una sentència que condemni a llançament, a
3: per
0: marxar...
3: Per això que diu... És una amiga de la persona que han desnonat, aquí, la font d'informació. No?
0: El que no sabem és si el propietari és també el seu tor vulnerable, que és una de les opcions que la llei preveu. O que sigui un propietari de dos habitatges com a màxim. És a dir, si el propietari és vulnerable al seu torn, també, perquè necessita llogar el pis per pagar la residència, per alguna cosa, no operaria el desnonament. O sigui, no es podria bloquejar el desnonament. O bé, si té dos habitatges, o menys, un o dos.
3: Per tant, en aquest cas, Núria, ens falta informació, perquè si la informació és la que tenim, no s'entén com s'ha pogut fer aquest desnonament. Tret que hi hagi això, o que no sigui veritat, que tinguin un certificat de vulnerabilitat, o, com diu la Lourdes, que el propietari del pis també sigui vulnerable i que, per tant, en cas de que tots dos ho siguin de vulnerable, sí que es podria fer aquest desnonament. Perquè si no és una d'aquestes dues hipòtesis, alguna cosa ha fallat perquè no s'entén el que ha passat avui.
21: No s'entén i ara doncs, ens espera molta feina, no?, d'intentar esbrinar què és el que ha passat realment, si aquest certificat de vulnerabilitat existeix. També doncs, el que ara explicàveu, no?, si per part de la propietat doncs, també hi ha necessitat de tenir aquests pisos. La veritat és que tenim poca informació per una de les parts i el que farem doncs, és intentar reconstruir la història des d'altres angles per esclarir què és el que ha passat.
3: Gràcies, Núria Hart, de la Rambla de Barcelona, on s'ha fet aquest desnonament. Gràcies i bona tarda.
21: Bona tarda.
3: No sé com ho veieu, a banda d'aquesta entrada en vigor d'aquests decrets, la manera com s'han aprovat i com s'aprovaran a la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, aprofitant el PSOE, que allà el repartiment de forces no és la mateixa que el ple. I bueno, que, per tant, el vot de Junts per Catalunya no és necessari i, per tant, encara que s'hi oposin, podran tirar-lo endavant.
2: És el que vindria a ser un acte de filibusterisme.
3: Parlamentari,
2: la paraula parlamentari, és dir, de buscar un context més favorable, en aquest cas amb unes majories diferents, per aprovar a la Diputació Permanent aquest decret. Però tot això és una broma, diguéssim. És una broma en el sentit que és evident que afecta gent, però que estem parlant d'una mesura que durarà el que duri. Hi ha unes eleccions convocades el 29 de novembre i en funció de quines siguin les majories en aquestes eleccions, doncs aquests decrets moriran en l'oblit i es farà una nova norma o es mantindran vigents. Vull dir, realment, la pilota de partit és el 29 de novembre, no a la Diputació Permanent, on serà un element més de la campanya electoral, perquè serà una forma d'aprovar uns decrets, tornar a remoure el debat i intentar allargar aquest momentum de l'habitatge, que, òbviament, li convé a Pedro Sánchez, però jo crec que li convé, sobretot, al que té a la seva esquerra. És dir, Pedro Sánchez no pot pensar en tornar a ser president del govern sense un resultat mínimament arregladet de Sumar, que ara es dirà Frente Amplio. És dir, jo crec que el resultat de PNB, Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, és a dir, l'aportació d'escons que faran aquestes forces polítiques a una possible investidura serà, si fa no fa, similar als que tenen ara. I segurament el PSOE estarà entre els 120 i els 130 escons, no? Franja baixa, franja alta. El tema és si hi ha aquesta aportació de 20 o 25 escons de tot aquest món.
0: La llàstima és que, és el que diu el Ferran, són decrets que s'aprovaran per la Diputació Permanent, que és un frau de llei, més que filibusterisme és un frau de llei, perquè estàs aprofitant una norma que és legal, que et permet aprovar decrets amb dansa o real, decrets que s'aproven constants a la convocatòria d'eleccions, es permet que la Diputació Permanent convalidi. I aquí s'ha tocat unes quantes... Perquè, clar, no pots tornar a aprovar el que ja va derogar. S'han tocat unes quantes comes i s'ha tornat a presentar, d'acord? És un frau de llei amb totes les lletres. La llàstima és que aquests decrets, la llàstima, aporten una enorme inseguretat jurídica, que és el que parlem sempre, i és el que està passant últimament des de que s'està legislant d'aquesta manera. Això desplega uns efectes, i són tan conscients, i estic d'acord amb el Ferran, que és un tema polític, que és de fer política a curt termini per intentar mobilitzar l'esquerra perquè estava estabornida, no?, amb tots els casos que atenallen Pedro Sánchez i el PSOE, que ara, per cert, ja no se'n parla. Per tant, és un gran mestre. Aquí vam parlar moltes vegades de cortines de fum de Pedro Sánchez amb temes que tenia candents i ha sortit de la xistera, un tema que ho ha tapat, no? Mm. Per tant, aquest és un de més. El que passa que aquí, amb l'habitatge, que per mi és un tema molt delicat, perquè estem jugant amb una qüestió que és essencial per la vida de les persones. I estan provocant que cada vegada hi hagi menys oferta disponible, perquè qui té habitatge, repeteixo, que no és l'administració, perquè l'administració fa molts anys que no fa habitatge i no inverteix en polítiques d'habitatge, doncs qui en té són els propietaris i els estan desanimant completament a situar, deixar-los en el mercat de lloguer, a posar-los a disposició perquè puguin ser llogats. Què passa? Aquests decrets lleis, quan tant igual que neixen, quan canvien les majories parlamentàries, siguin les que siguin, canvien de manera que canvien, poden ser derogats tal qual i decauen i surten de l'ordenament jurídic. I, per tant, mentretant, han creat efectes. Fixeu-vos, si ho saben, que això és així, que creen efectes i que, per tant, posen en escac moltes decisions i moltes qüestions personals i la vida de la gent, que el que preveia el decret número 2, que no va ser convalidat, que tothom sabia que era una perfecta barbaritat i que era propaganda política de l'espai de Yolanda Díaz, ara aquest no ha entrat en vigor, sinó que entrarà en vigor el dia 15 de novembre la Diputació Permanent, perquè ja saben que allà decaurà i, per tant, no fotem mal entrant en vigor, igual que ha entrat en vigor aquest, el primer decret que entra en vigor avui.
3: Per tant, en el temps que aquest primer decret que s'ha aprovat avui està en vigor, per exemple, la gent que demani pròrrogues té dret a demanar aquestes pròrrogues. Sí, i, per tant, aquesta pròrroga es queda.
0: Aquesta pròrroga es queda, i quan decaigui el decret llei, el dia que decaigui, si és que decau, doncs...
3: I pot decaure de manera immediata, en el moment en què hi hagi un nou repartiment de forces en el Congrés després de les eleccions del 19 de novembre? En el moment en què les Corts es constitueixin, es pot fer una votació per derogar-lo?
0: Són decrets lleis que neixen com un bolet, i així quan tu derogues una llei, que ja està a l'ordinament jurídic, tu no pots anul·lar la llei i derogar-la, perquè has de substituir. On diu blanc, ara dirà negre. On diu gris, ara dirà lila. I has d'anar fent article per article com queda la llei que tu vols modificar. Però el decret llei és un bolet que cau sencer. Mm-hmm. No s'ha de substituir per res.
3: El que passa que les pròrrogues que s'hagin demanat...
0: Les que s'hagin demanat dintre del termini.
3: Estaran en vigor i no, aquestes no...
0: Exacte.
3: Per tant, la gent que ara li acabi el contracte de lloguer, ràpidament, burofax, i ha de demanar que... una pròrroga.
0: Que és amb la mateixa celeritat que estan sortint habitatges. Per què? Perquè aquests contractes que acaben ara, vol dir que fa 4 anys, com a mínim, si no 5 ja, que es van signar, amb unes regles de joc. Llavors, s'ha canviat la regla de joc a mig camí, per tant, canvien les regles de la partida, i on jo em pensava que se m'acabava, o on jo em pensava que podria recuperar el pis, o on jo em pensava que em fotrien al carrer, ara ja no. Bueno, això quins efectes té? Home, doncs, si no me puc enrefiar ni tan sols dels contractes que signo avui, perquè hi ha retroactivitat de les lleis, això impacta directament en la seguretat jurídica. Amb dret penal només es permet la retroactivitat de les disposicions sancionadores quan beneficien a la persona que l'afecten. Uh-huh. Només en benefici de la persona que la llei anterior doncs el perjudicava i aquesta el beneficia. Doncs en dret civil ens hem girat com un mitjó el que és la seguretat jurídica. Et puc canviar les regles del joc, els contractes són llei entre les parts, ja no. Perquè bé, el legislador ja et diu, on tu vas pactar blanc, ara jo dic que això és negre. I a més, des de fa, doncs, ara mateix, se t'aplica en el teu contracte en vigor. No té una entrada en vigor a partir d'avui.
2: Però això passa en moltes coses.
0: No només Hisenda. Moltes coses no, només amb Hisenda. Les sancions d'Hisenda són les que es poden aplicar amb caràcter retroactiu. Només Hisenda. Uh-huh. El dret penal, si és millor pel reo, aplica retroactivament. I en dret civil, que el contracte és un principi sagrat de l'ordenament civil, que tu i jo podem pactar el que vulguem, i això és el que hem de complir, i això ens compelim fins al final, ara ja no. En dret a l'habitatge, no. Per tant, és una molt mala notícia, tant per llogaters com per propietaris, perquè o l'Estat és capaç, o la Generalitat és capaç de posar habitatge al mercat ja, o no tenen pisos per llogar.
1: Mm-hmm. Jo, en essència, estic d'acord amb la Lourdes. És a dir, per mi el problema que es planteja és que aquesta concatenació de normes i de més pretén solucionar un problema que és estructural, no? I per un problema estructural només es poden articular respostes o propostes estructurals, amb vocació de permanència, amb vocació de justícia, doncs, sabent com sabien que no hi ha consens a nivell legislatiu, perquè no s'havia superat pel filtre ordinari, sabent que no hi havia un consens sobre la possibilitat d'aprovar la norma, fer-ho a la Diputació Permanent d'aquesta manera, l'únic que genera és un interinatge normatiu, una norma que, com va explicar la Lourdes, doncs estarà viva fins que mori, i quan, però en aquest interí haurà generat un munt d'efectes, perquè, evidentment, amb total legitimitat i estratègia interpretativa, doncs les parts, els advocats i demés estan en aquest moment consignant mentre la norma està viva.
3: Com totes les lleis.
1: Evident.
3: És a dir, totes les lleis tenen uns efectes mentre estan en vigor.
1: Exacte.
3: Poden estar uns mesos o poden estar anys.
1: Exacte. Amb la qual cosa el que generem és, en un problema estructural, una resposta conjuntural que obre un parèntesi que generarà, que genera i generarà un problema gravíssim d'interpretació i d'aplicació de les normes.
0: I una cosa encara més, arran del que diu el Marc, hem dit, surt, com té efectes mentre està en vigor, correcte. Per tant, si tu has demanat una pròrroga perquè s'ha acabat el contracte i estàs en pròrroga avui, fins que derogui, estaràs en pròrroga i no et faran anar... Ara bé, si tu comptes que s'acaba el 2030 i les demanes ja, caurà. Per tant, ni tan sols els llogaters tenen seguretat jurídica.
3: Bé, doncs aquesta és la situació que tenim ara mateix, tot esperant, primer, esclarir què és el que ha passat en aquest cas que dèiem a la Rambla, si és que bé, no s'acaba d'entendre, si és que no hi havia certificat de vulnerabilitat, i després quin recorregut i quin allau o no de peticions de pròrroga hi pot haver de tots aquells que acaben contractant en aquests
0: mesos.
3: Però
0: això és normal que passi, eh? Perquè no sabem ni com es calcula una renda. Com vaig de calcular renda? Avui hi ha dubtes. Clar, que el jutge se li hagi passat alguna cosa és molt normal, molt fàcil.
3: Veure, esperarem a tenir totes les dades d'aquest cas. Passant 7 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida entrem en territori preelectoral, perquè avui la precampanya electoral està escalfadíssima. A més, amb un ball de noms de possibles candidats i caps de llista a Barcelona i a Catalunya.
4: Catalunya migdia.
6: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, 2 simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
22: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
6: Entrades ja a la venda.
23: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
24: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
25: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
26: Aquí el tens.
27: Ja?
28: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
29: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima. Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
30: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
29: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
30: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
29: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
4: Catalunya migdia.
31: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
32: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
5: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
7: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
8: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
9: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
7: És una broma ni res, Roger.
9: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
10: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
3: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i en Marc Molins. Com dèiem, la maquinària electoral ja està en marxa. Els diferents partits polítics comencen a preparar llistes i candidats, i ara de seguida entrarem perquè a les travesses avui han aparegut noms de molt pes. Xavier García Albiol, Ada Colau, Gabriel Rufián... Però queda encara una qüestió per resoldre i que pot tenir certa incidència en la campanya, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia. Ja hem sentit aquesta setmana l'expresident Carles Puigdemont, que ha refredat una mica les expectatives de retorn immediat a Catalunya. Diu que probablement durant la campanya electoral no tornarà. I avui hem sentit l'exconseller Toni Comín i sembla que aquí sí, la tornada podria ser imminent.
12: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
3: El que diu Toni Comín és que, com que ell va obtenir el seu escó al Parlament Europeu l'any 2024 i no ha pogut ocupar-lo perquè havia d'anar a Madrid a recollir l'acte de diputat, doncs fa dos anys i escaig que aquests votants no estan representats a l'Europarlament. I ara, com que ja podria tornar a Madrid, doncs s'ho planteja per tal de poder ocupar el seu escó. A qui no hem sentit encara és a un altre exconseller, que també és a l'exili, l'exconseller Lluís Puig. Lluís Puig, bona tarda.
13: Molt bona tarda.
3: Primer de tot, deixi'm preguntar-li com li ha caigut la notícia d'aquesta setmana, que podia ser esperable, però no sé si després de les últimes experiències havien preferit no fer-se moltes il·lusions.
13: Exactament, no ens havien fet moltes il·lusions, perquè un cop t'has escaldat una vegada, diuen que mai ho t'havien des prou, eh? Sí que esperàvem la resolució del Constitucional, perquè tristament per ells, per la justícia espanyola, que cada cop tenen més descrèdit, 8 dies abans ja sabíem el que es faria. I això li treu molt al·licient, les coses, quan estàs davant d'una justícia. Però el que sí que no esperàvem, almenys jo personalment, és la rapidesa en què el jutge instructor va fer l'aixecament de l'ordre d'atenció i arrest. Això sí que no ho esperava, vaja.
3: I com s'ho agafa? Quina sensació li va quedar quan va saber que el jutge Llarena aixecava i prenia aquestes decisions de manera tan ràpida? 40 minuts van passar entre la decisió del Constitucional i la decisió de Llarena.
13: Bueno, vol dir que la tenia escrita. Això segur. Això segur. I l'altre, m'imagino, dedueixo, sense jo ser un expert jurista, que si l'hagués mantingut gaires dies o setmanes, hauria sigut incórrer amb una vulneració de drets més forta encara de la que ens han fet, però en aquest cas ja flagrant, no pot mantenir un ordre d'arrest quan hi ha el Constitucional que diu que els fets són amnistiables. Tot i que ho deixa com a provisional i que, evidentment, cal llegir la sentència i cal que s'apliqui l'amnistia d'una forma formal, però l'ordre d'atenció, després vaig entendre que és que havia de ser ràpida. Sí.
3: Amb qui va parlar? Qui és la primera persona amb qui va parlar o amb qui va comunicar-se quan va saber la notícia?
13: Amb la meva esposa, companya de tota la vida. És que em va passar una cosa que no em havia passat mai a la vida, que jo marxava de Besir a l'aeroport direcció Waterloo, i normalment sempre tots posem el mòbil en mode avió o l'apaguem, no?, quan pugem l'avió. Jo no ho vaig fer-ho, me'n vaig oblidar, el tenia en silenci. No, el tenia en vibració. I quan començàvem a baixar de l'avió a aterrar, en el moment que va agafar línia, clar, em va començar a vibrar el mòbil d'una forma desenfrenadament perillosa. Jo pensava que és que estava a punt d'explotar-me l'aparell. I, esclar, de seguida, el moment que ho vaig veure mirant d'amagat què passava, vaig veure el que era. El moment que vaig aterrar, doncs, evidentment vaig trucar la meva companya i esposa.
3: Era un vol que el portava cap a Waterloo, potser?
13: Sí, sí, sí, Charleroi, sí. Aeroport de Charleroi...
3: Camí de Waterloo. No, li pregunto, perquè li explico una maldat, si vol, o una anècdota, que no sé si vostè n'és conscient o no, però en moltes redaccions, el tuit que vostè va fer dient he pujat a l'avió condemnat i he tornat he baixat de l'avió lliure, molta gent ho va entendre com que havia tornat a Catalunya. I, per tant, vam començar a córrer. No, compte que Lluís Puig ja és a Catalunya, compte que ja el tenim aquí, compte que és el primer que ha tornat, i no era això, no.
13: No ho vaig voler fer expressament, de veritat, m'heu de creure. Com que el dia anterior ja havia sortit en alguns mitjans, jo havia llegit qui es deia que l'endemà estaríem a la compareixença del president Puigdemont i seríem allà, la Toni Comín i jo, no sé per què vaig deduir que la gent entendria que estaven cap allà. Però sí, va ser un cert batibull.
3: I uns minuts d'incertesa, a veure si intentar buscar, a veure si havia aterrat efectivament a Bèlgica, sí, o si havia aterrat a Catalunya i que, per tant, teníem la primera tornada. Perquè ara mateix la pregunta és la data de les tornades. Hem sentit el president Puigdemont dient que, de moment, no, que tranquil, que no vol interferir en la campanya electoral. Acabem de sentir ara Toni Comín dient que ell, tan bon punt pugui, vol anar a Madrid per tal de recollir l'acte d'eurodiputat. Lluís Puig té clar quan tornarà?
13: Sí, tinc clar que tornaré aviat. No tinc el dia encara. Acabo d'arribar ara de l'aeroport de Besiers fins a casa meva i em toca ara mirar agenda amb la família, que és el mateix que vaig fer el 31 d'octubre quan vaig baixar de Brussel·les per parlar amb la família i exposar-los la meva voluntat de marxar a l'exili. Mm-hmm. Penso fer el mateix. Avui, tarda nit, ens assegurem la família, planificarem i prendrem una decisió que, si encara que jo no sigui majoria absoluta de la família, si m'ho accepten, evidentment, aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. Perquè telemàticament, des del primer dia que estic fent, bueno, i de l'anterior legislatura, i que porto uns quants anys fent de diputat, però, evidentment, el valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
3: Sempre més de broma, no té majoria absoluta la família, però té vot de qualitat, perquè al final és el principal implicant.
13: Sí,
3: per tant,
13: home,
3: diguem-ne que el seu val més que el dels altres, podríem fer aquesta broma. Clar, perquè
13: la
3: gent ha de tenir clar, vostè ja no té cap impediment legal per tornar a Catalunya, i vostè és diputat del Parlament de Catalunya, per tant, podria tornar a Catalunya, entrar al part de la Ciutadella, entrar al Parlament i exercir sí. com a diputat.
13: Exactament, així és com ho entenem. Consultat amb el meu advocat, Jaume Alonso Cuevillas, seria molt estrany que, havent aixecat l'ordre de detenció arrest, s'inventessin ara qualsevol altra cosa. Tot i així, el Suprem em sembla que és que ha donat, o Llarena, no sé qui és, que ha donat 5 dies a les parts perquè manifestin el que opinen. En Jaume Alonso va fer un tuit de seguida dient, no 5 dies, no, 5 minuts ho han tingut fet. Clar, no hi ha peu. Però també m'imagino que amb això ells es blinden de que si Vox i aquestes coses que fan el que fan volien interposar algun recurs en contra d'aquest aixecament, donant aquests 5 dies de temps se'ls hi permet que es posicionin. No crec que això vagi més enllà, al contrari, penso que d'aquí 6 dies o 7 hàbils el Suprem fallarà ja amb l'aplicació de l'amnistia amb l'estimada Dolors Bassa.
3: El pròxim ple del Parlament és 20, 21 i 22 d'octubre. Lluís Puig ja hi serà assegut el 20, 21 i 22? Queden 15 dies.
13: Doncs sí, queden 15 dies, perquè avui acaba el ple que estarà vigent, vol dir que queden 15 dies. No ho sé, podria ser, però tampoc li us vull assegurar. Ja ho diré públicament quan haig d'aparèixer. En tot cas, No ve de 2 setmanes o de 4 ara,
3: El que sí que queda clar és que no estan coordinats, és a dir, el president Puigdemont fa el que considera que ha de fer, que és en aquest cas quedar una mica al marge de la
13: sí, lluita... No, coordinats ho estem, perquè precisament a la reunió que vam tenir dimarts a la tarda dels tres en privat vam exposar cadascú el nostre punt de vista i vam entendre i acceptar que aquesta era la postura que havíem de fer, que ell, com a representant de la institució i legítimament destronada, no volia que interferís en la campanya electoral. I ell és un personatge que, si bé abans del 29N, interfereix de totes. No ens enganyem. Ell no vol que la figura del president a l'exili quedi ara barrejada entremig d'una campanya, i és també superlegítim el calendari del conseller Comín, evidentment ens cal recuperar aquest escó que sempre ha estat de Junts per Catalunya, que va guanyar-lo democràticament i que pugui exercir en el Parlament Europeu. Jo encara no estic exercint. I que, per tant, jo podria estar 15 dies més, 15 dies menys, també, seguint com estic. Estic molt enfeinat, també, amb tot el tema de la Casa Macià, que hem d'inaugurar ara d'aquí un mes, allà a Prats de Molló, i la veritat que m'agafa en el pitjor moment de l'agenda. Jo sempre deia que li diria a Mal Llarena que esperés el 9 de novembre, però no m'ha fet cas. O no li va arribar la meva petició.
3: L'última... Com s'imagina la tornada? S'imagina un acte, s'imagina una rebuda especial? Prefereix fer-ho en la intimitat, amb la família? Com s'ho imagina?
13: No, quan torni baixaré en família i espero poder estar 24 hores o 48 hores d'aïllament a la casa que fa 9 anys que no trepitjo. Tornar a veure els colors de les parets i els arbres i el petit jardí que tenim al voltant. Per tant, el retorn físicament serà així. Públicament me l'imagino en el Parlament de Catalunya, sí.
3: Doncs estarem pendents de la tornada i ho informarem a Catalunya Ràdio. Lluís Puig, gràcies per acompanyar-nos.
13: No, deixa'm dir-te sobretot una cosa, perdona, 30 segons. Queden 100 persones més encara represaliades, I que tornem nosaltres tres escalonadament, o com sigui, no soluciona res. No soluciona res políticament de la relació Catalunya-Espanya. Ningú ha fet cap proposta alternativa en 9 anys. I, per altra banda, segueixen havent-hi 100 persones en processos judicials, que ja tarden tots aquests tribunals i jutjats a aplicar-ho d'una vegada i ràpida. No, mentre hi hagi aquests casos, no ens podem oblidar i deixar parlar de la repressió, perquè requereix, de la mateixa manera que nosaltres no ens hem sentit mai sols, aquestes 100 persones no es poden sentir mai soles. Ja està.
3: Queda clar.
13: Gràcies.
3: Lluís Puig, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
13: Moltes gràcies i bona tarda a tots.
3: No sé com ho veieu. La tornada, bé, no ha volgut posar data, però sembla força imminent.
0: No, és una bona notícia. Jo crec que... tots aniran tornant. Sembla que ho faran de forma esgraonada. Qui té més urgència i més pressa per tornar és Toni Comín, perquè ha d'anar a Madrid a agafar l'acte d'eurodiputat i a prendre possessió del seu escó a Brussel·les, i la gran incògnita és com ho farà Carles Puigdemont, perquè ell ha parlat d'una tornada institucional i no una tornada com a líder de Junts, no? En aquell moment a Junts li aniria molt bé que Puigdemont tornés a fer la campanya electoral i a posar-se al capdavant, però sembla que ell li vol donar una pàtina més institucional i fins i tot s'ha parlat de la possibilitat de tornar després de les eleccions espanyoles. Veurem com es va aclarir això. En tot cas, sembla que la setmana que ve el Suprem, no?, hauria de ja habilitar els que estan inhabilitats i certificar l'arxivament de la causa dels que estan a l'exili.
1: No, molt bé, és una molt bona notícia, és una felicitat immensa que puguin tornar a casa, que m'imagino el que devia dir conseller, li devia passar pel cos en el conseller Puig quan veu que efectivament és lliure. O sigui, la paraula llibertat, soc lliure. Els que som lliures, jo crec que ho valorem poc. Però quan
3: fins
1: veus...
3: que no ho perds, no? Aquelles coses que no valores,
1: fins
3: que no ho perds.
1: És normal que puguis anar pel carrer, és normal que puguis anar al teu poble, és normal que puguis sortir... No, però quan la perds, suposo que el fet de dir soc una persona lliure ha de colpir d'alguna manera, no? I més després de tot aquest procés que hem viscut tots plegats. Per tant, la felicitació ja li vaig fer arribar, i amb ells, a la família, en definitiva, per tots. I tornar no deixa de ser un canvi de vida, una altra vegada. Jo entenc que s'hagi de planificar com tornem, com ho fem, les coses, la vida, el dia a dia, no? Com ho reorganitzem. I, evidentment, doncs, políticament té un impacte. I jo entenc perfectament que el president Puigdemont doncs, prefereixi aïllar la que és la tornada del president legítim de Catalunya a l'exili per quan sigui un moment oportú, perquè ell sempre ha dit que això no va de persones, que va de la institució, del que ha passat, i jo penso que seria una llàstima, a més, i això jo ho dic a títol personal, evidentment, i només faltaria que ell pogués fer el que volgués, no?, que hi és lliure. Però a dir, escolta, per les eleccions espanyoles, barrejar-les amb la tornada del president legítim de Catalunya a l'exili seria com a greu, no?, inclús per la litúrgia, no?, de tot aquest tema. Llavors, perquè sí, evidentment, impactaria en el dia a dia de la campanya. I, bueno, i el conseller Comín, doncs, celebrar que pugui tornar a fer la seva tasca com a eurodiputat.
3: Marc?
2: Jo ho celebro majúscules. Aquest era l'objectiu, l'amnistia, la plena recuperació de drets i llibertats, i no voldria fer cap tipus de... no voldria dir res que pugui comprometre aquesta idea, aquesta celebració. És una celebració. Dit això, també sóc partidari de ser molt intentar ser molt concret i molt pedestre. És a dir, és legítim que tothom faci les lectures personals i polítiques. Si Carles Puigdemont no torna, molt probablement és perquè Junts té uns molts mals pronòstics per les properes eleccions. Llavors, la seva arribada abans de les eleccions, combinada amb un mal resultat, implica, evidentment, una lectura poc afalagadora per la figura. No? És molt més senzill tornar per intentar donar la sensació que s'aixequen uns mals resultats. És una lectura política totalment legítima. Toni Comín, la situació és molt diferent. Ell té pressa per recuperar un acte que, entre altres coses, li garanteix doncs, gairebé uns 200.000 euros l'any de rendiments com a parlamentari europeu. És més normal que pugui tenir unes presses per començar a percebre. És a dir, l'amnistia s'ha de celebrar, però que això ens porti a fer lectures més enllà de... És a dir, les coses són com són i crec que amb això hem de ser tots plegats doncs molt... Hem de tocar peus a terra, no? Aquesta sensació com de que l'oracle torna i llavors es vol esperar per no interferir en la política espanyola, probablement sigui tot molt més concret, no? Hi ha un càlcul polític, personal, i és necessari posar-ho blanc sobre negre perquè crec que tots som adults i ens mereixem una lectura política adequada. Sí.
1: Mentre parlava el Marc Molins, haig de dir que això de les màquines el tanto, perquè el Marc Molins no havia dit una sèrie de paraules clau que el telèfon s'ha posat a la conversa, a donar la seva opinió. No sé si heu sentit que parlava.
3: He vist que es disparava, però
1: es disparava,
3: no tenia que era.
1: Parlava de les, referent al, en el Marc Molins.
6: I què ha dit?
1: No l'hi he entès, no, perquè l'he parat de seguida.
3: Per cert, per acabar amb el tema... Espera't, que ara m'ha marxat, però ara us ho dic. Aclariment del TSJ davant les preguntes de tots els periodistes. Recordo que estaven pendents de com és que s'havia pogut fer aquell desnonament a la Rambla de Barcelona. Doncs, efectivament, el segon punt del que diu el TSJ, la propietària de l'immoble és una dona d'avançada edat amb un compromís hipotecari i amb risc de vulnerabilitat. Per tant, és el que dèiem. Tant la llogatera com la propietària, totes dues tenien certificat de vulnerabilitat. Per això s'ha pogut fer el desnonament, tot i que entrés en vigor el decret, perquè és un dels... dels supòsits en els quals es pot evitar, no es pot evitar un desnonament, que és que el propietari també sigui vulnerable.
2: Aquesta és la justícia de veritat, la justícia majúscula.
3: Sí, és a dir, ja entenc, perquè el Marc aprofita per treure allò, però no deixa de treure que ara mateix tenim una mare amb dos nens que estan al carrer sense solució habitacional,
0: Els serveis socials són els que han d'intentar buscar una solució habitacional per a aquesta família puguin accedir a l'habitatge.
2: Sí que necessito esclarir, no em referia a que considero més just fer fora a una família amb un fill de 12 i una filla de 3 respecte a la propietària. Em referia a aquelles idees...
3: Que no hi ha arbitrarietat, vols dir, no?
2: No, em referia a aquella idea de justícia a la que ens vam instal·lar, no? On justícia era independència o justícia és justícia habitacional i dret a la possessió, a la propietat d'un immoble. Aquesta, jo crec que això és el que ens preocupa, almenys a mi com a ciutadà.
1: I una cosa a dir molt important, que el procés judicial, malauradament, al nostre país duren molt. Abans haguessin hagut d'actuar els serveis socials per sabien que hi havia una mare i una filla. No esperar que hi hagi una sentència, perquè ja fa segurament com a mínim un any i mig que això va, sabent que hi havia criatures i que ningú hagi actuat. Però, clar, què fa l'Estat, el que és l'Estat en majúscules, deixació de funcions? Amb qui ho carrega, el particular?
3: Les rendes impagades és de 2 anys. Per tant, feia dos anys que aquesta família no podia pagar i, per tant, efectivament, han estat 2 anys que es podia haver trobat una solució per tal de
1: Correcte.
3: No arribar al desnonament en què
1: tots
3: no tinguin una solució a l'habitació.
1: I així amb tots, perquè tots els desnonaments venen després de molt de temps i que la inacció de les administracions ho carrega el propietari molt fàcil, molt bonic.
3: Queden 2 minuts per arribar a les 4, queden 2 minuts per donar el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
3: Tot bé?
14: Sí. Avui podria ser entrevistat per nosaltres.
3: Jo? Ja sé per on vas.
14: Per on vaig.
3: Sí, perquè porteu tota una setmana pendent del tema.
14: Home, perdona, 400 o 200.000 persones passaran per l'Estadi Olímpic, doncs haurem de parlar, no?
3: Clar, sí. No era una crítica.
14: Ah, ho ha semblat.
3: No, home, no.
2: Jo hi vaig demà,
3: Veus? Jo hi vaig anar ahir, Molins. El Marc Molins va demà.
0: Hi va tothom. Jo sóc d'Excel l'únic que no hi vaig.
1: No, jo tampoc.
14: Els que hi vagin avui, a veure com hi aniran, que serà una de les coses que hem d'explicar.
0: Avui sembla que plourà. Jo ho veuré dissabte a la nit a la Tele3.
14: I t'aviso que tenim una notícia al voltant de què veurem o què no veurem.
3: Que hi haurà canvis respecte al d'ahir, vols dir?
14: No ho sé. Jo t'emplaço una...
3: Home, si tens notícia vol dir que algun canvi hi ha. Perquè si no hi hagués cap canvi no tindries notícia.
14: Depèn, hi ha gent que ha comprat entrades pels 4 concerts, eh?
3: Home, clar, ja m'ho sé. Jo en aquest cas no, però per altres sí que ho puc fer, això. Per aquest no, que anava una mica d'acompanyant.
14: I quan vas a 4 concerts al mateix, sempre és el mateix concert?
3: Fa anys, no. Últimament, sí.
14: Es va fent gran.
3: L'edat, sí, l'edat, no, perdona.
14: Aquí fem un programa diferent cada dia.
3: Molt bé, molt bé. El nostre també. Doncs de seguida el Francesc Garriga amb la cafetera que té al costat i que està aplaudint i fent gestos, que és la Sílvia Cúpulo, que la veig a través de la línia interna.
6: Ah, carai.
3: Deixa acomiadar el Ferran Casas, el Lourdes Ciuró i Marc Molins. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Fins la propera.
3: Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
15: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia, repassem els titulars destacats d'aquest dijous 8 d'octubre. Castelldefels commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. Avui és la jornada central. Des del passat 5 d'octubre i fins al 13 de novembre ens arriba un ampli programa d'activitats sota el lema Fer Comunitat, Teixir Benestar. Aquesta proposta promou el benestar emocional, afavorint els vincles i posa en valor la comunitat com a espai de cura i suport. Les àrees d'esports i joventut creen una nova iniciativa dins del programa Fem Esport als Barris. En aquest cas, es centra en el públic jove de Castelldefels amb el naixement de Fit Jove. Tots els dimarts, a 8:15 del vespre, a l'espai de calistènia de l'espai jove La Masia. Es tracta d'una activitat gratuïta amb reserva de plaça a través de la plataforma antropolis.com. I des de l'àrea de cultura informen d'una nova edició del Castelldefels Comedy Stars. Aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte a les 7 de la tarda, és l'inici, el tret de sortida d'aquesta nova edició al Teatre Plaza. Les entrades per Corta el Cable Rojo es poden adquirir de forma anticipada. A més, anar a un espectacle al Teatre Plaza o també a la Sala Margarida Xirgo torna a tenir premi amb descomptes a 12 bars i restaurants de la ciutat. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora en punt amb més informació actualitzada de Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí i ara comença Castelldefels, així som. Avui, en el programa del dia, l'Urri de Muerto, que arribarà a les 8 del vespre i, posteriorment, Musicalia. Avui és dijous, per tant, el Partit dels Socialistes de Catalunya, l'espai Castelldefels Coffee. Ens visitarà el regidor Cristian Guillamón. I pararem amb el fotògraf Aitor Fernández, que és el responsable, que és el coordinador de l'exposició LGTBI que es pot veure a l'espai Montserrat Roig. La nostra mòbil voltarà pel comerç i recordarem que aquest 10 d'octubre hi ha una campanya de donació de sang. Antoni García, que és el coordinador dels donants de sang, no només de Castelldefels, sinó del Baix Obregat, els explica els detalls. I l'Anabel Subias ens cita a una nova edició de la Jugoteca Ambiental que té lloc aquest cap de setmana. Comencem, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat local. La Solidaritat protagonitza les 37es jornades de pau, solidaritat i cooperació. Van començar el passat dilluns 5 d'octubre i s'allarguen fins al 18 d'octubre. Castelldefels celebra aquests dies tot un seguit d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Ja està inaugurada l'exposició d'entitats del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que es pot visitar a la sala Margarida Xirgut de la biblioteca. I, per exemple, per demà, divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, la Masia de Can Roca de Baix acull el taller Violències Quotidianes a càrrec de Món Sense Guerres i Sense Violència. A més d'aquestes activitats, les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen també el Festival d'Estels per la Pau aquest diumenge i altres propostes de contes, xerrades, tallers, poesia o teatre que omplen d'activitats solidàries la nostra ciutat. I avui, nova proposta del programa d'activitats Fem Esport als Barris. Ja estrenava fa uns dies la seva nova temporada després de l'èxit de l'edició anterior i torna aquest programa pioner que fomenta la vida activa i la cohesió social. La temporada passada va comptar amb més de 2.500 persones participants. Les activitats tenen lloc entre octubre i desembre a diversos punts de la ciutat. En concret, aquest dijous 8 d'octubre, a la tarda, proposta de Fitono a Can Vinader a 6:15 de la tarda fins a 7:15. Per participar-hi, cal fer reserva de plaça gratuïta a través de la pàgina web d'entrepolis.com. I a l'agenda del cap de setmana, la prevenció dels residus i les papallones protagonitzen la Jugateca Ambiental. Dissabte 10 d'octubre, els dissabtes al Baixador inclouen l'activitat Agafem el cabàs i diumenge 11, els diumenges a la Pineda, es dediquen al I a papallones a la platja, activitats de sensibilització ambiental dirigides a famílies en horari de 12:15 a 2:15 del migdia. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora en punt per repassar més contingut informatiu d'actualitat de Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Fa uns dies parlàvem amb les nostres companyes de Polítiques d'Igualtat respecte a una exposició que es pot veure a l'Espai Montserrat Roig, que saps que és l'equipament on realitzen doncs, aquestes activitats, tallers i també exposicions relacionades amb Polítiques d'Igualtat. Doncs bé, parlàvem d'una exposició referent al col·lectiu LGTBI que ja es pot veure a l'Espai Montserrat Roig, però volíem parlar doncs, més abastament d'aquesta mostra que ha coordinat el fotògraf Aitor Fernández amb nosaltres via telefònica. Molt bon dia, Aitor.
1: Hola, bon dia.
0: Recordem en què consisteix aquesta exposició, sisplau.
1: Aquesta exposició és una exposició que parla de dels protagonistes i les protagonistes de la lluita pels drets LGTBI de tota Espanya. Allà a l'Espai Montserrat Roig no hi ha cabut tota l'exposició, llavors tenim una representació d'aquests testimonis d'arreu de Catalunya, d'Andalusia, de Madrid i d'alguna altra València, d'alguna altra capital important que va ser important pels drets LGTBI.
0: És una exposició que es pot veure en plafons, en fotografies i amb els protagonistes d'aquestes reivindicacions, oi?
1: Sí, cada, són els retrats d'aquests protagonistes, són perfils periodístics, tenen un titular cadascun, no? cada protagonista, i llavors n'hi ha com uns QRs que tu amb el mòbil i també, hi ha alguns també per escrit, es pot veure aquesta vida, no? Aquesta vida, aquesta lluita d'aquestes persones en el seu moment històric, no? El moment històric. Hi ha diferents moments històrics de la lluita LGTBI des del principi, no? Abans dels anys 60 ja va començar una mica la lluita. Tenim testimonis d'aquestes èpoques, sobretot a la ciutat de Barcelona. Després, als anys 70, no? Que amb el tema al final, no? Els moments de la transició i del final de la dictadura, que es va començar a mobilitzar el col·lectiu ja amb manifestacions. Després tenim tota l'època de la SIDA, també, dels anys 80, que també va ser un moment històric molt important. I el tema de la lluita trans, no? Arrel de l'assassinat de la dona trans, de la Sonia Rescalvo, no? Als anys 90. Principalment cobreix totes aquestes parts d'aquesta lluita, aquesta memòria, que ha estat molt ocultada i l'hem tret a la llum amb aquesta exposició que ja ha itinerat a moltes ciutats de Catalunya.
0: Com deien, tu coordines aquesta exposició. Què és el que et va moure tu com a professional de la fotografia a rescatar aquests moments històrics?
1: Pues nosaltres pertanyem a una associació que es diu Associació Date Cuenta i nosaltres sempre hem tractat d'utilitzar la fotografia com una eina de transformació social. De fet, abans d'aquest projecte vam fer un altre que es deia Vencidos, que rescatava la memòria de més de 100 persones d'arreu d'Espanya que eren persones que havien supervivents, que havien sobreviscut i defensat la Segona República Espanyola i que havien estat, bueno, represaliats per això, no? I llavors, bueno, vam decidir també que ara estaven aquests testimonis que nosaltres anem rescatant, ja estan començant a desaparèixer, llavors volíem fer un altre projecte més específicament de la lluita dels drets LGTBI. Recordem que els drets LGTBI no són drets, són drets aconseguits, però no en molts països, però són drets molt vulnerables, molt fràgils. La ONU, recordem,

0: també que acaba de dir que existeix actualment una ofensiva contra els drets, una ofensiva organitzada contra els drets LGTBI d'arreu del món. Llavors, crec que és important que es coneixi que això no ha estat sempre, que són uns drets que són molt vulnerables i que es poden perdre d'un dia per l'altre.
1: Recentment hem sabut també de judicis i de històries, doncs, malauradament, que han comportat en aquest sentit discriminacions que han acabat en suïcidi, sobretot quan es produeix aquesta discriminació en adolescents, en joves que no volen ocultar la seva condició sexual, no?
0: Exacte. És que fa uns anys, o sigui, el tema de... Bueno, era una mica al revés, no? O sigui, les persones, els discursos d'odi estaven una mica penalitzats, no? Amb la meva joventut, almenys, tot anava a millor. Però ara estem en un moment alerta perquè pensem que, que tot pot anar pitjor, no? Perquè aquests discursos d'odi s'estan validant d'alguna manera, no? S'estan acceptant i s'estan potenciant des de les extremes dretes, no? Llavors, bueno, hem d'anar amb cura perquè els drets LGTBI són drets humans, són drets de persones que només volen viure la seva vida i la viuen sense ficar-se amb ningú. O sigui que no, això no afecta les vides de ningú i s'han de protegir. O sigui que hem d'estar alerta precisament per tot això, no? Que tu dius, el tema del bullying, el tema de... Bueno, està present, està molt present, se'n parla. Suposo que sempre ha estat present, no? Però ara se'n parla i s'està una mica, bueno, banalitzant. I no són coses que s'han de banalitzar, no? Perquè totes les persones poden viure en llibertat i en pau mentre no es fiquin amb ningú, no? I és això una mica el que també ens diuen les persones, no? Que els drets no estan aconseguits per sempre, sinó que s'han de seguir lluitant.
1: Fins a quin punt personatges populars del col·lectiu LGTBI poden ajudar que es preservin aquests drets?
0: Jo penso que és molt important que un poble ha de tenir memòria, no? No només memòria de drets humans, sinó també memòria política, memòria de les persones que han lluitat per la llibertat, no? Tenim el que tenim perquè aquestes persones ho han lluitat i han posat el seu cos, la seva ànima, la seva llibertat, no? Moltes vegades. I no ens parlen d'això a les escoles. De fet, a Castelldefels farem visites guiades amb instituts i amb joves, sempre fem. O sigui, els joves es queden molt, molt, molt, molt assombrats, no? Perquè no els hi parlen d'això a les escoles. I penso que aquestes històries connecten molt amb la gent jove, no? I els expliquen que el que tenen és una cosa que han d'agrair i han de lluitar perquè es quedi, no? I també coneixen la diferència, també coneixen altres formes de pensar, altres formes de ser, a través de com aquestes persones van acceptar la seva vida i la van viure amb llibertat i també la van viure d'una manera, tot i la crudesa, no? La dificultat del seu dia a dia, no? D'estar entre la vida i l'amor cada dia, no? Com en el cas de les dones trans, no? Que estaven entre la vida i l'amor cada dia, no? Pues, veuen que això pues, s'ha de valorar i també que aquestes dones o aquestes persones ho reivindicaven des de l'alegria, no? L'alegria era una mica aquesta curassa per viure, per tirar endavant, no? Amb aquesta necessitat de viure i de gaudir la vida, no? Perquè la vida és una i llavors s'ha de gaudir, no? És una mica el títol de l'exposició, respon a l'entrevista d'una de les primeres persones que vam entrevistar, que és l'Antoni Prades, és potser la persona més antiga, no? Perquè és una persona que sortia als anys 60 ja amb els bars, amb els seus amics, per la Rambla, i ell ens va dir que tenien por, que clar que tenien por de sortir per les nits o per les tardes, però, bueno, era pitjor quedar-se a casa perquè si no et mories, no? Llavors, per això van posar, tenien por, però calia sortir.
1: Ah, i el que deia Aitor, fins a quin punt doncs, la defensa d'aquests drets a càrrec de persones populars mediàtiques ajuda a que es respectin, a que es preservin?
0: Perquè s'ha de fer memòria. Jo penso que s'ha de fer memòria. No sé si t'he entès bé la pregunta, però penso que s'ha de fer memòria, o si me la vols dir una altra vegada, però, perdona.
1: No, dic que una persona que sigui famosa, que sigui popular i que... Vale. I que s'identifiqui amb el moviment, que pertany al col·lectiu LGTBI, el cas que vagi manifestant o vagi denunciant quan aquests drets no respectin, el que volia dir és que ajudaria a que es continuïn respectant els drets d'aquest col·lectiu?
0: Jo penso que sí, que les persones que tenen veu, que tenen altaveu, quan es posicionen, moltes persones, sobretot joves, necessiten referents, necessiten líders, no? Sobretot a l'adolescència, no? Que una separa una mica del pensament familiar i va buscant com referents, no? Sobretot també les persones que estan a dintre del col·lectiu, que també busquen referents que potser no hi són a la seva família, no? Si hi ha persones que són conegudes, que defensen els drets o que diuen que creuen en la llibertat, els drets de la llibertat, els drets humans, jo penso que sí, que és positiu i que està passant. Malauradament, també, ara, tal com està la vida, com està la política, penso que també es fa més ressò dels discursos més negatius, no? Però hi ha molts discursos positius de gent molt famosa que està defensant els drets humans i que jo penso que això és molt important, sobretot per a la gent jove.
1: Has fet esment en què aquesta exposició recull moments històrics de la lluita del col·lectiu LGTBI per defensar els seus drets. Has fet esment de l'eclosió de la SIDA. I quins altres moments històrics destacaries tu que ressenya aquesta mostra?
0: Sobretot al principi, la primera manifestació, no? Que és el principi de tot, no? L'any 77, la primera manifestació que es va organitzar a Barcelona, i que van agafar les dones trans, no? La pancarta, penso que és un bon moment històric. La consecució també de l'amnistia, recordem que després de l'amnistia política que es va concedir per la democràcia espanyola van quedar fora tots els presos socials. Llavors es van crear una sèrie d'associacions, no? També més tard, que van reivindicar tot això. Llavors aquest seria un segon moment històric quan es va alliberar, no? A tots aquests presos socials. Penso que l'època de la SIDA també és molt important perquè, bueno, són les dones lesbianes les que es van posar al front, no? I van cuidar els seus companys. La SIDA és una pandèmia que ho va canviar tot, també a nivell de llibertats. Va venir una por que s'estava esfumant i va començar a venir d'una altra manera, no? Aquesta va ser una època molt important. Després, als anys 90, també hi ha una sèrie de grups que es comencen una mica a desvincular dels 80-90, finals dels 80-90, que es comencen a desvincular una mica del discurs clàssic de la FAC, per exemple, o de les associacions més clàssiques del col·lectiu LGTBI, sobretot dels gais, no? Sobretot això són les dones lesbianes. Per exemple, a Madrid es constitueix un grup que es diu LSD, que és pues, regentat per dones lesbianes, que comencen a reivindicar també altres coses, no? Altres llibertats, llibertats sexuals, o sigui, no només de drets, com per exemple pel matrimoni, que això va ser molt important també, però una mica volien canviar-ho tot, no? Llavors aquest moment també és important, no? Va durar poc, però encara està aquest esperit en molts col·lectius ara a dia d'avui, no? Sobretot amb temes més de col·lectius queer, que viuen la vida d'una no binaris, que viuen la vida d'una manera trencant molt, molt les normes, ja. I després el tema de la Sonia Rescalvo, també, que és tota els anys 90, tota l'organització de... Bueno, la Sonia Rescalvo, recordem que era una dona trans que vivia al carrer i que va ser assassinada per un grup de persones d'extrema dreta. Després va ser encausada aquest grup i va ser condemnat, però això va fer, des del meu punt de vista, que moltes dones trans s'organitzessin també a nivell també polític o a nivell d'associació. I per últim, per últim no, perquè tenim ja dues, no? El 2005 s'aprova la llei del matrimoni igualitari, amb una Espanya que es deia que no estava preparada o que la política més de dreta es deia que no estava preparada, però s'ha aprovat que sí, que estava preparada i es va aprovar també en aquell moment. Això va ser un... Ja prèviament a Catalunya s'havia aprovat el matrimoni, no el matrimoni, sinó les parelles de fet, que això també va ser molt important, però el matrimoni igualitari va ser el que va acabar de una mica de donar drets, no? De donar drets a les parelles homosexuals. I després, sobretot arrel bueno, d'una vegada fam que va fer la Carla Antonelli i el grup de dones trans, es va accelerar també la llei d'identitat de gènere, la primera, que recordem que fa un parell d'anys s'ha aprovat la segona, que és una de les lleis, sobretot, inclueix el tema dels menors trans i bueno, drets, sobretot per la igualtat real i efectiva de les persones trans a dintre de la societat. Més o menys t'ho he dit així ràpidament perquè és molt més, molt més complicat, però bueno, aquests serien una mica els passos. No? Des dels anys 60 fins avui estem parlant de 50 anys de lluita.
1: Ni més ni menys. Doncs una mostra d'aquesta exposició es pot veure aquests dies, també al llarg de la setmana vinent, a l'espai Montserrat Roig. Moltíssimes gràcies a Héctor Fernández, fotògraf i coordinador d'aquesta mostra que fa memòria, que fa història dels drets aconseguits pel col·lectiu, de la seva lluita pels seus drets del col·lectiu LGTBI. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé. Moltes gràcies també a vosaltres.
1: Molt bon dia.

guitarres amb ànima, ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.

0: Castle Le Fels, així som.
1: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
1: Os espero cada viernes, Radio Castle Le Fels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
3: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les Brigades Internacionals?
4: Bocins d'història.
3: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i amb pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.
4: Bocins d'història.

0: Pues la nostra unitat mòbil s'ha desplaçat a l'Institut Odontològics. Parlem amb la dentista Judit Termes. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna. Molt de gust d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Molt agraïda perquè compartim aquesta estona. Ara, Judit, esteu a l'Avinguda de Constitució 88-90 i sou una franquícia. Primer de tot, Judit, què és l'Institut Odontològics i què oferiu a Castelldefels?
1: Bueno, Instituts Odontològics és un grup de professionals que intentem portar l'odontologia ben a prop de la gent de Castelldefels. Portem molts anys en el sector i busquem una odontologia honesta i preventiva.
0: Què és el que oferiu a Castelldefels? Quins tractaments?
1: Tenim tot tipus de tractaments, des d'odontologia general fins als tractaments més complexes i rehabilitacions més àmplies. També tenim serveis d'ortodòncia i inclús estètica. Intentem fer uns tractaments globals per a tothom.
0: Moltes persones, Judit, van al dentista només quan tenen alguna molèstia. Per què són importants les revisions periòdiques?
1: Bueno, jo els diria que una prevenció sempre ens ajudarà a detectar els problemes abans de que avancin. Moltes vegades esperem fins que tinguem dolor i quan tenim dolor normalment és tard. Llavors la prevenció sempre ens ajudarà a evitar mals majors.
0: Què es trobarà una persona quan vingui per la primera vegada a instituts odontològics?
1: Doncs jo crec que es trobarà a un grup professional però també proper. Un acompanyament des de que entren per la porta de la consulta fins que acabin el seu tractament, inclús amb posterioritat els hi farem seguiment perquè puguin estar el més tranquils possible.
0: Què li diries a algú que fa temps que va ajornar la visita al dentista?
1: Doncs li diria que nosaltres ho posarem molt fàcil. Poden venir a fer una valoració gratuïta on incluirem fer radiografia o qualsevol altra prova que sigui adient. Els hi regalarem també la primera higiene sempre que la prescribeixi el doctor, de manera que, per tant, la primera posada a punt ja la tenen molt fàcil i així animem a la gent a que faci una bona prevenció de la seva salut bucodental.
0: Fa poc que us heu instal·lat aquí a Castelldefels, oi?
1: Sí, vam començar el 13 de juliol i la veritat és que estem molt agraïts amb els habitants de Castelldefels perquè hem tingut molt bona acollida, tenim molt bones referències i estan parlant molt bé de nosaltres. Això vol dir que ho estarem fent bé.
0: Quin és el vostre horari d'atenció al públic?
1: Obrim a les 10, estem fins a les 2, tornem a les 3 i estem fins a les 8 per poder donar el millor servei possible.
0: Els caps de setmana?
1: Els caps de setmana descansem.
0: Molt bé. Doncs esteu aquí a l'Avinguda de Constitució, 88-90, benvinguts a Castelldefels i moltíssimes gràcies, Judit, per atendre'ns.
1: Oh, gràcies a vosaltres, Anna. Aquí teniu sempre el vostre dentista de confiança.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs des del passat mes de juliol, l'Instituts Odontològics al servei de la ciutadania de Castelldefels es troben a l'Avinguda Constitució 88-90. I ens ha atès Judit Termes, dentista, una de les professionals amb aquest equip que, com dèiem, doncs, ofereix els seus serveis odontològics des del passat mes de juliol a la població de Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels, així som.
1: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
0: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat informativa local. El pressupost municipal, ordenances fiscals i preus públics 2027 a aprovació al ple extraordinari. La sessió té lloc demà a 11:15 del matí i inclou la proposta de l'equip de govern municipal dels comptes generals de la corporació i la modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2027 que garanteixen els serveis a les persones i que proposen increments a partides com les de serveis socials i habitatge. El passaport d'Onauta continua fent camí a Castelldefels. Des del febrer de 2025, els infants de la nostra ciutat poden descobrir noves activitats, experiències i aprenentatges més enllà de l'escola amb aquest recurs. Aquesta setmana, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, ha visitat un centre educatiu de la ciutat per lliurar els passaports d'Onauta als alumnes i animar-los a gaudir de totes les propostes que els ofereix la ciutat. Tallers, medi ambient, cultura, lectura, esport, ciència i més propostes tenen cabuda en aquesta iniciativa que busca continuar aprenent, descobrir noves passions i fer de Castelldefels una ciutat on també s'aprèn fora de l'aula. I nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. Aquest dissabte 10 d'octubre, en horari partit de 9:45 del matí a 1 del migdia i també per la tarda de 4:00 a 8:00 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixit s'instal·la al Centre Cívic Frederic Mompou, a la plaça Joan 23, número 10. Ens recorden des de l'Ajuntament que la donació de sang és un acte imprescindible per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a la ciutat. D'aquí una hora, el torn ja de l'informatiu i les notícies destacades d'aquesta jornada de dijous 8 d'octubre en detall amb Xavi Martín. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Doncs parlem ara de la Jugateca Ambiental, que presenta noves propostes per aquest cap de setmana. Ens ho explica doncs, l'Anabel Subillas, tècnica de Medi Ambient, que ja és amb nosaltres. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, doncs estàvem parlant ara del temps, que les previsions meteorològiques diuen que no plourà el cap de setmana.
1: Bueno, en principi, sembla que aquest cap de setmana començarà a fer millor temps, pel que he vist per l'aplicació, eh? No tinc notícies de primera mà ni res. Farà una miqueta més de fresqueta, però no hauria de ploure.
0: Molt bé, doncs dit això, què és el que podem trobar als dos llocs on es desenvolupa aquesta activitat, el Platja de la Pineda i el Baixador?
1: Doncs aquest cap de setmana, per la Jugateca Ambiental, que ja sabeu que és un programa d'educació ambiental familiar, amb el qual hi ha un espai fixe que és de joc lliure i hi ha una activitat, que l'activitat es fa de 12 a 1, i el dissabte es fa a la Platja de Baixador i el diumenge a la Platja de la Pineda. El dissabte a la Platja del Baixador tenim una activitat que es diu Agafem el cabàs, que és un joc d'aquests jocs gegants, és un joc familiar que és per, diguem, per descobrir o per aprendre de quina manera faríem una compra més sostenible, des del punt de vista de reducció d'envasos, del tipus de productes que podem comprar. I, bueno, és una activitat sobre reducció de residus i sobre compra responsable, diguem. I el diumenge, a la Pineda, tenim una activitat sobre papallones, sobre les papallones de la platja. Llavors, allà ens explicaran, bueno, descobrirem una mica les zones dunars, si també podem trobar papallones i altres insectes que trobem a les platges i, bueno, i quins són.
0: I per què hi ha papallones a les platges?
1: Bueno, perquè tenim unes dunes meravelloses que tenen una vegetació que, bueno, que de tant en tant floreix i hi ha papallones que estan especialitzades. Cada papallona normalment té un rang de flors de les quals s'alimenta. I bueno, a la platja tenim unes espècies de papallones, algunes sí que són comuns, però d'altres són específiques de les plantes que viuen a la platja, que són molt específiques, moltes d'elles.
0: Sí, que és una mica de selecció que fan les mariposes d'aquestes plantes, oi?
1: Sí, o sigui, cada papallona, diguem, el seu cicle de vida el fa vinculat amb unes plantes específiques. Hi ha les papallones que els agrada més un tipus de plantes i altres que els agrada un altre tipus de plantes, i depèn també de l'estadi en què estan. Quan són orugues, potser s'alimenten d'una planta perquè solen menjar fulles, i en canvi quan són adultes poden a anar a flors o de la mateixa planta o d'altres plantes diferents. Llavors, en funció de l'estadi de vida d'una papallona, sempre té com unes plantes de referència per alimentar-se, i, per tant, depèn directament de les plantes, de la diversitat de plantes que hi ha. Perquè no totes les papallones els agraden les mateixes plantes.
0: Ah, són selectives. Sí. Com deies, el nostre sistema dunar està ben desenvolupat i això propicia que apareixin aquestes espècies.
1: Sí, a les dunes de Castelldefels, bueno, de fet, hi ha una iniciativa a nivell metropolità que es diu l'Observatori Metropolità de Papallones, i les dunes de Castelldefels, dintre de lo que són les diferents platges metropolitanes, en aquest cas, són un dels espais on s'han trobat, on, diguem, tenim 20 persones voluntàries. És un projecte de ciència ciutadana que es fa a partir de persones voluntàries. Jo diria que tenim 4 voluntaris a Castelldefels, perquè això va variant una miqueta d'any en any, i les persones voluntàries que fan aquest comptatge, aquest cens de papallones, a la platja de Castelldefels han trobat més diversitat de papallones que altres espais municipals. O sigui, en realitat és com el rànquing d'aquest últim mes ocupa el tercer nivell de rànquing de tots els espais metropolitans, parcs i platges, la platja de Castelldefels, en quant al comptatge de papallones que s'està fent. O sigui, diversitat d'individus, número d'individus,

0: i voluntaris vinculats amb aquell espai. Vull dir, estem en un bon posicionament metropolità per l'estudi d'aquests insectes. No vol dir que aquí hi hagi més papallones que en altres llocs, però aquí les estem estudiant potser d'una forma més propera. Diguem, els nostres voluntaris estan estudiant-les d'una forma més constant.
1: I aquest estudi té un límit?
0: Amb aquest estudi, diguem, el que fan és baixar dades perquè després a nivell científic es puguin fer estudis vinculats, perquè de vegades les papallones són uns insectes... Bueno, ens estem anant una miqueta ja per altres d'això, no? Però les papallones sí que són animals bioindicadors, que se'ls diu, no? Que moltes vegades, en funció de l'augment o disminució de certes espècies de papallones, és a conseqüència de, per exemple, de la sequera o de que de sobte hagi plogut molt i apareguin noves espècies de plantes que abans no teníem. Llavors apareixen papallones vinculades amb aquelles plantes. Com són tan específiques, tan especialistes, funcionen molt bé com a bioindicadors i et poden detectar, per exemple, algun problema que puguis tenir de desequilibri en algun espai o de vegades també pot venir, per exemple, alguna papallona de fora que es desenvolupa molt bé perquè de sobte tens moltes plantes que són exòtiques, no? O, vull dir que indiquen moltes coses de lo que és l'espai, diguem, els ecosistemes, no?
1: Ens aporta molta informació.
0: Ens aporten molta informació. Llavors, és un projecte que ara no recordo quan es va iniciar, igual fa 4 o 5 anys, però que es continua amb el temps. No es preveu que hi hagi... O sigui, cada any es van traient resultats i estadístiques. No es preveu que s'acabi properament, diguem. S'acabarà quan deixem de tenir persones vinculades i que vulguin fer aquests estudis, no?
1: Doncs aquestes dues activitats, a la platja de la Pineda i al Baixador, la Jugateca Ambiental, recordem els horaris, Anabel?
0: Sí, els horaris del que és la Jugateca és de 11:45 a 13:45, o sigui, de 11:30 a 13:30, el que és l'espai físic de la Jugateca. Obre portes i allà hi ha una sèrie de jocs gegants per jugar lliurement allí, i el que és l'activitat en si és de 12 a 1.
1: Molt bé. I m'explicaves que la setmana vinent tindrem una activitat també destacada que ja la podem anunciar.
0: Sí, la setmana que ve, a nivell metropolità, hi ha una actuació que es fa amb totes les platges metropolitanes que se li diu Acció Platges Met. Són activitats que d'una manera o una altra el que fan és vincular molt més diguem, la ciutadania que participa d'aquesta activitat amb el medi, no? I per exemple, a la platja de Baixador, l'acció que s'ha proposat és una plantació d'un arc. O sigui, s'agafarà un tros de platja, diguem, proper a lo que és la platja a la Jugateca del Baixador, o sigui, allà al costat del Baixador, i s'extrauran plantes invasores i es plantaran plantes autòctones de les dunes. És una acció que està oberta a tota la ciutadania. Encara que la Jugateca tingui un caire potser més familiar, que pot venir persones individualment, no és una actuació, no és un taller molt orientat a públic infantil en aquest cas, sinó que és una actuació oberta, diguem, a tota la ciutadania. És una activitat que fem cada any, intentem sempre cada any fer una de les accions Platges Met vinculades a lo que és la recuperació de les dunes, perquè apostem molt per aquesta línia de que la platja no és només un lloc d'oci, sinó que és un espai natural, no? I volem també que les persones que viuen a Castelldefels s'impliquin amb el que és la gestió de la pròpia platja. I el diumenge, l'acció Platges Met que farem serà una activitat del CRAM, de la Fundació per la Conservació dels Animals Marins, i en aquest cas és una activitat que es diu Hem trobat un niu de tortuga, que el que fa és ensenyar-nos una miqueta com es detecta la presència d'un possible niu de tortuga, i en el cas de que veiem, per exemple, aparèixer cries o que a principis d'estiu, diguem, veiem alguna tortuga entrar, diguem, a lo que és la sorra i sortir, pues què és el que hauríem de fer per no molestar i per protegir aquestes espècies. Ens ha semblat interessant que la ciutadania també ho conegués, perquè ens ha passat, de fet, la vegada que vam tenir aquí el niu de tortuga careta, que va ser l'any 2019, l'avís va venir d'una persona que passejava per la platja. No ho va veure ni la guingueta on es va posar el niu al costat, va veure com sortia la tortuga i posava els ous, ni van ser, per exemple, els que mantenen la platja ni les màquines que fan la neteja qui va detectar això, sinó que va ser una persona que va veure un munt de tortuguetes petites per la sorra i va decidir trucar al 112 i a partir d'allà es va activar tot el protocol, no? I és un, bueno, és un, pensem que és una cosa, diguem, que la gent que viu en un entorn de platja ha de conèixer per poder detectar possibles avistaments de tortugues o de cries.
1: Molt interessant, no?
0: Sí, bueno, al final és una conseqüència del canvi climàtic que en realitat el que ens diuen és que no hauríem de tenir això. Tenim ara tortugues que fan niu a les costes catalanes o fins i tot franceses o del nord d'Itàlia, justament perquè ha augmentat tant la temperatura del mar que les tortugues estan buscant llocs més freds per poder posar els seus nius.
1: O sigui que de manera natural no hauria de produir-se aquesta circumstància.
0: De manera natural no s'havia produït fins fa relativament pocs anys. Els nius acostumaven a estar en costes més al sur. En Grècia, a nivell de Mediterrani, Grècia potser era la cuna on naixien moltes de les tortugues marines del Mediterrani, no? Perquè estan més al sur, l'aigua era més càlida i han anat pujant a mesura que han passat els anys per aquest augment de la temperatura del mar.
1: Que després recordem, Anabel, que es va produir doncs aquella tornada ja de les tortugues recuperades per part del CRAM al mar, al seu medi natural.
0: Sí, sí. Bueno, aquest, a principis de juny d'aquest any vam tenir la sort de poder, diguem, albergar aquest acte d'alliberament de tortugues, que realment és, bueno, és un acte molt multitudinari i alhora també és un acte molt... També ens van oferir moltes activitats vinculades amb aquest acte d'alliberament, perquè justament el que vol és generar aquest contacte, no?, de la ciutadania amb el que és el medi marí i la importància que té conservar el medi marí en condicions, no?, de pues, intentar que els residus no arribin a la platja, no?, perquè moltes de les tortugues que recuperen al centre de recuperació és perquè han tingut algun problema amb algun residu, moltes vegades. No?
1: Pues, i segur que plàstic, no?
0: Moltes vegades plàstics, també arts de pesca abandonades, bueno, hi ha moltes afectacions, no? I bueno, és una realitat que hem de conèixer tots, no? I el fet de en el moment d'alliberar explicar una miqueta quina és la història de cadascuna de les tortugues que van arribar a passar pel CRAM i van ser alliberades aquell dia, doncs et fa una miqueta conscient de la importància de conservar els nostres ecosistemes en bon estat.
1: Molt bé, doncs recordem el nou episodi, nova activitat de la Jugueteca Ambiental aquest cap de setmana i la setmana vinent aquesta acció de Playas Med adreçada a tota la ciutadania en general.
0: Sí, moltes gràcies per donar-nos veu.
1: Moltes gràcies a tu, com sempre, Anabel Subies, per acostar-te als nostres estudis i ampliar-nos informació sobre aquestes activitats.
0: Va, gràcies.
1: Bon dia. Bon dia.

Habaneres. Cançó de taverna i aroma de mar. Cada setmana, la nostra tradició més viva a la taverna de les habaneres. A Ràdio Castelldefels.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. 12 els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Doncs aquest dissabte, a 10 d'octubre, el Centre Cívic Frederic Mompou acollirà una nova campanya de donació de sang. Quan cal i som, vine a donar sang, és també el lema d'aquestes campanyes periòdiques. Amb nosaltres, Antoni García, que és el president de l'Associació de Donants de Castelldefels i del Baix Llobregat. Molt bon dia, Antoni.
1: Molt bon dia, correcte.
0: Feu aquesta nova campanya aquest dissabte al Mompou, en quin horari?
1: Bueno, com sempre, de 9:30 a 1 i de 4 a 7:30.
0: Quins requisits han de tenir les persones donants?
1: Bueno, com sempre, vull dir, habitualment són els protocols que hi ha de salut: tindre més de 18 anys, passar més de 50 quilos i fins als 70 anys. Fer un petit escrit d'entrada per una sèrie de preguntes, per si és un curs la primera vegada, l'adreça, saber on viu la persona, per després de la donació, si ha pogut ser possible. Li envien unes dades amb tots els resultats, el grup sanguini, i que tot està bé. I al cap d'uns dies, igualment, se li envia un altre escrit dient que la seva sang l'han fet servir a qualsevol hospital del país o d'Espanya, si fes falta. També hi ha captació de plasma, que això és una mica més complicat perquè es té que demanar hora perquè s'està una estona traient la sang.
0: En aquest cas, les persones donants tindran un petit obsequi.
1: Sí, aquest any celebrem lluiosament 25 anys de l'associació, que som la dotzena de totes les que s'han fet a la Federació Catalana Donants de Sang, i aprofitem per agrair amb uns obsequis de proximitat de tots els comerços que hi ha per la zona.
0: Molt bé, és important més que mai donar sang en aquests dies, perquè a causa de les inclemències climatològiques, doncs hem rebut aquests dies alertes de les autoritats competents perquè les persones eviten la mobilitat, en la qual cosa moltes de les activitats, moltes d'aquestes donacions han quedat suspeses.
1: Sí, sí, correcte. Vull dir, degut a això, moltes campanyes han quedat suspeses, però igualment la necessitat vital és mínim 1.000 bosses diàries per totes les operacions i medicacions, etc., que necessiten els pacients.
0: Aquestes campanyes que han quedat suspeses, es preveu doncs, que es recuperin d'alguna manera?
1: Bueno, és una força difícil perquè hi ha un calendari a tot Catalunya. Diàriament hi ha 27 campanyes repartides per tot el país. I clar, si avui no ha pogut ser aquí, però demà ja tenia que anar la unitat mòbil o l'equip sanitari a una altra població, si anul·les una no pots substituir l'altra. Suposo que a vegades sí es torna a reprendre, però és difícil perquè l'equip sanitari és el que hi ha.
0: Doncs de moment aquesta cita, segur el dissabte d'octubre, evidentment, si la meteorologia ho permet.
1: Sí, bueno, sí. Sempre hi ha, gràcies a molts esforços i entre el consistori, la federació i nosaltres, ja fa molts anys que el segon dissabte de cada mes es fa aquí al Mompou, que és un espai adient per fer plasma, sang, plasma, gent materna si cal, i hi ha lavabos, hi ha un espai gran, inclús si venen pares amb nens perquè aquest dia no hi ha col·le i tot això, fem una mica de guarderia. Vull dir que és difícil que aquí es suspengui la captació.
0: Doncs recordeu aquesta cita aquest dissabte d'octubre de 2:15 del matí a 1 del migdia i de 4 a 7:45. Recordeu que s'ha de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Sí, esperem que sigui molta gent perquè tenim molts regalets per sortejar.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta informació, Antoni García, responsable de l'Associació de Donants de Sang de Castelldefels i del Baix Llobregat. Que vagi molt bé i que recapteu força.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs Miguel Navarro i Estefania González es troben a un lloc de Castell de Fels on s'està celebrant una proposta molt interessant, el New World Day. Què tal, companys, benvinguts, Estefania, Miguel, endavant.
1: Hola, Anna, doncs sí, estem a l'edifici lògic de Castell de Fels on aquest matí empreses, professionals i persones emprenedores han participat en una nova jornada de networking organitzada per la Guaita. Una jornada que va néixer amb un centenar de places disponibles però que ha acabat superant aquesta previsió amb 120 persones inscrites. I més enllà de posar en contacte diferents perfils professionals, el Castelldefels Networking Day també ha mostrat aplicacions concretes de la intel·ligència artificial i la realitat virtual al món empresarial. Per conèixer com s'ha desenvolupat aquesta jornada i quina resposta ha tingut entre el teixit empresarial de Castelldefels, parlem ara amb Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament de Castelldefels. Santi, molt bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Pregunta ara obligada, estem justament amb persones al voltant que encara estan fent networking, encara es respira aquest increment del teixit empresarial de persones que volen connectar, que estan fent negoci, i com ha funcionat aquesta jornada?
2: Doncs efectivament, estem aquí des de les 9 del matí i bueno, la idea és, per part de l'Ajuntament, la Regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, doncs generar un espai, com a mínim un espai a l'any, per tal de que puguin venir les empreses de Castelldefels a donar-se a conèixer, a fer contactes i amb l'objectiu d'establir contactes client-proveïdor en una jornada doncs, de matí, com la que hem fet avui, en un espai tan icònic i tan representant per nosaltres com és el CIE Con Startup, l'espai doncs, per crear empresa, oportunitats laborals i startups.
1: Quin tipus de perfils s'han apropat? Hi ha de diversos, hem pogut parlar nosaltres també amb empreses d'aquí de Castelldefels amb una valoració molt positiva de la jornada. Vosaltres des de la Guaita com ho valoreu, també amb aquesta mirada els diferents perfils que s'han beneficiat de la jornada organitzada?
2: Doncs mira, finalment han sigut una norantena, unes 90 persones les que han vingut a participar, formar part d'aquest dia. Les empreses, aproximadament, és un 60% empreses de Castelldefels, un 40% empreses de fora de Castelldefels, hi ha moltes que han vingut de Barcelona i també de municipis propers. Són multisectorial, aquí hi ha des d'una fotògrafa, empreses que es dediquen a dissenyar i a programar software, per exemple. Per tant, la idea és que donar a cobertura, un ventall ampli d'empreses i de sectors que en principi el que necessiten tots és dedicar-s'hi un dia a fer acció comercial. L'acció comercial és una acció que independentment del sector de l'empresa la qual estàs operant és necessari per poder doncs, donar a conèixer el teu projecte i per què no doncs, generar aquestes relacions de client-proveïdor.
1: I com ha funcionat aquest format plantejat amb el format agenda? Ja venien les persones que s'havien inscrit, ja venien amb unes entrevistes concertades. Això, per cert, ja havíem comentat en altres ocasions, Santi, que ho havíeu implementat en una jornada anterior, que tenia un altre objectiu, centrat en persones que busquen feina, i ara s'ha centrat en dinamitzar el teixit comercial empresarial de Castelldefels. Com ha funcionat l'agenda?
2: Sí, doncs la metodologia és molt similar. En aquell cas era doncs, per persones que venien a buscar empreses i ser contractats. En aquest cas és una metodologia similar i el que passa és que aquí, en comptes de buscar feina, doncs, la gent ve a fer negoci, entre cometes. No? Qualsevol empresa que s'ha apuntat per venir avui aquí tenia una agenda prèvia. O sigui, en la preinscripció els demanaven que ens diguessin quins sectors o amb quines empreses volien veure, no? Quines necessitats tenien de connectar. Aleshores, internament hem fet una feina amb una empresa externa que ens ha ajudat doncs, a fer matchings. Si jo sóc una empresa del sector doncs, jo que sé, de la publicitat, doncs, si necessito especialment trobar empreses que estan del sector de la construcció, doncs, genero una agenda de visites d'un quart d'hora per veure'm amb empreses d'aquest sector que a mi m'interessen. No? La idea és que cadascú que ha vingut avui tenia com a mínim entre 3 i 6 entrevistes de qualitat, entre cometes, i un temps d'entre 10 minuts i 20 minuts per fer-la. Després, a més, hem generat uns espais que són genèrics, que també ens han servit diguem, per fer una mica de networking de manera informal. No? Hem començat per escalfar motors la jornada amb una petita conferència sobre intel·ligència artificial aplicada al món de la petita mitjana empresa. Hem fet el networking, després hem fet dues sessions en les quals hem pogut presentar dos avanços tecnològics que tenen a veure amb la realitat virtual, sobretot aplicada al món de la construcció, i també un chat que hem fet, hem improvisat aquí amb els telèfons mòbils, al qual tu podies trucar, dir quina empresa eres i que et digués aquest chat amb quines altres empreses podries connectar.
1: Doncs molt interessant, i a més estic pensant que justament quan hem arribat a fer la cobertura d'aquest acte ja ens trobàvem a l'accés de l'edifici lògic que teníeu informació d'una programació d'una següent jornada, unes següents jornades. Ens pots avançar una mica?
2: Sí, mira, es tracta de les jornades ON. Les jornades ON són les jornades d'innovació de Castelldefels, que les venim programant des de fa, aquesta seria la novena edició. Són jornades que pivoten al voltant d'algun tema que té a veure amb la innovació empresarial. Aleshores, enguany són els dies 20 i 21 d'octubre, les fem al castell de Castelldefels, aprofitant també un lloc emblemàtic de la ciutat, gairebé el més important, el que dona nom a la ciutat, i el dia 20 i 21 fem aquestes jornades ON. Aquestes jornades també estan obertes a la participació de qualsevol tipus d'empresa, autònom o projecte empresarial de la ciutat que tingui interès en dues qüestions. Una d'elles és la transformació digital, de la qual parlarem el dia 21, amb una conferència que donarà l'Alfons Cornellà, que és una persona referent en temes de transformació digital, i el dia 20 parlarem sobre noves formes d'emprenedoria, és un tema que tractem molt últimament aquí en el CIE con Startup, i parlarem de les startups, d'aquesta nova forma de crear empreses. Vindrà el Tom Horsey, que és un conferenciant bastant reconegut en el món de les empreses, ha creat diverses startups, és inversor, i vindrà a explicar-nos quins errors i quins encerts ha comès ell i quines accions se'ls recomana a les noves generacions, diguem, d'empreses, i també farem una taula rodona amb diversos espais de cocreació empresarial que hi ha per la demarcació de Barcelona.
1: Perfecte, Santi, doncs venim a parlar d'aquesta jornada, però marxem amb encara més cites en el nostre futur ja molt pròxim, perquè a finals de mes tindrem aquestes jornades, i tenim un altre esdeveniment també en marxa. Em comentaves la nit de l'empresa?
2: Sí, això és la primera vegada que ho fem i és important, diguem, fer-li ressò. És el dia 22 d'octubre, a l'hotel BCN Events farem la primera nit de l'empresa. És una trobada empresarial adreçada única i exclusivament a les empreses, autònoms i comerciants de la ciutat, i la idea és fer una trobada d'empreses d'aquí de Castelldefels. Aprofitarem aquest espai, aquesta primera trobada, per donar certa importància als projectes que estem impulsant des d'aquí, amb l'impuls de l'Ajuntament, des del CIE con Startup, i farem, en el marc d'aquesta jornada, donarem els premis, els primers premis de l'acceleradora On Startup. Comptarem amb la presència de 6 projectes finalistes que faran un speech, explicaran en 4 minuts quin és el seu projecte. Hi ha un jurat que prèviament ha fet una criba dels projectes presentats, i d'entre els 6 finalistes presentaran allà el seu projecte. I allà se sabrà quins són els guanyadors i les mencions d'aquest projecte.
1: Perfecte. Santi Amaro, cap de promoció econòmica de l'Ajuntament, moltes gràcies per atendre'ns, felicitats per aquesta jornada, i ens trobem a les següents per seguir donant cobertura des de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Anna, retornem la paraula. Gràcies.
0: Moltes gràcies, Estefania González i Miguel Navarro, que ens han acostat l'actualitat ara mateix de Castelldefels, una actualitat centrada pel que fa a l'economia, al networking, deia aquest espai de trobada organitzat des del Centre de Suport a l'Economia de la Guaita, el centre municipal, perquè es posin en contacte amb empreses de diversos sectors que ara estan en l'edifici lògic i finalitzant ja la jornada d'avui, com deien, i tal com explicava l'Estefania, on s'ha produït aquestes trobades, aquestes entrevistes de qualitat entre empreses de diferents sectors, de Castelldefels i també de fora de Castelldefels. L'Estefania ha conversat amb el Santi Amaro, cap de la secció de La Guaita, que també ens ha informat de properes trobades relacionades amb el món de l'economia, com aquesta primera nit de l'empresa, que també ens la adelantava aquesta setmana la regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Mar Cecília, i també les jornades on que es centraran, que es desenvoluparan al Castell de Castelldefels.
3: Directe des de Nashville. El millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Alerta Ràdio Castelldefels. Llibres a la vista. Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 9:45 del vespre.
1: Castelldefels, així som.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Us donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Són les notícies d'aquest dijous 8 d'octubre. Per començar, les presentem en titulars. Ple municipal extraordinari demà per aprovar el pressupost municipal, els impostos i les taxes per a l'any vinent. El govern parla d'uns pressupostos continuistes que garanteixen els serveis a les persones, serveis que, diu, han crescut els darrers anys. Fins al 30 d'octubre es pot optar al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea una nova borsa de treball per fer contractacions d'entre 6 i 12 mesos. L'Agència del Medicament ha detectat problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. S'espera que en unes setmanes acabi el desabastiment d'aquest medicament que finança el sistema públic. L'ocupació hotelera al Baix Llobregat ha estat aquest estiu del 77%, segons dades del Consell Comarcal. A Castelldefels, l'índex d'ocupació registrada als hotels és una mica inferior, d'un 75%, mentre creix l'oferta d'apartaments turístics. Aquest diumenge a la platja, nova edició de la tretzena del Festival d'Estels per la Pau. És un dels actes el més massiu de les jornades de solidaritat que aquests dies reivindiquen la globalització dels drets humans. La cuinera Roser Congost i els seus fills, Roser i Josep Lloret, han rebut l'homenatge del món gastronòmic local amb motiu de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xateau. Gerard Carreras des del control tècnic, Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem.

0: Demà divendres, ple municipal extraordinari per aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a 2027, així com les ordenances fiscals i els preus públics per a l'any vinent. El govern municipal anuncia que amb els comptes que presenta demà aprovació reforça les partides de serveis socials i habitatge, entre d'altres. En un comunicat, l'Ajuntament parla d'uns pressupostos per a l'exercici 2027 continuistes i que garanteixen els serveis a les persones, serveis que, diu, han crescut els darrers anys. Pel que fa a les ordenances fiscals, el govern planteja una rebaixa de la quota de l'IBI. Tots els detalls al ple municipal extraordinari de demà divendres. El podran seguir en directe en aquesta mateixa sintonia i al web de l'emissora municipal, radiocastelldefels.org. Serà a partir de 11:15 del matí. Fins al 30 d'octubre es poden presentar sol·licituds al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea una nova borsa de treball per fer contractacions durant l'any 2027, en períodes d'entre 6 i 12 mesos. Entre els perfils que es convoquen, que convoca l'Ajuntament, hi ha auxiliars administratius, auxiliars tècnics, personal de neteja, jardineria i manteniment, informadors i auxiliars de serveis. Marc Cecília és regidora de Promoció Econòmica.
1: Dentro de las posibilidades que da cada plan de ocupación, pues se hace una evaluación de las diferentes áreas del ayuntamiento y se ven las necesidades puntuales que tiene. Pues, y digo puntuales porque los planes de ocupación no olvidemos que son temporales. Hay planes de ocupación que duran 6 meses y hay otros planes de ocupación que duran 12 meses. No son trabajos que vayan a perdurar a lo largo del tiempo, sino están pensados para cubrir unas necesidades muy concretas.
0: La regidora parla dels plans d'ocupació municipals com a una oportunitat per reincorporar-se al mercat laboral per a moltes persones.
1: Sin duda, hay casos a lo largo de los años que te sorprenden gratísimamente, ¿no? De personas pues que llevaban mucho tiempo sin conseguir salir de esa espiral, ¿no? Del desempleo y lo que supone pues mentalmente para una persona, y esto ayuda muchísimo, ¿no? Por el ver que puedes volver, ¿no? A ejercer una actividad, a tener un trabajo, a colaborar con tu ciudad también, ¿no? Y eso creemos que es importantísimo, que ayuda mucho y que hay muchas personas que tras un periodo de ocupar un plan de ocupación pues vuelven a reincorporarse al mercado laboral con muchísimo más éxito.
0: Per inscriure's al procés d'aquesta nova convocatòria de plans d'ocupació municipals hi ha temps fins al 30 d'octubre. El tràmit es pot fer al web municipal, castelldefels.org. Més informació a la Guaita, bé presencialment, bé trucant al 93 635 25 75. Repetirem el número. 93 635 25 75. L'Agència del Medicament ha detectat problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. S'espera que en unes setmanes acabi aquest desabastiment d'aquest medicament que finança el sistema públic. Les autoritats del medicament informen que la situació va començar amb un tractament amb estradiol i s'ha estès a alguns altres productes per l'augment de la demanda d'alternatives d'aquesta teràpia hormonal. Roberto Chacón és el delegat dels farmacèutics de Castelldefels.
2: Bueno, esto ha generado bastante ruido porque tiene mucho alcance, pero vamos, que nos lleva pasando continuamente desde hace ya bastantes años y con un montón de cosas. Y cuando es una cosa que tiene sustituto o similar o genérico, pues ningún problema. Pero como en este caso de la menopausia, que había un producto y hace ya meses que no nos llega, pues es un problema gordo. Y sin quitarle hierro al tema de la menopausia, que es un problema gordísimo, pero es que hay otras cosas que si no te las tomas, te mueres.
0: El delegat dels farmacèutics assenyala com a una de les causes de la caiguda del subministrament d'alguns productes el fet que aquí els preus són més baixos que a Europa i així, diu, es fomenta l'exportació.
2: És un tema complicat perquè hi ha diverses causes, exportació, medicament en Espanya me parece que és el segon més barat d'Europa. Entonces, què ocorre? Que se creen aquí moltes empreses que se dediquen a exportar medicament a altres països d'Europa. Porque si una cosa que aquí vale 3 regulado, en Alemania vale 17, pues claro, entonces nos desabastecen a nosotros y tenemos problemas para surtir a la población.
0: L'Agència del Medicament preveu l'arribada de noves unitats d'alguns dels medicaments de teràpia hormonal amb estradiol, actualment finançats pel sistema públic a mitjans de mes per recuperar la normalitat a partir del novembre. L'ocupació hotelera al

0: ha suposat un 70% d'aquestes. Pues, algunes hipòtesis. Hem pogut veure, o he pogut, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme que en l'ocupació hotelera.
1: El fet que baixi el nivell d'ocupació a Castelldefels, el nivell d'ocupació dels hotels, pot respondre, diu l'informe, al fet que ha crescut l'oferta, hi ha més llits, perquè el nombre d'arribades sí que ha crescut.
0: Agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels, i aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem del 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix i disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada.
1: A Castelldefels, l'estiu 2026 es tanca amb el 75% d'ocupació als hotels, però les arribades, ja ho sentien, creixen un 3% respecte a l'estiu passat. L'Observatori Comarcal atribueix aquesta aparent paradoxa al fet que la ciutat ha crescut l'oferta d'apartaments turístics. Fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebra la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. És tot un seguit d'activitats sota el lema «La solidaritat és la globalització necessària». Són unes jornades que reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau. En parlem amb el cocoordinador d'Estels per la Pau, Claudio Labanchi. Què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Claudio, què és Estels per la Pau?
2: Mira, Estels per la Pau és un festival que s'organitza a Castelldefels des de l'any 2017, penso jo, sí, ho vam inaugurar el 2017, i és una crida per la pau, una crida de les famílies, dels nens, és una crida familiar, perquè aquest món, al final, pensem que el tema d'Ucrània, el tema de Palestina, o temes de les guerres, és molt recent, però és una cosa que porta moltíssims anys i portem moltíssims anys amb persones que pensen que és la manera de solucionar els conflictes, no? I nosaltres, pues, des d'una ONG i ara des de l'Ajuntament, o sigui, aquest esdeveniment ara mateix és un esdeveniment de l'Ajuntament i que l'organitza el Consell de Pau i Solidaritat, és un esdeveniment ciutadà com una crida per la pau al món.
1: Què hi trobarem a la platja? Quines activitats hi ha preparades?
2: Tenim diverses activitats, o sigui, activitats de vol, familiars, és a dir, tindrem tallers perquè els pares, mares i fills i filles puguin aprendre a muntar un estel i a volar aquest estel. Tindran un espai a la sorra per dedicar-se a volar i aprendre a volar. Vindran associacions, entre cometes, professional d'estels des de Barcelona, que portaran estels gegants, estels acrobàtiques i de totes formes, no sé si has vingut alguna vegada, però pops gegants, són estels gegants que al cel es veuen d'una forma impressionant, no? Això tot a la sorra, penso que tindrem un dia excepcional amb un bon vent, i veurem un espectacle al cel meravellós, no? També a la plaça tindrem activitats de les associacions culturals de Castelldefels, tallers de les entitats de cooperació i solidaritat de l'Ajuntament, que estem lligats al Consell. Cada entitat farà una mostra del seu treball al Tercer Món o per la Pau, i ja després, quan a l'hora de dinar, tindrem

0: una paella, que podrem, bueno, gaudir tots a la plaça amb una associació que organitza aquesta paella, no?
1: Com es diu tradicionalment, no cridarem al mal temps, però sí que en alguna ocasió ha passat els darrers anys i aquesta està sent una tardor especialment plujosa. Què teniu previst?
0: De fet, jo ja porto 15 dies mirant els pactes meteorològics i, òbviament, molt nerviós perquè hem tingut unes pluges i unes tormentes espectaculars. I bueno, pues, penso a dia avui en dia que tindrem un dia assolellat amb un vent bastant bo per volar estels. Això no puc confirmar-ho, no? Perquè això sempre canvia, no? Però si el dia al final plou o és un dia que no podem volar els estels, hem pensat i tenim preparat aturar-ho i organitzar-ho en 15 dies més endavant. És a dir, doncs el següent cap de setmana no, a l'altre.
1: Claudio Labanchi, al costat del Consell de Pau i Solidaritat, coordinen aquest Festival d'Estels per la Pau. Moltes gràcies, Claudio.
0: Gràcies a vosaltres i esteu convidats.
1: Roser Congost i Roser Lloret són les cuineres del restaurant Lloret de Castelldefels. Aquest divendres 2 d'octubre passat van ser homenatjades totes dues a l'acte de presentació de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xató, en reconeixement a la contribució a conservar aquesta tradició gastronòmica. Avui ens acompanya el germà de la Roser, filla, en Josep. Bon dia a tothom, Josep.
2: Bon dia.
3: Bon dia a
1: Roser,
3: tothom.
1: què significa per vosaltres? Començo per vostè.
3: Oi, un agraïment molt maco.
1: Sí.
3: Després de tants anys de treballar, que et facin un homenatge així, no, oi, no té preu, no té preu, de veritat.
1: Perquè el que importa a la vostra feina és el dia a dia,
3: El
1: que
3: dia a dia.
1: tothom satisfet, però és clar, casos així excepcionals també agrada.
3: Oi, sí, oi, sí. Jo, de veritat, junt amb els meus fills vam estar molt contents, de veritat.
1: La qüestió que es relacioni amb el xató és per quina raó és? Expliqueu-nos amb la
3: Bueno,
1: vostra...
3: segons va dir el Jordi, era de la veia del meu home, la Madrona Bruguera.
1: Per tant, estem parlant de tres generacions, és
3: Sí,
1: això?
3: sí, sí, sí, sí.
1: I des d'aleshores, quin és el secret per si centrem en el xató?
3: Bueno, jo crec que és amb la picada. Jo crec que cada un té la seva manera de fer-la. Un hi posa més avellanes, l'altre hi posa menys ametlles, en fi, hi ha la variació aquesta. I també de la classe del pebrot que hi posin.
1: Perquè hi ha l'enyora
3: L'enyora,
1: i és la que es fa servir a Castelldefels.
3: que és la
1: Què
3: que
1: hi
3: es fa
1: feu?
3: servir normalment en general.
1: Roser, també voldria saber, Roser, filla, la teva impressió sobre aquests reconeixements de què parlàvem.
4: Bueno, pues, estic també molt contenta perquè, és clar, són moltes generacions que portem treballant aquí a la cuina, fent cuina tradicional. I bueno, és una mica de la història d'aquí de Castelldefels també que s'ha pogut reconèixer i posar en marxa. Que fins ara doncs, bueno, estava a la paella i teníem poqueta cosa i ara veig que van traient receptes per anar doncs, a guardant la tradició dels nostres avantpassats que et cuinaven amb estris que no hi ha ara.
1: Josep, la mateixa opinió.
5: Estem doncs, molt agraïts amb el Jordi Tresserres, a l'Ajuntament, al Gremi d'Hostaleria per aquest reconeixement. I bueno, doncs, la història nostra ve des dels meus besavis, que el meu besavi doncs, treballava pel Conde Güell, que era masover, i la meva besàvia doncs, feia com de cuinera pel servei del Conde Güell. Llavors, doncs, clar, bueno, doncs, dedicava... I han trobat doncs, una recepta seva amb la qual doncs, explicava doncs, com feia el xató en aquella època. Clar, en aquella època tampoc no era tan fàcil com ara, perquè ara doncs, tens de tot, vas al súper i ho trobes tot. Llavors, doncs, clar, tampoc a l'hivern doncs, potser era quan era més fàcil, perquè l'escarola és una cosa d'hivern, ara n'hi ha sempre. I bueno, doncs, no sé, a poc a poc nosaltres vam anar continuant a la masia, fent com de merendero, després vam tindre un xiringuito entre carretera i via, i ara doncs, tenim el que és el restaurant Lloret, i bueno, doncs, ara més o menys doncs, Vull dir que en principi pues, agraïts per aquesta consideració que ha tingut amb nosaltres i, bueno, pues, en principi, moltes gràcies.
1: En Jordi Tresserres, que és el coordinador de la capitalitat gastronòmica de Castelldefels, parla de l'Escarola. La bona és la del Parc Agrari, és la d'aquí, la del Prat.
3: La del Cabell d'Àngel.
1: Cabell d'Àngel és una especialitat.
3: És molt primeta, és molt fineta. Ells en diuen de perruqueta. Uh-huh. Ells en diuen perruqueta, però és normalment, o sigui, cada puesto en diuen la seva manera, Cabell d'Àngel, que és més fineta, fineta, blanca, perquè quan creix se tapa i llavors queda més blanca.
1: Quan parlem del xató, de seguida ens ve la idea de principalment de Vilanova o de Sitges.
3: Vilanova,
1: és així. A Castelldefels l'hem de reivindicar, per tant, l'hem de posar a la taula. Bueno, vosaltres ja ho feu, de fet.
5: En principi, bueno, estem contents perquè gràcies a la reunió que vam tindre l'altre dia al Gremi de l'Hostaleria, pues, bueno, s'ha aconseguit que Castelldefels pues, es posi dintre de la ruta del xató de Vilanova, Sitges, Castelldefels i em sembla que també és Cunit o Vilafranca. Vull dir, i això ja és una cosa important que es reconeixin també la zona de Castelldefels com també ruta de xató.
1: Uh-huh. Parlava, Roser, vostè de la picada. Què més hi posem? Què més hi posem al xató?
3: Home, estem d'escalivar els alls escalivats. La nyora està d'escaldar, perquè llavors amb el gabinet la traient a mica a mica, entrar-li el fruit que té dintre. Les avellanes, ametlles, hi ha molta cosa per picar. Els alls estem d'escalivar i pelats, posats dintre, perquè facin pasta. Els alls pelats, i vinagre, oli, i tens d'anar-ho remenant, ben remenat, i la veritat, amb el morter, normalment, però ara hi ha el turmix, que es fa més de pressa.
1: Ajuda el turmix.
4: La meva besàvia posava unes anxoes picades a dins.
1: A l'hora de fer sí. La sal.
4: Sí. Sí, era el truquet que feia servir ella.
3: El truquet que es posava. Unes anxoves picades dintre i així donaven el sabor de boníssim, perquè l'anxova té un gust molt bo.
1: Sí, la salabró de l'anxova, de la conserva.
3: Sí.
1: De...
3: Els alls eren escalivats, que ja no donaven picor. I no, estava molt... Aquesta picada són molt fina i molt bona.
1: Ja tenim no? L'escarola, la perruqueta, tenim la salsa, no sé si en dieu romesco, també, sí. Què més hi posem?
3: Bacallà,
1: esqueixat.
3: I atún. Olives negres. I poca cosa més. Si va posar una anxova, se posa, però com que les anxoves també van molt cares, amb la de la picada fa l'efecte.
1: Roser, moltes gràcies.
4: Vosaltres també.
3: A
1: Josep,
3: vosaltres,
5: moltes gràcies.
1: Gràcies. El cicle Castelldefels Comedy Stars torna aquest dissabte amb Corta el cable rojo, un espectacle d'improvisació i comèdia. La funció al Teatre Plaza començarà a les 7 del vespre. Corta el cable rojo és una comèdia que fa 14 anys que es representa a Madrid i que ara arriba al Teatre Municipal. La funció la protagonitzen tres actors i destaca per l'enginy, l'humor i els números musicals.

0: Dissabte a les 7, al Teatre Plaza, Corta el Cable Rojo. Les entrades a partir de 12,45 € es poden aconseguir al web entrapolis.com.
1: Si pudieras cambiar algo del mundo o de tu vida, a lo mejor es una pregunta muy amplia, pues elige el mundo, pues no sé, la paz en el mundo, cualquier cosa del mundo o de tu vida, a lo mejor me gusta la gente que mastiga con la boca abierta, no sé, cualquier cosa. Juan, ¿qué cambiarías si pudieras del mundo o de tu vida?
2: Que nos riamos más.
1: Que nos riamos más. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Un aplauso a Juan.
0: Temblade. L'últim minut el dedicarem a repassar els principals continguts informatius del dia. Ple municipal extraordinari demà per aprovar el pressupost municipal i els impostos i les taxes per a l'any vinent. El govern parla d'uns pressupostos continuistes que garanteixen els serveis a les persones, serveis que, diu, han crescut els darrers anys. Fins al 30 d'octubre es pot optar al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea una nova borsa de treball als plans d'ocupació per fer contractacions d'entre 6 i 12 mesos. L'Agència del Medicament ha detectat problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. S'espera que en unes setmanes acabi el desabastiment d'aquest medicament que finança el sistema públic. L'ocupació hotelera al Baix Llobregat ha estat aquest estiu del 77%, segons dades del Consell Comarcal. A Castelldefels, l'índex d'ocupació registrada als hotels ha estat una mica inferior, d'un 75%, mentrestant creix l'oferta d'apartaments turístics. Aquest diumenge a la platja, nova edició de la tretzena del Festival d'Estels per la Pau. És un dels actes el més massiu de les jornades de solidaritat que aquests dies reivindiquen la globalització dels drets humans. La cuinera Roser Congost i els seus fills, Roser i Josep Lloret, han rebut l'homenatge del món gastronòmic local amb motiu de la incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató. El cicle Castelldefels Comedy Stars torna aquest dissabte al Teatre Plaza amb l'espectacle Corta el Cable Rojo. És un espectacle d'improvisació, comèdia i música. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López, Estefania González, Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
8: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
9: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
10: Thank you for that lovely tune, that funky music.
9: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
0: Radio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
11: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: a fons.
1: Entre les tasques que desenvolupa l'Arxiu Municipal de Castelldefels hi ha activitats de formació adreçades a persones i entitats que no són estrictament de l'Ajuntament, que no formen part de la corporació. I avui parlarem d'aquesta iniciativa i de totes les altres en què està implicat aquest servei patrimonial documental de Castelldefels. I ho fem amb l'arxiver municipal, Juanjo Bas. Bon dia.
2: Hola, bon dia, Xavi.
1: Ho he dit així, ho he dit bé, servei patrimonial documental...
2: Bueno, l'Arxiu Municipal és l'encarregat de la custòdia d'aquest patrimoni. És un patrimoni de la documentació... Clar, és la història del poble. L'arxiu conté documents des del segle XVI, així que realment és el patrimoni a nivell documental. En lloc de ser patrimonis de mobles o d'altres actius, en aquest cas són de documents, és a dir, el testimoni del passat.
1: Uh-huh. Em referia a l'inici d'aquesta conversa, aquesta formació o aquest suport que doneu a demanda d'algunes acadèmies. Darrerament ha hagut algunes experiències així.
2: Sí, no, ja portem temps. Però últimament, doncs, no sé si perquè això, no, la gent, els comentaris, no, entre els propis centres educatius, doncs allò que tenen, mira, doncs allò a l'Arxiu Municipal doncs fan aquest tipus de servei, no, de formar, d'explicar allò, el propi funcionament de l'arxiu. I això està adreçat sobretot a centres educatius en plan FP, no sé, ara canvia, no, aquesta denominació, però és formació d'àmbit de tot tipus, d'administració, de turisme, de... Bueno, sempre fa, volen venir a l'arxiu perquè jo els expliqui doncs això, doncs la gestió documental de l'Ajuntament, per exemple, a nivell. És un exemple d'allò que s'explica a classe sobre administració d'empreses, sobre administració a nivell general. I, clar, allò els explico una miqueta realment el dia a dia, no? Això, aquesta feina d'arxivar, de gestionar la documentació, no només la del paper, que sembla que tothom tenim una miqueta en la memòria, sinó també la documentació electrònica, no? Realment, a vegades allò que s'explica, però que es vegi o exemples, a vegades allò on connecto i els ensenyo documents electrònics i tot allò, doncs és una, per ells és una, bueno, és una experiència. A banda, evidentment, de la visita al propi equipament, no? A l'arxiu, a les dependències municipals que ocupa l'arxiu, i realment això és una, aquestes experiències i sortides allò de, que complementen una miqueta la part lectiva, no? De la formació, en aquest cas.
1: Ara mateix estava pensant en gent especialment jove, que probablement a la butxaca ja porta una finestra al món. Jo no sé quina cara fan quan veuen que certament, em deien, el patrimoni documental té el seu pes i que és real, existeix, a part de la documentació.
2: Sí, estan en fase de formativa, clar, són gent jove, realment molt, molt avançats a vegades que sí. Nosaltres pel tema de les noves tecnologies, no? Però a vegades allò que no utilitzen, són grans usuaris i coneixedors d'aquest món de les xarxes socials, dels mòbils, de les tablets, de tot aquest... Bueno, tota aquesta infraestructura, bueno, tota aquesta software i material que tenen per comunicar-se. Però, clar, a vegades allò pensa, no, és que vosaltres, jo els explico un cas molt clar, és a dir, escolta, vosaltres tots estem amb documents electrònics bueno, pràcticament tot el dia, perquè els WhatsApps són documents electrònics, les fotografies, els SMS, tot això, i a vegades pensa, bueno, i com endreceu aquests documents dintre del propi dispositiu? I clar, la gent, oh, doncs clar, bueno, vosaltres sabeu que quan el mireu, sí, mireu les fotos, però quan teniu 10 fotos, cap problema. Però quan teniu 1.000 o 2.000 fotos, aquí tenim el problema de que busca-les, troba-les, i a vegades allò, sí, les la pots guardar en d'altres dispositius, en memòries, però, clar, li has d'identificar. Perquè, clar, clar, si tu fas una foto, reps o guardes el document amb una sèrie de números i lletres que és el que codifica, el que t'identifica aquesta foto de les altres. Però, clar, no t'indica si és... si és un cumpleany, si és una festa, si és un, no sé, qualsevol cosa. Aleshores, clar, l'has d'identificar, l'has de posar unes dades per poder trobar-les. I això és el que fem, la feina diària. És a dir, realment, aquests documents electrònics a vegades són més complicats de gestionar que no els propis en paper, no? Que els papers els piques en una carpeta, després en una caixa, li poses quatre números i ja ho tens controlat. En allà no, perquè en allà no tens un accés directe, sinó has de ser a través d'un dispositiu electrònic que has de gestionar. És una miqueta, és veure l'exemple, veure allò de, hòstia, sí, parlem molt en teoria, però realment a la pràctica tots ens hem de ficar una miqueta per entendre i sobretot allò tenir tots els documents una miqueta controlats.
1: Deies que la principal missió, si ho podem dir així, de l'Arxiu Municipal és la custòdia i la conservació de documents, però al llarg de la teva trajectòria a Castelldefels sempre has tingut aquesta vocació de mostrar què és el que tenim a la població.
2: És que realment allò, malauradament, l'arxiu també és un gran desconegut i clar, hem de fer la visualització, hem de sortir. És a dir, que allò, l'arxiu que està en els soterranis, allò, un lloc allò amagat, no és que estiguem amagat, simplement que els arxius, per les seves condicions de documentació i un pes extraordinari, hi ha molta documentació, doncs acostumen a estar en soterranis, però amb unes condicions realment molt bones. Però, clar, una miqueta amagats no estem. Ara sí que l'arxiu té una sala que està en planta baixa, al costat, pràcticament al mateix espai del vestíbul de l'edifici vell, on allà tenim una sala per poder rebre la gent i que la gent tingui aquest espai amable i agradable, perquè són taules grosses, grans, àmplies, on poder veure els documents, perquè clar, hem de parlar que tenim documents o els plànols de les cases, que és el que es consulta molt, de les residències, dels habitatges de la gent, doncs clar, comença a s'obrir el plànol i a ocupar una taula sencera. És a dir que, i aleshores, en allà sí que ja són més visibles i clar, la gent que ve més sovint a l'Ajuntament i a l'arxiu, doncs clar, ja ens coneixen, però clar, si fessin una enquesta, doncs no sé ben bé el grau de coneixement. La gent sap que hi ha una biblioteca, que hi ha doncs, diferents departaments, escoles, bueno, la policia local, tot allò, però clar, l'arxiu sí que ja, jo crec que és conegut. Ja porto molts anys fent difusió, fent actes, fent cosetes. Allò, alguna exposició d'àmbit d'històric, però també alguna ruta urbana, hi ha mena, doncs, una mena de cartells allò, doncs, en diferents punts de les vies públiques, on parlo una miqueta de com ha evolucionat la història del poble, en aquest cas. És una ruta dels 40 anys d'ajuntaments democràtics, és a dir, que celebren ara, quasi d'aquí a poc, farem el 50, o ja...
1: Del 79,
2: sí. Complim anys, passa el temps, allò, sí, passa el temps.
1: És veritat.
2: Això l'arxiu veiem perquè l'evolució és encara més llarga, no? Però fem actes allò d'això, de donar a conèixer. I una de les coses que la gent potser no coneix, que dintre de la web municipal hi ha una presència bastant notable de l'arxiu municipal, que té, és a dir, que jo sempre dic que ja que la gent no pot venir o per falta de temps, intentar doncs, penjar a la web, a internet, a un lloc visible, un munt d'informació, fotografia...
1: Es va fer una tasca ingent, no?
2: Sí, sí, clar, tot això implica doncs, escanejar, digitalitzar, ja sigui fotografies del butlletí antic, dels números de l'any 79, que es va començar i que encara és vigent i segurament durarà molts anys, perquè és una cosa que realment... La gent ho...
1: Haurem de veure si el paper...
2: Oh, no, però el paper no, però...
1: És especialment...
2: El paper és allò, ens agrada, no? La gent sí. Que els agrada doncs, el paper, en sentit, allò sí. Llegir els llibres en paper o el diari, però bueno, evidentment, a tard o d'hora doncs, potser faci el salt per molts motius, no? El tema de només en l'electrònic. Però hem de mantenir, és lineal, encara que faci canvi una miqueta el seu suport de paper electrònic, però el mantindrem. És a dir, que és com unes sèries documentals, allò, construcció, expedients de construcció d'edificis. Perdona, és 1.800, és la mateixa, canvien molt. Ara, pràcticament, aquests expedients ja no estan en paper, són electrònics. Però la sèrie documental, com es diu això de la sèrie, és una repetició constant del mateix tipus de documents, comença al segle XIX i encara està. I que realment allò són d'aquelles coses que ens hem d'adaptar. I aleshores doncs, una miqueta canvia. Però la informació, allò que està dintre d'aquests documents, doncs, ha de perdurar. I fins i tot a vegades allò que, bueno, si no és consultable a través del paper... electrònic, però també s'ha d'explicar, s'ha d'accedir, s'ha de fer mil històries.
1: Quin és el perfil de persones que s'interessen per consultar a l'Arxiu Municipal documents en concrets? Podem generalitzar?
2: És molt variat, eh? És molt variat perquè tenim, per exemple, els usuaris tradicionals, doncs, són els interessats, ja siguin propietaris A veure, sempre és el tema de consultar els plànols de casa meva, perquè haig de fer una reforma, tinc una fuita d'aigua, doncs vull saber per on van les canonades, doncs estic interessat en vendre o en comprar un pis, un local. Això és el top 10, allò, estem quasi el primer, no? Després, clar, estem parlant després dels professionals que treballen vinculats en aquest tema, ja siguin immobiliàries, perquè volen vendre i ensenyar els plànols doncs, als següents els propietaris o les persones interessades, però també els tècnics que fan reparacions o que fan ampliacions, és a dir, que a nivell arquitectònic, no? És a dir, que realment és molt variat en aquest aspecte. I després, clar, un altre gran volum és el tema comercial. Tenim una ciutat des del punt de vista comercial molt, molt potent, ja siguin hotels, restaurants, botigues, i aleshores hi ha molt de moviment. És una cosa que és normal, que canvien d'activitats, alguns espais locals, i aleshores tot això implica que voldria veure el projecte perquè a l'hora de fer el canvi i tot allò, doncs necessiten aquesta informació prèvia per poder donar resposta a aquesta petició de nova activitat. Clar, des de l'Ajuntament hi ha doncs, aquesta gestió d'aquests expedients que implica doncs, això, quan s'obre un nou equipament, una nova botiga, doncs això s'ha de complir tota una sèrie de normes i aleshores tot sempre es tira. És com allò que es diu que a nivell de la llei de transparència, ho diu molt el tema a nivell de les persones, potser no ho coneix, però és important, tant per ells com per nosaltres, que hem de tenir la documentació en regla, perquè és la reutilització d'aquest material. És a dir, que si ja tenim un material que és interessant i pot ser molt útil pel ciutadà, doncs reutilitzar-lo per no haver de perdre temps o gastar inútilment és intentar evitar una miqueta la burocràcia. Un document que ja tenim, reutilitzar-lo per aquesta nova, no sé, a nivell de procediment, doncs simplificar una miqueta aquesta, a vegades farragosa, a petició de tanta paperassa. Doncs mira, aquest ja el tenim, va, aquest no cal que me'l passis. I tot això és implicar doncs, accés a l'arxiu. I clar, després hi ha un altre gran paquet que són investigadors, que volen sobre diferents temes d'història o de la ciutat a nivell general, els alumnes, estudiants, també un gran volum molt bastant important, doncs que hi ha molta iniciativa des dels centres educatius, ja sigui universitats, instituts o bueno, escoles, doncs sempre hi ha aquesta petició. I després doncs, ciutadans que volen interessos personals, ja sigui a nivell familiars o d'inquietuds o el típic, ja és que fa molts anys jo de petit anava per aquí, voldria saber com es deia o no. Coses d'aquestes que sempre t'expliquen i jo realment estem encantats. Ja dic, i després hi ha d'altres peticions a nivell de, no sé, televisions que volen fer un programa. Fa poc, allò, Televisió Espanyola, a través d'una productora d'aquestes, que vol engegar, fer una mena d'un documental i aleshores, doncs, això, doncs, escolta, podrien venir a rodar i tenir imatges fixes o en moviment, aleshores, documentar-se, en definitiva, per poder elaborar doncs, aquest tipus de programes a nivell de televisió o d'altres tipus. A nivell audiovisual és una tendència que va creixent.
1: Quin percentatge hi hauria de documentació? És a dir, paper, principalment, seria majoritari, m'imagino, però també hi ha altra mena de suports?
2: Bueno, tenim, evidentment, el paper fins al... A partir del 2016 és quan comença l'administració electrònica a generar-se els primers documents exclusivament en paper. Abans teníem... Tot era paper i alguna cosa digitalitzada i a partir del 16 es comença amb molts procediments. La famosa administració electrònica ja comença d'una manera forta. Realment l'altre eren proves, no? I a partir del 16 ja comença tota la producció, no tot, per l'administració ha anat una miqueta afegint-se, realment. I llavors sí que pràcticament està el 99% tota l'administració funcionant exclusivament en documentació electrònica.
1: Alguns documents veterans tenien a veure amb les actes de, dels consells municipals, dels ajuntaments, i jo en recordo alguns, no ho sé, durant la Guerra Civil, al segle XX, adoptar una sèrie de mesures econòmiques, tenir moneda pròpia, si podem parlar d'això. Més antigament, doncs, quina mena de rebudes feia algun monarca o algun noble. És a dir, que a les actes
2: sí,
1: és tot, diguem.
2: Clar, realment, allò, la part, no diria important, però més destacada, doncs clar, són les actes a nivell institucional, evidentment, tenim les actes del ple, que són allò tot l'important que es discuteix en el saló de ple o en algun espai en el segle XIX, doncs, que tenien allò, perquè clar, l'Ajuntament era molt petit, era un parell d'habitacions o d'algun espai en diferents situacions que en tenim, que l'Ajuntament ha estat en diferents edificis al llarg de la història, però era molt petit. Aleshores, sí que es feia aquest tipus de debat i tot això es feia la transcripció en les actes del ple que coneixem ara en paper, bueno, abans en paper i ara ja són videoactes que també fan amb els sistemes actuals, es fan una transcripció, però bàsicament el document ja no és en paper, si ja és electrònic.
1: Ja és la imatge en moviment del vídeo.
2: I fins i tot, al cap de poc temps, ja és visualitzable a la web de l'Ajuntament, perquè la gent, és a dir, que s'ha de ser transparent i tot això sempre és públic. També es pot sentir en directe, perquè realment la gent que està interessada per aquest tema, aquest punt del dia que s'ha de debatre, doncs la gent pot, o presencialment o a través de les xarxes socials. I clar, és recopila tota aquesta informació des de, ara parlo de memòria, m'has agafat allò sense preparar-ho, però crec que és dels mitjans del segle XIX, 1850, crec que és quan ja tenim les primeres actes. Potser no les tenim totes perquè el pas del temps, el material que s'ha utilitzat a vegades no és del massa bo, bueno, però crec que recordar el 1852, que és la primera acta que tenim a nivell, imagina't, han passat molts segles, bueno, que sí, estem parlant de més de dos segles. Sí, 1800, 2000... estem a punt, encara no arribem. Sí. Però realment allò és important, allò es van transcrivint, però també n'hi ha d'altres documentació, tenim no només això, sinó documents una miqueta molt variades, de correspondència, de comunicacions d'altres habitacions que precisament que es diuen properament vindrà, doncs, el rei o tal persona, no sé què, i voldria tal, i aleshores ja una miqueta és la premsa més o menys d'aquella, de l'època, molt oficial, evidentment, no és la premsa una miqueta més d'ara que informa des de diferents punts de vista, no? Sí. Però hi ha molta informació, no? I aleshores la gent a vegades allò que vol aquest document de l'acta, però tens d'altres documents, d'altres sèries que potser aportin o complementin la informació. Molta gent el que ens demana, escolta, tens premsa local de l'època? Clar, no ho teníem.
1: No és un poble amb molta tradició, tampoc, com poden ser Sitges, Vilanova, no ho sé.
2: No. A vegades hi ha... No, el butlletí, castell, el que tenim ara, doncs és de 1979. Antigament sí que l'Ajuntament feia una mena de recopilació del recull de premsa, no? Sí. I a vegades hi ha de més antic, tens famosos retalls de premsa que s'enganxen i bueno... Era una mena per saber l'Ajuntament doncs, les opinions o el que es publicava del poble i això, doncs mira, sembla allò que no tenia cap valor, ara doncs és bastant bé. També ara podem anar a les hemeroteques dels principals diaris, potser La Vanguardia, que és dels més antics, doncs aleshores sí que allà podem veure una miqueta i diferents històries. Però realment a nivell de premsa, doncs clar, tenim d'altres...
1: Mar i Muntanya, probablement.
2: Mar i Muntanya també era antic, però bueno, és el butlletí de la parròquia. Però ha sortit al llarg d'aquest temps, a part de tot el tema més religiós, econòmic... ara no surto d'allò, doncs, però també hi havia, doncs, en una època en sortien articles d'història del poble o sí, coses curioses, i realment allò que, bueno, intentem allò tenir-lo ben endreçat i, bueno, i a vegades es consulta, no?, per consultar aquest tipus de curiositats. En definitiva, també una gran o una part important, no massa poblada a nivell de volum documental, però tenim, intentem reunir i conservar totes les publicacions periòdiques que s'han fet, no? Ja sigui d'això, diaris privats, el tema alguns comerç, més comercials que no de notícies, també tot el que són publicacions dels directament dels barris, de les associacions de veïns, doncs també que a vegades m'han arribat, els propis associacions m'han enviat documentació, que realment l'arxiu, la seva obligació és conservar no només la documentació municipal i tot el que es publica en el poble que va arribant, sinó tot també de les entitats, de les associacions, de particulars. És a dir, una miqueta el nostre desig és ajudar a la gent a conservar aquests documents. Coneixem que hi ha famílies que porten segles, són de sempre d'aquí, i clar, segurament conserven documentació, doncs l'arxiu, l'Ajuntament, té la seva obligació, fins i tot la Generalitat, és una de les coses que en diu, no?, a la llei d'arxius, diu que els ajuntaments, a través dels seus arxius municipals, han de conèixer aquests fons documentals privats, són privats, no són públics, i els han de donar recolzament perquè tot això forma part del fons documental català, no ens oblidem. És història de Catalunya, història a nivell dels pobles, de Castelldefels, i és el conjunt total, és l'arxiu realment viu i històric o actual del que és la història de Catalunya.
1: Uh-huh. Un dia important per a la difusió, tradicionalment ho ha estat els darrers anys, i sempre ho subratlles així, són les jornades de portes obertes del Dia Mundial, al voltant, del Dia Mundial dels Arxius,
2: sí.
1: Que atreuen molta atenció, i també aprofiteu per exposar alguns documents. El més antic, per exemple, ens diràs quin
2: era.
1: Sí,
2: no, és el dia 9 de juny, és el Dia Internacional dels Arxius, un dia marcat per la UNESCO, per parlar del tema, no? Hi ha molts dies, cada dia és un dia internacional d'algo, no?
1: Sí.
2: Perquè realment no és una moda, però també és una oportunitat per poder, això, fer dies de portes obertes. Doncs, últimament, els arxius, com un dia és justet, acostumen a fer més dies, o potser parlem ja de la setmana. Aprofitem, doncs, aquella pròpia setmana per poder fer activitats, ja siguin exposicions, portes obertes, que en definitiva jo sempre dic, l'arxiu està obert a tothom, sempre, tots els dies de l'any, no? Però, bueno, sempre va bé perquè, això, desmostrar. Una de les coses que mostrem, que m'agrada, són les novetats que tenim. Gent, famílies, particulars que ens han deixat documentació per escanejar, fotografies, realment, a vegades es porten allò coses molt, molt interessants. És història de les famílies, però sempre hi ha, al darrere d'aquestes fotos es veuen paisatges o espais públics que han canviat. I aleshores és divertit que la gent vegi com era abans la plaça de l'Església o el castell o parts concretes de la ciutat. Són tresors. O sigui que, sí, realment, que sí, ben bé, jo me'ls estimo tots els documents per igual, però clar, si parlem d'aquest document més antic de 1588, que és una escriptura notarial amb pergamí, o sigui que escrit sobre un pergamí, però clar, si m'arriba una imatge o una pel·lícula i veiem que es veu molt bé i veiem el 1966 que es fan les activitats que es fan a la plaça o al poble i veus passar la gent que tenen vida, recrear, no?, aquestes imatges que a vegades són fixes i veus una miqueta aquest tipus d'activitat, per mi també és un altre tresor, ja sigui o molt antic o per l'especialitat o allò que tenim un testimoni de com que passava en aquella època, no? Per això dic que és molt important, no? I realment, bueno, i d'altres coses curioses o plànols, allò d'aquests grans tipus vegetal, allò abans els plànols d'edificis o plànols cartogràfics es feien amb base de seda, de paper vegetal, perquè era tradició i també era molt fàcil de fer el traçat, no?
1: Abans deies, ja per acabar, Juanjo, amb tota la modèstia, va, agafem un document, el posem en una carpeta, li donem un número així sense donar-li importància, però tot això és una ciència, realment. No fem un número de qualsevol manera. Això t'ho pregunto perquè també em comentaves abans fora d'antena que una de les coses que t'agradaria fer és poder fer algun taller perquè tothom a casa sapigués o tingués alguns criteris a l'hora d'endreçar les seves coses.
2: Sí, arxivística és una ciència, hi ha escoles, l'escola quasi ben més important de tot Espanya està aquí, a Barcelona, a l'Autònoma, té una formació d'un màster, no? Una segona llicenciatura, màster, ara ben no sé per què ha anat canviat. Jo tinc un màster en arxivística, després de fer la meva formació com a història, història contemporània en aquest cas, doncs mira, una de les sortides que se'm va aparèixer sí. Va ser el tema de l'arxivística, que ben bé tampoc no ho coneixia, però bon, la vaig trobar molt interessant i allò, bueno, i s'ha convertit quasi en una manera vocacional, no? Sí. Dic que realment jo m'ho disfruto fent aquesta feina. I clar, però és això, és el tema de la formació, ja dic, la formació reglada. I clar, i bueno, una de les coses que tu fas doncs, és una miqueta transmetre això que comentaven al començament de l'entrevista, no només a la gent de fora, també la gent que s'incorpora a l'arxiu, ajudar-me. Clar, jo pràcticament els estic fent una formació, no? Quan sí. Acaben d'estar allà, perquè a vegades ja em venen plans d'ocupació, que realment que sí. 6 mesos, un any, actualment venen un any, clar, quan acaben ja, després de treballar de dia a dia amb mi i amb la documentació, quasi ben bé surten amb una formació doncs, bastant completa, perquè clar, la pràctica és molt important. La teoria està molt bé, però realment la pràctica, el treballar, conèixer aquesta documentació és important. I clar, i això fem allò que, bueno, és una miqueta transmetre, no?, aquests coneixements a d'altres, no?, d'altres companys o d'altres companys a nivell general de l'Ajuntament, perquè en definitiva haig de formar, bueno, jo no estic no estaré sempre i alhora has de transmetre aquesta informació a d'altres companys, perquè a vegades això, jo he rebut molta formació, molta explicació i això que a vegades no està recollit en documents, sinó que és una transmissió oral, això que sí. Per molt que passi en l'administració electrònica i les xarxes socials, encara hi ha molta transmissió oral, ja sigui d'història, dels familiars, i tot això, vulguis o no, ens queda. I aleshores el que hem de fer, la nostra obligació és explicar-ho. I clar, i això també, bueno, si jo endreço aquesta informació, aquests documents, clar, m'agradaria en un futur, ara si podem el tema disposar de temps, perquè clar, ho hem de fer bé, és el tema d'ensenyar a que la gent, o les associacions, les entitats, endrecin bé els seus documents o tinguin ben endreçats en el sentit, però si tu tens la documentació ben endreçada la trobaràs ràpidament i no perdràs. S'ha passat personalment a tots. Sí. Allò, on he deixat aquest document que semblava que no tenia valor però sí que té perquè te'l demanen o el que sigui o el necessites per alguna raó. I clar, allò sempre és important. Molta gent m'ho pregunta, quant de temps hem de conservar aquests papers? Clar, tot això també, déu-n'hi-do, aquí hi ha molta història, no? I això és una de les coses que tinc allò previst, allò aviam si podem fer aquest tipus de sessions, no una, sinó més d'una, perquè clar, allò que la que fas una ja comença, doncs, la gent a comentar, doncs realment jo crec que serà útil. O endreçar, allò que comentava sí. De les fotografies, intenteu allò, no conservar-les, conservar el material aquest, que és molt delicat, també explicar, doncs, com manera de conservar-les, sí, perquè a vegades allò, fiques en un àlbum de fotos, sí. Però aquests àlbums de fotos tenen aquests plàstics, a vegades enganxen, sí. I aquests plàstics estan degradant la fotografia, s'enganxen, i en coles...
1: Es poden endur tota la informació.
2: Exacte, tu ara que intentes separar-les, s'enganxa, o es tornen grogues, sí. Que es va degradant. No acabaríem mai d'explicar mil històries perquè és allò que el que em trobo jo, sí. L'experiència després de molts anys, ja no parlo de molts anys en aquest tema, doncs aquests coneixements intentar doncs, explicar-los a tothom.
1: L'arxivística, tot un món, i l'arxiu municipal, que avui ha estat protagonista amb en Juanjo Bas. Moltes gràcies, Juanjo.
2: Gràcies a tu.
1: Avui l'arxiu municipal a fons.
0: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

Sense pauses. Sense pressa. Només la millor música. Comença el racó del blues. Sentiment i autèntic blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

0: Llibres a la vista. Efectivament, esteu escoltant Llibres a la vista, l'espai de tertúlia literària juvenil de Ràdio Castelldefels. Jo sóc la Misha i avui m'acompanya la Mireia. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Misha.
0: El Lluc.
2: Bon dia.
0: I tenim una convidada molt especial, la Míriam Muguet, la directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I la tenim avui aquí amb nosaltres perquè començarem amb la primera secció dedicada a les novetats de la biblioteca. Ja sabeu que quan abans ens dèiem el Club dels Experts, perquè si algú s'acaba de connectar i diu què és això de Llibres a la Vista, abans ens dèiem el Club dels Experts, hem canviat nom amb aquesta desena temporada, també sempre ens ha agradat moltíssim parlar amb vosaltres, descobrir què esteu tramant a la biblioteca, quins llibres nous estan arribant a les vostres prestatgeries, i per això a aquest segon programa de la desena temporada us hem convidat perquè ens expliqueu què esteu preparant per aquest mes d'octubre. Míriam, explica'ns què esteu tramant.
3: Doncs mira, pel que fa a novetats, ja sabeu que a l'1 de cada mes surten tot el que és les novetats de ficció i al 15 les novetats de coneixements. Ara acaben de sortir les novetats d'octubre, més de ficció, còmic, música, cinema relacionat. He triat algunes novel·les i un còmic per destacar d'aquestes novetats, però us convido a que vingueu i les que quedin, doncs, poder-les agafar en préstec. I si no, les que més surten, poder-les reservar també. Teniu el llistat amb tot el que ha sortit. I algunes surten molt ràpid, algun dia tenim això com les rebaixes a l'hora d'obrir, però bueno, teniu el llistat i es poden reservar o demaneu d'altra biblioteca, ja ho sabeu, totes les opcions. Doncs mira, jo he triat la novel·la de Blanca Busquets, Habitacions compartides. La Blanca Busquets és una escriptora que ens agrada molt, que ens ha visitat diverses vegades a la biblioteca, és un plaer poder parlar amb ella. I aquesta novel·la jo crec que també és molt interessant, que parla sobre els records que no volem escoltar, sobre el que callem, sobre unes vides que es troben, no?, en una situació concreta, en un hospital, i que es transformen. Com sempre, amb una lectura, bueno, que es llegeix molt bé i enganxa des del primer moment, Blanca Busquets, Habitacions compartides.
0: Un llibre per portar-te pràcticament a la butxaca, a la bossa, així àgil,
3: sí,
0: curtet.
3: Agradable.
0: Molt bé, molt bé. Sí. Fantàstic. Què més?
3: Mira, una altra novel·la que ens ha arribat nova és la novel·la de Carlota Gurt, Els erms, que a més ha guanyat el Premi Llibres Anagrama de novel·la. I bueno, també ens presenta a dos personatges que es troben en una situació i posa en valor no només de les seves vides, sinó el que els envolta, no? En aquest cas, la ciutat, el poble, bueno, diferents punts de vista. I bueno, és molt maca la química que es crea amb els dos personatges.
0: Molt bé, fantàstic.
3: Després també us volia parlar de la novel·la Passeig de Gràcia, Història d'una família, de Roger Bastida. Aquesta potser sí que heu escoltat.
0: Sí, que ha guanyat el Premi Coma Negra Santa Eulàlia de Barcelona.
3: Ah, mira, això no ho sabia. Això no ho sabia, però sé que està com en boca de tothom, a tot arreu, i jo crec que també deu estar entre els més venuts. I, bueno, ah, sí, mira, ho posa aquí, Premi Santa Eulàlia. I, bueno, trobo que tots els llibres, no?, que parlen de Barcelona, de la Barcelona de fa uns anys, Història de família, a més la portada m'agrada molt, aquest quadre. I bueno, també el recomanem. Encara no ens havia arribat i era un que estàvem demanant, perquè és això, s'escoltava molt bé. I molt bé, aquesta història de família que ens situa a Passeig de Gràcia de Barcelona. I per últim, un còmic.
0: Ah, genial.
3: Es diu Heartbreak Hotel. Hotel, de Micole Ariana i d'Agnès Innocente, que bueno, és potser una mica més juvenil i parla com d'un lloc on es poden trobar els que els han trencat el cor, no? Que allà al Heartbreak Hotel saben com et sents i com t'han de cuidar i bueno, com una miqueta reconstruir després d'un trencament.
0: Ostres, us imagineu?
3: Les il·lustracions estan molt bé.
0: Us imagineu que existís un hotel així? Ostres.
3: Sí, oi?
2: Estaria
0: bé, eh? Estaria bastant
2: no
0: ple.
2: No s'ho podrien.
3: També és veritat.
2: He de dir que la portada em sembla preciosa.
3: Sí.
2: Em sembla molt quiet.
0: No, i el que ha fullejat.
3: Sí, les il·lustracions estan molt maques. Bueno, per destacar també el còmic, no? Que de vegades sembla el gran oblidat i és molt xulo. L'únic és que jo dic dels còmics sempre que no són tan portables, no?
0: No és com a la
3: Blanca Busquets, que la pots portar així més, però els còmics sempre pesen, perquè sí, no? Perquè ha de ser així, però són sí, molt bonics.
1: I si no pesen, duren poc.
3: Ja. Duren poc, o a vegades no, les il·lustracions mm. així no estan...
0: Els mangas, com a molt, els poden portar
3: sí,
0: fàcil.
3: Sí, mm. sí, els mangas així més petits. Sí, sí, sí. sí.
0: Doncs, ostres, quina selecció més xula. M'encanta que hagin arribat aquests títols. Què més?
3: Vale, segueixo, eh? Jo, si em deixeu.
0: Endavant.
3: Mireu, també les activitats d'octubre, que van sortir ai, sí, a finals sí. de setembre, però que estem ja de pleno amb el cicle Tastant el món del llibre. Enguany el cicle que dediquem al Tastant és Tastant el món del llibre, que vam inaugurar el passat 1 d'octubre amb el Màrius Serra
0: wow.
3: i la seva xerrada magnífica. L'edició sempre és edició, un joc de paraules per descobrir el món del llibre. Ell en sap molt del món del llibre i bueno, va ser tot un plaer poder inaugurar aquest cicle d'activitats amb ell. I després, doncs, el que queda per endavant, m'agradaria molt, si us voleu apuntar, el taller d'escriptura creativa, per exemple, que farem amb Josep Maria Ibarra.
0: Oh, també... m'encanta, ell és un crac, eh?
3: Sí,
0: és un crac.
3: Sí, sí, sí, sí. Llavors seran dues sessions, doncs també, no?, el món del llibre, doncs perquè no un mateix pugui fer la seva creació. Després també, el dilluns 19 d'octubre, comptarem amb la Yolanda Bataller, que és editora i escriptora, per parlar-nos com es fa un llibre, no? També ella, des del seu punt de vista, tant d'escriptora com editora, ja sabeu que també és propietària de la llibreria Ona, bueno, també com es fa un llibre, no?, tot el procés.
0: És una veterana i segur que us ho sabrà explicar
3: sí,
0: superbé.
3: Sí, molt bona comunicadora, a més. Després també, el dissabte 24, no sé si sabeu que és el Dia Internacional Mundial de les Biblioteques, és el Dia
0: sí,
3: de les Biblioteques, 24
0: sí.
3: d'octubre, i per commemorar-ho doncs hem convidat a l'Eva Aragall, que ens farà un escape room.
0: Oh,
3: escape
0: no,
3: room de Dia de les Biblioteques. Bueno, no dic res més, però ens agradaria molt que participéssiu. Sí, sí.
0: Està pensat per alguna edat concreta? O
3: no,
0: pot
3: per
0: apuntar?
3: Adults. Sí que ho tenim més per adults.
0: Ah,
3: sí,
0: molt bé,
3: joves
0: fantàstic.
3: Adults.
1: Per adults, eh? Això m'encanta.
3: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Ja tenim plans.
1: Amb actors o sense?
3: No ho sé.
0: No diu res.
3: No puc dir res. Sorpresa. Sí, sí, sí. Després també tenim l'activitat amb l'Antonio Ordóñez, que és un il·lustrador, que ens parlarà també del món de la il·lustració, un altre punt de vista, no? Una altra part del llibre. També un taller de lectura en veu alta, amb l'Azucena Díaz Solano, també un altre aspecte. Després també ens fa molta il·lusió repetir la sessió de recomanacions express. Les recomanacions express són com unes cites literàries que és preparem una dinàmica per compartir i recomanar les lectures que més t'agraden en 3 minuts.
0: Oh.
3: Llavors ja vam fer una primera sessió per Sant Jordi i ara volem repetir-ho també en el món del llibre, en què també no, els usuaris són els protagonistes i es poden recomanar. A vegades sembla que falta, no?, aquests espais com per recomanar lectures.
0: És com unes cites ràpides de dues
3: sí.
0: persones.
3: Sí, sí, sí, exacte. Posem com diferents taules, tu entres, llavors pues, primer et toca amb una persona, tens 3 minuts tu i 3 minuts l'altre per recomanar i canvies de taula.
0: Ostres, no sé si nosaltres podríem recomanar un llibre en 3 minuts, eh? Això és difícil.
3: Bueno, s'ha de poder, perquè és la gràcia, no? Que no,
0: clar, clar.
3: No estiguem allà 3 hores, sinó, mira, et recomano aquest, per això, no?
0: Clar
3: com,
0: que sí.
3: Com parlava de feina, i aquesta sí que també ens fa molta il·lusió. I per tancar, tindrem un espectacle literari el divendres 30 d'octubre a les 7 de la tarda, que són contes portàtils de Pere Caldés. És un espectacle de la companyia Professors Substituïbles i, bueno, crec que pot ser un bon colofó per tancar el que és les activitats d'adults.
0: Aquesta companyia la vaig veure al Festival Literàrum de Móra d'Ebre i eren divertidíssims.
3: Sí? Que bé.
0: Ens ho vam passar superbé, per tant, no me la perdré.
3: Que bé. Doncs a veure què tal. A banda d'això, el mes d'octubre segueix amb el seu punt de lectura, la tertúlia literària, que comptem amb la Maria Barbal, que ens fa molta il·lusió la seva novel·la Peripècies, entre moltes d'altres. Seguim amb el Club de Cinema, amb audicions, amb activitats de vida sana, bueno, tot tipus d'activitats.
0: Sí que digues.
3: M'agradaria destacar també alguns també relacionats amb el món del llibre que fem, que són, fem un molt xulo el divendres 9, o sigui, just, a les 10 del matí, que són postals literàries, un taller creatiu de lectura, col·legi i disseny. Ho fem amb la Laia Ibáñez, que és una dissenyadora gràfica, i a partir de les propostes de cadascú crearem les nostres postals literàries. També farem un exlibris, que
0: uau,
3: també és una cosa molt xula.
0: Mireia, tu que ets tan creativa, això no t'ho pots perdre, eh?
2: Intentaré fallir-ho, perquè és que estàs explicant tantes coses que
3: sí.
2: Volaria apuntar-me.
3: Sí, sí, i després també rutes literàries. Farem una ruta literària de la Barcelona de Zafón, a Barcelona.
0: Oh.
3: També visitarem una impremta de Sant Adrià per conèixer la impressió offset. I també anirem a Girona, No sé si sabeu, el 30 de setembre vam tenir el Pep Prieto per parlar de la seva novel·la Rosita.
0: Sí.
3: Llavors ens n'anem a Girona per fer la ruta dels escenaris de la novel·la de Rosita.
0: Wow.
3: Sí, que també fem per Girona.
0: Mare meva.
3: I no sé si puc les activitats familiars,
0: també.
3: Endavant, alguna,
0: i tant,
3: també.
0: Per favor, per favor.
2: Això és casa teva més que nostra.
3: Bueno, que també seguim, no?, amb el món del llibre. Farem una obra del conte molt especial, que es diu Això no és un llibre, de la Raquel de Manuel, on també ella fa servir, és com narració oral de tota la vida, però molt ben feta, que enganxa molt, i a més ella fa servir molt el llibre en si, no?, que per això ens agradava i ens encaixava molt bé. Després també tindrem un taller de paper artesanal, de punts de llibre amb estampació de segells, també un altre de teranyines literàries pels més petits, el dijous 29 d'octubre amb la Mònica Vidal, que són connexions entre llibres a través del joc, no? A partir d'un llibre anirem a un altre, perquè els nens a partir de 5 anys, no?, puguin anar... I no m'enrotllo més, perquè heu de veure la programació.
0: Mare, exacte, això, Míriam, digue'ns on podem consultar la programació.
3: La programació la teniu en paper quan ens veniu a veure aquí, que ens agrada molt. La teniu a xarxes socials i a les nostres webs, Biblioteca Virtual i la web de l'Ajuntament de Castelldefels.
0: Perfecte, doncs està clar que qui no ve a la biblioteca no és perquè hi hagin propostes per ell o ella, sinó perquè no vol, eh? Això és així.
3: Sí, mira, el món del llibre.
0: Quina meravella. Míriam, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat 10 minuts del teu temps.
3: A vosaltres.
0: Et deixem tornar a la biblioteca que et necessiten i gràcies, prenem super bona nota.
3: Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: No marxeu, no marxeu, perquè nosaltres seguim aquí a Llibres a la Vista, encarant la recta final d'aquest programa d'avui, i farem una secció, aquesta sí que és una secció clàssica, que ja fèiem abans quan ens dèiem al Club dels Experts i que hem decidit mantenir ara que ens diem Llibres a la Vista.
1: Ara per ara encara no l'estem liant molt.
0: Mm-hmm.
1: Ara dic això i diré el Club dels Experts, però...
0: No, no, ara ens diem Llibres a la Vista, que ho sàpiga tothom, i, com he dit, farem una secció clàssica que és El Gran Debat. Ja quan estàvem fent Pluja d'Idees, vam parlar d'això, que si Mireia, de, hem de parlar sobre aquests personatges que no suportem.
1: Sí, els que són...
2: No cal parlar de mi, vull dir, com si no hi fos, sabeu? Com
0: de debò. Per mai de la vida ens referiríem a tu com a un personatge odiós, ja ho saps.
2: Gràcies.
1: Tot i que seria una bona idea per una futura de xonses, de com seríem nosaltres en personatge.
0: Oh, mira, mira.
1: Com ens agradaria ser en personatge.
0: Estan sortint idees, això és un no parar. Però avui ens centrarem en aquelles característiques que no suportem veure en personatges literaris. I demanarem que ens doni un cop de mà la Carla, una de les nostres col·laboradores, una de les nostres reporteres a distància, col·laboradores a distància, perquè està participant des de Granada, ni més ni menys. Aviam, Carla, explica'ns tu què no suportes d'alguns personatges literaris.
3: Mira, chicas, menos mal que vamos a despotricar sobre personajes irritantes, porque tengo una barbaridad de cosas que últimamente me están dando mucha rabia de los escritores y las escritoras que hacen con sus personajes. Pero bueno, como no me puedo alargar mucho tampoco... voy a comentar dos cosas que me tienen la cabeza dando vueltas. A ver qué opináis vosotras y si estáis de acuerdo conmigo, ¿vale? En primer lugar, me da muchísima rabia la comunicación, o sea, la falta de comunicación forzada. Me explico. Hay dos personajes, ¿no? Por ejemplo, hay dos personajes que tienen un problema, ha habido un malentendido y... que es importante para la historia, ¿vale? Pero hay un malentendido, ¿vale? Ese malentendido literalmente se podría resolver en 30 segundos diciendo o perdón o en plan pidiendo disculpas o teniendo una conversación de no, no ha pasado esto, ha pasado esto. Vale, pues en vez de hacer eso, se tiran 8 capítulos intentando... evitarse, intentando complicar más la situación, tomando decisiones estúpidas. Es como, vamos a ver, un poco de madurez, por favor, un poco de madurez. O sea, yo entiendo que cuando es un libro con personajes súper jóvenes, tal, que cueste más afrontar la realidad y tomar, depende de qué decisiones y conversaciones. Pero los libros que me estoy leyendo últimamente en los que está pasando eso no son precisamente jóvenes, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces es una técnica del escritor o la escritora para alargar una trama que para mi punto de vista no tiene sentido y no te favorece en nada, porque podrías crear millones de dramas más y cerrar esa en 30 segundos. Y luego, esto es un poco cliché, ¿vale? Pero es que luego me da también muchísima rabia, sobre todo los personajes principales, ¿vale? Que son perfectos. En plan, son perfectos, siempre están pensando en los demás, siempre toman la decisión perfecta, siempre sufren por todo, siempre son la víctima. Y es como, escritor o escritora, un poco de egoísmo haría más humano a tu personaje, ¿sabes? No te estoy diciendo que sea mala persona, te estoy diciendo que sea real. Que sea real.
0: Uau, estic 100% d'acord amb tu, Carla, és que... Vosaltres què en penseu?
1: 100%, i sobretot aquesta última dels personatges hiperperfectes. Mm-hmm. A sobre, si tenen un defecte, és una virtut, no? És com, ai, és que el seu defecte és que sempre pensa massa en els altres o que sempre perd molt del temps perquè està donant menjar als coloms del carrer i jo què sé.
2: Jo t'he de dir que a mi això no em molesta perquè en el meu cap, senzillament, com procedeixo a com fer que clarament sigui com una idealització i llavors en el meu cap és com, ah, quin món més maco seria, no? Ha, ha, ha.
0: Però jo, a banda d'això, que també està bé que puguin haver-hi personatges, no?, més perfectes i després que pateixin evolucionin o que després veiem que no són tan perfectes com semblin, etc. No? A mi el que també em fa molta ràbia, són aquests personatges que són perfectes perquè ens diuen que són perfectes.
1: Oh, sí.
0: I en cap moment de la trama
1: veiem la perfecció.
0: Veiem aquesta perfecció, o ens diuen que són intel·ligents, o ens diuen que són uns assassins meravellosos i no maten a ningú en tota la història. Saps? És en plan... vale, perquè m'ho has dit, però ensenya'm una mica, no? Demostra-m'ho.
1: Sí, és un recurs molt mandrós, al final, és com el cinema. No has de dir que fulanito és fantàstic, has de demostrar que és fantàstic.
2: No, és que si ho has d'anar dient, igual és que no és tan fantàstic.
0: 100%. No? Exacte. I una altra cosa que... Digues, Lluc.
2: No, jo anava a tirar per l'altre costat del que ha dit la Carla. La falta de comunicació aquesta deliberada, però més perquè he visualitzat el típic personatge... que va de malote i és com no, jo no parlo tal, no sé què, i llavors he procedit a visualitzar típiques coses estranyes de comèdia romàntica aquesta on hi ha algú que és deliberadament
0: capullo,
2: sí, com, però amb frases com super mal ben tirades, no? com ei, nena, ja sé que et mors per mi, però jo a tu no et mataria ni que m'acord... És com, què estàs dient? Per què?
0: És a dir, aquests diàlegs que dius, això no ho diria ningú mai en veu alta, no? Exacte, no són gens orgànics, no?
2: És com, uau. I a part sona malament.
1: Sí. I ara que dius això, parlant de diàlegs no orgànics, quan el dolent està a punt de matar tal, i es posa a fer un monòleg explicant perquè és com... No, tio, no.
0: No és realista, això.
2: I l'únic que fa és donar temps.
1: Sí. O sigui, però es nota molt que és narrativa, sí. O sigui, que és un recurs.
2: Mm-hmm. És com Cookie.
0: Sí. Però és el que deia la Carla, al final és guanyar temps i de forma innecessària. És que comparteixo tant el que diu, hi ha tantes trames que es resoldrien...
2: Sí, prefereixo que sigui un monòleg intern.
0: Sí, sí.
1: Òbviament.
2: Que siguin les mateixes quantitat de pàgines, però que tingui una mica de sentit.
0: Sí. I parlant de recursos forçats per allargar la trama, en la línia del que deia també la Carla, no només aquests malentesos que s'allarguen innecessàriament, sinó aquests personatges que... no paren de cometre errors i contradir-se a si mateixos de la forma més estúpida.
2: Estàs parlant de Harry Potter?
0: No.
1: És que és un campió,
0: Són molts, sí, són molts exemples,
2: clar,
0: efectivament.
2: És un molt bon exemple.
0: És
2: de personatge tot dur que no fa més que Carla.
0: Sí, per exemple.
1: Però no, com que et deia la Carla, almenys té l'excusa de que suposa que és un nen, que és un adolescent.
2: Això és veritat.
1: En teoria.
0: Sí, però no em refereixo només al fet d'equivocar-se, sinó és el fet de que el personatge acaba de dir, jo què sé, m'ho invento, no he d'anar pel camí de la dreta perquè sé que em mataran. Al cap de 2 segons. Ai, no sé per què, sé que no he d'anar per la dreta, però, ai, no sé què he fet, no m'ho he pensat, però he anat pel camí de la dreta. És com, a veure, no, carinyo. Has dit que no havies d'anar pel camí de la dreta. No em diguis que, ai, ara què he fet, se m'ha anat, m'he despistat i estic anant pel camí de la... No. Saps? O sigui, no. Autora, no, així no. Així no. Ai.
2: Ha d'haver-hi una excusa una mica més vàlida, la veritat.
0: Sí.
2: Com, és que m'estan a punt de matar pel camí de l'esquerra.
1: D'acord.
2: Corro. Sí. Vale. Fair.
0: Allò de que no m'ha quedat cap altra opció. No, sempre hi ha opció. No.
1: Bueno, això potser també seria cagades narratives que algun dia en podríem parlar també, no? És a dir, de justificacions tontes o, bueno, sí, trames que no se sostenen i Deus Ex Machina i coses d'aquestes.
0: Sí. I tornant als protagonistes també irritants, no suporto aquests personatges que tenen zero personalitat. És a dir, que jo crec que alguns autors ho fan perquè tothom pugui llegir-los i sentir-se identificats, però quan estàs llegint un personatge rere l'altre i tots et semblen exactament iguals, a mi em cansa moltíssim, la veritat.
2: A mi em cansa, però perquè jo necessito com... O sigui, jo m'oblido de qui està parlant. Llavors, com necessito com estímuls constants de... Ei, sóc aquest personatge.
0: Clar.
2: Per això, per exemple, m'agrada molt algunes novel·les que he llegit que... canvia la manera de parlar explícitament com de cadascú i que a vegades expliciten de manera com tan bonament com es pugui,
0: clar,
2: un dialecte o coses diferents que a vegades és com, clar, has de forçar directament com que l'escriptura ho representi, però està molt bé perquè d'alguna manera és molt fàcil identificar els personatges i a mi em suposa molt menys esforç mental haver-los de llegir.
0: Molt d'acord. Mireia, doncs, algú vols afegir alguna última cosa en aquest últim minut?
1: Jo voldria afegir... Bé, és que és per l'últim minut, em pagareu. No, em fan molta ràbia els personatges, sobretot si són protagonistes, que és com que te'ls posen i que tu els has d'estimar. No? És com, ui, aquest personatge és fantàstic. És... I estic pensant en el cas No em pagueu, de la Katniss, dels Jocs de la Fam. A mi és que m'agradava molt més tothom que ella. És a dir, no vull dir que sigui un mal personatge, que estigui mal escrit, però em semblava tan antipàtica i, en canvi, hi ha personatges que són antipàtics, però, bueno, que evolucionen. I ella es quedava així tot el llibre. I és com, nena, sabem que estàs traumada, però tothom en aquest llibre està traumat. És a dir, pot ser una miqueta menys borde, no?
0: Ai, ai, ai, Carla, no els hi facis cas, que no saben el que es diuen. Menys mal que no ets aquí avui, però saps que et trobem molt a faltar. Gràcies per haver col·laborat en aquesta secció. Gràcies també, Mireia. Gràcies, Lluc. Gràcies. I, si us sembla, acomiadem el programa d'avui amb una cançó que a mi em recorda precisament aquests personatges dels quals hem parlat, com per exemple, jo què sé, de fet, quan vaig escollir la cançó tenia en ment la Bella de Crepuscle, per exemple, aquest personatge que dius, noia, saps que el teu interès romàntic és tòxic, per què segueixes anant amb ell? Per què vols? I per què l'autor ens fa que vulguem estimar i xipejar aquesta parella? No, sisplau. Així que us deixo amb una cançó que es diu Mad Woman de Luffy. Fins aquí el programa d'avui de Llibres a la Vista. Recordem, ens podeu seguir a les xarxes com a Llibres a la Vista. Fins al proper dijous.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu. Adéu.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist que fan vaga els autobusos?
2: Què dius? No ho sabia.
1: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
2: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
0: A Punt de Sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: A partir d'estos momentos la música se viste de gala y etiqueta. Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet
5: para todo el mundo.
6: Producido y presentado por Diego González.
4: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

0: club de música marinera. A la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.
1: Vaig conèixer un vell pastor que se subellies manava cada jorda sol a sol

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Us donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Són les notícies d'aquest dijous 8 d'octubre. Per començar, les presentem en titulars. Ple municipal extraordinari demà per aprovar el pressupost municipal, els impostos i les taxes per a l'any vinent. El govern parla d'uns pressupostos continuistes que garanteixen els serveis a les persones, serveis que, diu, han crescut els darrers anys. Fins al 30 d'octubre es pot optar al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea una nova borsa de treball per fer contractacions d'entre 6 i 12 mesos. L'Agència del Medicament ha detectat problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. S'espera que en unes setmanes acabi el desabastiment d'aquest medicament que finança el sistema públic. L'ocupació hotelera al Baix Llobregat ha estat aquest estiu del 77%, segons dades del Consell Comarcal. A Castelldefels, l'índex d'ocupació registrada als hotels és una mica inferior, d'un 75%, mentre creix l'oferta d'apartaments turístics. Aquest diumenge a la platja, nova edició de la tretzena del Festival d'Estels per la Pau. És un dels actes el més massiu de les jornades de solidaritat que aquests dies reivindiquen la globalització dels drets humans. La cuinera Roser Congost i els seus fills, Roser i Josep Lloret, han rebut l'homenatge del món gastronòmic local amb motiu de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xató. Gerard Carreras des del control tècnic, Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem.

0: Demà, divendres, ple municipal extraordinari per aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Castelldefels per a 2027, així com les ordenances fiscals i els preus públics per a l'any vinent. El govern municipal anuncia que amb els comptes que presenta demà aprovació reforça les partides de serveis socials i habitatge, entre d'altres. En un comunicat, l'Ajuntament parla d'uns pressupostos per a l'exercici 2027 continuistes i que garanteixen els serveis a les persones, serveis que, diu, han crescut els darrers anys. Pel que fa a les ordenances fiscals, el govern planteja una rebaixa de la quota de l'IBI. Tots els detalls al ple municipal extraordinari de demà divendres. El podran seguir en directe en aquesta mateixa sintonia i al web de l'emissora municipal, radiocastelldefels.org. Serà a partir de 11:15 del matí. Fins al 30 d'octubre es poden presentar sol·licituds al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea una nova borsa de treball per fer contractacions durant l'any 2027, en períodes d'entre 6 i 12 mesos. Entre els perfils que es convoquen, que convoca l'Ajuntament, hi ha auxiliars administratius, auxiliars tècnics, personal de neteja, jardineria i manteniment, informadors i auxiliars de serveis. Marc Sicília és regidora de Promoció Econòmica.
1: Dentro de las posibilidades que da cada plan de ocupación, pues se hace una evaluación de las diferentes áreas del ayuntamiento y se ven las necesidades puntuales que tiene. Pues, y digo puntuales porque los planes de ocupación no olvidemos que son temporales. Hay planes de ocupación que duran 6 meses y hay otros planes de ocupación que duran 12 meses. No son trabajos que vayan a perdurar a lo largo del tiempo, sino están pensados para cubrir unas necesidades muy concretas.
0: La regidora parla dels plans d'ocupació municipals com a una oportunitat per reincorporar-se al mercat laboral per a moltes persones.
1: Sin duda, hay casos a lo largo de los años que te sorprenden gratísimamente, ¿no? De personas pues, que llevaban mucho tiempo sin conseguir salir de esa espiral, ¿no? Del desempleo y lo que supone pues, mentalmente para una persona. Y esto ayuda muchísimo, ¿no? Por el ver que puedes volver, ¿no? A ejercer una actividad, a tener un trabajo, a colaborar con tu ciudad también, ¿no? Y eso creemos que es importantísimo, que ayuda mucho y que hay muchas personas que tras un periodo de ocupar un plan de ocupación, pues vuelven a reincorporarse al mercado laboral con muchísimo más éxito.
0: Per inscriure's al procés d'aquesta nova convocatòria de plans d'ocupació municipals hi ha temps fins al 30 d'octubre. El tràmit es pot fer al web municipal, castelldefels.org. Més informació a la Guaita, bé presencialment, bé trucant al 93 635 25 75. Repetirem el número. 93 635 25 75. L'Agència del Medicament ha detectat problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. S'espera que en unes setmanes acabi aquest desabastiment d'aquest medicament que finança el sistema públic. Les autoritats del medicament informen que la situació va començar amb un tractament amb estradiol i s'ha estès a alguns altres productes per l'augment de la demanda d'alternatives d'aquesta teràpia hormonal. Roberto Chacón és el delegat dels farmacèutics de Castelldefels.
2: Bueno, esto ha generado bastante ruido porque tiene mucho alcance, pero vamos, que nos lleva pasando continuamente desde hace ya bastantes años y con un montón de cosas. Y cuando es una cosa que tiene sustituto o similar o genérico, pues ningún problema. Pero como en este caso de la menopausia, que había un producto y hace ya meses que no nos llega, pues es un problema gordo. Y sin quitarle hierro al tema de la menopausia, que es un problema gordísimo, pero es que hay otras cosas que si no te las tomas, te mueres.
0: El delegat dels farmacèutics assenyala com a una de les causes de la caiguda del subministrament d'alguns productes el fet que aquí els preus són més baixos que a Europa i així, diu, es fomenta l'exportació.
2: És un tema complicat perquè hi ha diverses causes, exportació, medicament en Espanya, me parece que és el segon més barat d'Europa. Entonces, què ocorre? Que se creen aquí moltes empreses que se dediquen a exportar medicament a altres països d'Europa. Porque si una cosa que aquí vale 3 regulado, en Alemania vale 17, pues claro, entonces nos desabastecen a nosotros y tenemos problemas para surtir a la población.
0: L'Agència del Medicament preveu l'arribada de noves unitats d'alguns dels medicaments de teràpia hormonal amb estradiol, actualment finançats pel sistema públic a mitjans de mes per recuperar la normalitat a partir del novembre. L'ocupació hotelera al Baix Llobregat aquest estiu ha crescut fins al 77%, segons les dades del Consell Comarcal. A Castelldefels, en concret, aquest índex d'ocupació registrada als hotels és una mica inferior, d'un 75%. Lucía López és membre de l'Observatori del Consell Comarcal.
3: Hem observat a la comarca una ocupació hotelera del 77%. A la ciutat de Castelldefels aquesta ocupació ha estat inferior a la comarcal, ha estat un 75%, sent el mes de juliol la major ocupació, amb un 84% de l'ocupació. I a més aquest mes ha registrat un destacat increment de més de 5 punts percentuals. I per remarcar és l'agost, que de passar un 81% de l'ocupació a Castelldefels en el 2025, ha suposat un 70% d'aquestes. Pues, algunes hipòtesis. Hem pogut veure, jo he mirat què passava amb els apartaments i l'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics, al contrari dels hotels, ha augmentat. I tot i que la taxa d'ocupació encara ha estat inferior a la dels hotels, però sí que s'observa un major dinamisme que en l'ocupació hotelera.
0: El fet que baixi el nivell d'ocupació a Castelldefels, el nivell d'ocupació dels hotels, pot respondre, diu l'informe, al fet que ha crescut l'oferta. Hi ha més llits, perquè el nombre d'arribades sí que ha crescut.
3: Agost continua sent el mes que concentra més arribades, és a dir, més turistes, que han concentrat més de 32.000 turistes, suposen més del 40% del total de turistes a l'estiu a Castelldefels. I aquestes arribades creixen un 3%, era el que et comentava. Tot i que pot ser que la taxa d'ocupació baixi, no significa que baixi el nombre de turistes, sinó que possiblement les places en oferta han crescut i per això t'ha fet baixar la taxa d'ocupació. I en quant al perfil de turista, també hi ha un predomini del turista internacional aquest estiu, lleugerament superior a la mitjana comarcal, passem del 58% dels turistes a Castelldefels aquest estiu han sigut internacional, tot i que també disminueix de manera significativa respecte a l'any anterior, perquè eren del 62%. Les motivacions, mateix que la comarca, les vacances són les majoritàries i negocis és el segon motiu d'estada.
0: A Castelldefels, l'estiu 2026 es tanca amb el 75% d'ocupació als hotels, però les arribades, ja ho sentien, creixen un 3% respecte a l'estiu passat. L'Observatori Comarcal atribueix aquesta aparent paradoxa al fet que la ciutat ha crescut l'oferta d'apartaments turístics. Fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebra la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. És tot un seguit d'activitats sota el lema «La solidaritat és la globalització necessària». Són unes jornades que reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau. En parlem amb el co-coordinador d'Estels per la Pau, Claudio Labanchi. Què tal? Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
0: Claudio, què és Estels per la Pau?
4: Mira, Estels per la Pau és un festival que s'organitza a Castelldefels des de l'any 2017, penso jo, sí, ho vam inaugurar el 2017, i és una crida per la pau, una crida de les famílies, dels nens, és una crida familiar, perquè aquest món, al final, pensem que el tema d'Ucrània, el tema de Palestina o temes de les guerres és molt recent, però és una cosa que porta moltíssims anys i portem moltíssims anys amb persones que pensen que és la manera de solucionar els conflictes, no? I nosaltres, pues, des d'una ONG i ara des de l'Ajuntament, o sigui, aquest esdeveniment ara mateix és un esdeveniment de l'Ajuntament i que l'organitza el Consell de Pau i Solidaritat, és un esdeveniment ciutadà com una crida per la pau al món.
0: Què hi trobarem a la platja? Quines activitats hi ha preparades?
4: Tenim diverses activitats, o sigui, activitats de vol familiar, és a dir, tindrem tallers perquè els pares, mares i fills i filles puguin aprendre a muntar un estel i a volar aquest estel. Tindran un espai a la sorra per dedicar-se a volar i aprendre a volar. Vindran associacions, entre cometes, professional d'estels des de Barcelona, que portaran estels gegants, estels acrobàtiques i de totes formes, no sé si has vingut alguna vegada, però pops pops gegants, són estels gegants que bueno, al cel es veuen d'una forma impressionant, no? Això tot a la sorra, penso que tindrem un dia excepcional amb un bon vent i veurem un espectacle al cel meravellós, no? També a la plaça tindrem activitats de les associacions culturals de Castelldefels, tallers de les entitats de cooperació i solidaritat de l'Ajuntament, que estem lligats al Consell. Cada entitat farà una mostra del seu treball al Tercer Món o per la Pau. I ja després, a l'hora de dinar, tindrem una paella que podrem gaudir tots a la plaça amb una associació que organitza aquesta paella, no?
0: Com es diu tradicionalment, no cridarem al mal temps, però sí que en alguna ocasió ha passat els darrers anys i aquesta està sent una tardor especialment plujosa. Què teniu previst?
4: De fet, jo ja porto 15 dies mirant els partes meteorològics i, òbviament, molt nerviós perquè hem tingut unes pluies i unes tormentes espectaculars. Penso a dia d'avui en dia que tindrem un dia assolellat amb un vent bastant bo per volar estels. Això no puc confirmar-ho, no? perquè això sempre canvia, no? Però si el dia al final plou o és un dia que no podem volar els estels, hem pensat i tenim preparat aturar-ho i organitzar-ho en 15 dies més endavant. És a dir, el següent cap de setmana no, a l'altre.
0: Claudio Labanchi, que al costat del Consell de Pau i Solidaritat coordinen aquest Festival d'Estels per la Pau. Moltes gràcies, Claudio.
4: Gràcies a vosaltres i esteu convidats.
0: Roser Congost i Roser Lloret són les cuineres del restaurant Lloret de Castelldefels. Aquest divendres 2 d'octubre passat van ser homenatjades totes dues a l'acte de presentació de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xató, en reconeixement a la contribució a conservar aquesta tradició gastronòmica. Avui ens acompanya el germà de la Roser, filla, en Josep. Bon dia a tothom, Josep.
5: Bon dia.
0: Roser. Bon dia a tothom. Què significa per vosaltres? Començo per vostè.
5: Oi, un agraïment molt maco.
0: Sí.
5: Després de tants anys de treballar, que et facin homenatge així, no té preu, de veritat.
0: Perquè el que importa a la vostra feina és el dia a dia, que tothom satisfet, però, esclar, casos així excepcionals també agrada.
5: Oi sí. Jo, de veritat, junt amb els meus fills vam estar molt contents, de veritat.
0: La qüestió que se relacioni amb el xató és per quina raó és? Expliqueu-nos amb la vostra...
5: Segons va dir el Jordi, era de la veia del meu home, la Madrona Bruguera.
0: Per tant, estem parlant de tres generacions, és
5: sí,
0: això?
5: Sí. Uh-huh.
0: I des d'aleshores, quin és el secret per si centrem en el xató?
5: Jo crec que és amb la picada. Jo crec que cada un té la seva manera de fer-la. Un hi posa més avellanes, l'altre hi posa menys ametlles, en fi, hi ha la variació aquesta. I també de la classe del pobrot que hi posin.
0: Perquè hi ha l'anyora?
5: L'anyora.
0: I és la que es fa servir a Castelldefels?
5: Que és la que es fa servir, normalment, en general.
0: Roser, també voldria saber, Roser, filla, la teva impressió sobre aquests reconeixements de què parlàvem.
6: Estic també molt contenta perquè, esclar, són moltes generacions que portem treballant aquí a la cuina, fent cuina tradicional... I és una mica de la història d'aquí de Castelldefels també que s'ha pogut reconèixer i posar en marxa. Que fins ara estava la paella i teníem poqueta cosa i ara veig que van traient receptes per anar guardant la tradició dels nostres avantpassats que et cuinaven amb estris que no hi ha ara.
0: Josep, la mateixa opinió.
7: Estem molt agraïts amb el Jordi Tresserres, a l'Ajuntament, al Gremi d'Hostaleria per aquest reconeixement. I la història nostra ve des dels meus besavis, que el meu besavi treballava pel Conde Güell, que era masover, i la meva besàvia feia com de cuinera. pel servei del Conde. I llavors, pues, clar, bueno, pues, dedicava... I han trobat pues, una recepta seva amb la qual pues, explicava pues, com feia el xató en aquella època. Clar, en aquella època tampoc no era tan fàcil com ara, perquè ara pues, tens de tot, vas al súper i ho trobes tot. Llavors, pues, clar, tampoc a l'hivern pues, potser era quan era més fàcil, perquè l'escarola és una cosa d'hivern, ara n'hi ha sempre. I bueno, pues, no sé, a poc nosaltres vam anar continuant a la masia, fent com de merendero, després vam tindre un xiringuito entre carretera i via, i ara pues, tenim el que és el restaurant Lloret, i bueno, pues, ara més o menys, pues, vull dir que en principi pues, agraïts per aquesta consideració que ha tingut amb nosaltres, i bueno, pues, en principi moltes gràcies.
0: En Jordi Tresserres, que és el coordinador de la capitalitat gastronòmica de Castelldefels, parla de l'escarola. La bona és la del Parc Agrari, és la d'aquí, la del Prat.
5: La del Cabell d'Àngel.
0: Cabell d'Àngel és una especialitat.
5: És molt primeta, és molt fineta. Ells en diuen de perruqueta. Uh-huh. Ells en diuen perruqueta, però és normalment, o sigui, cada puesto en diuen la seva manera, Cabell d'Àngel, que és més fineta, fineta, blanca, perquè quan creix se tapa i llavors queda més blanca.
0: Quan parlem del xató, de seguida ens ve la idea de principalment de Vilanova o de Sitges.
5: Vilanova,
0: és així. A Castelldefels l'hem de reivindicar, per tant, l'hem de posar a la taula. Bueno, vosaltres ja ho feu, de fet.
7: En principi, bueno, estem contents perquè gràcies a la reunió que vam tindre l'altre dia al Gremi de l'Hostaleria, pues, bueno, s'ha aconseguit que Castelldefels pues, es posi dintre de la ruta del xató de Vilanova, Sitges, Castelldefels i em sembla que també és Cunit o Vilafranca. Vull dir, i això ja és una cosa important que reconeixin tot també la zona de Castelldefels com també ruta de xató.
0: Uh-huh. Parlava, Roser, vostè de la picada. Què més hi posem? Què més hi posem al xató?
5: Home, estem d'escalivar els alls escalivats. La nyora s'ha d'escaldar, perquè llavors amb el gabinet anar-la traient de mica en mica, treure-li el fruit que té dintre. Les avellanes, ametlles, hi ha molta cosa per fer. Els alls s'han d'escalivar i pelats, posats dintre, perquè facin pasta, els alls pelats. I vinagre, oli, i tens d'anar-ho remenant, ben remenat, i la veritat, amb el morter normalment, però ara hi ha el Turmix, que es fa més de pressa.
0: Ajuda el Turmix.
8: La meva besàvia posava unes anxoes picades a dins.
0: A l'hora de fer sí. La salsa.
8: Sí. Sí, era el truquet que feia servir ella.
5: Jo crec que es posava unes anxoves picades dintre, i així es donaven el sabor de boníssim. Perquè l'anxova té un gust molt poc.
0: Sí, la salabró de l'anxova, de la conserva. Sí.
5: Els alls eren escalivats, que ja no donaven picor. I no, estava molt... Aquesta picada és molt fina i molt bona.
0: Ja tenim no? L'escarola, la perruqueta, tenim la salsa, no sé si en dieu romesco, també, sí. Què més hi posem?
5: Bacallà.
0: Bacallà, esqueixat.
5: I atún. Olives negres. I poca cosa més. Si va posar una anxova, se posa, però com que les anxoves també van molt cares, amb la de la picada fa l'efecte.
0: Roser, moltes gràcies.
8: Vosaltres també.
0: Josep,
8: vosaltres,
7: moltes gràcies. Vital.
0: Gràcies. El cicle Castelldefels Comedy Stars torna aquest dissabte amb Corta el Cable Rojo, un espectacle d'improvisació i comèdia. La funció al Teatre Plaza començarà a les 7 del vespre. Corta el Cable Rojo és una comèdia que fa 14 anys que es representa a Madrid i que ara arriba al Teatre Municipal. La funció la protagonitzen tres actors i destaca per l'enginy, l'humor i els números musicals.

0: Dissabte a les 7, al Teatre Plaza, Corta el Cable Rojo. Les entrades a partir de 12,45 € es poden aconseguir al web entrapolis.com.
1: Si pudieras cambiar algo del mundo o de tu vida, a lo mejor es una pregunta muy amplia, pues eliges el mundo, pues no sé, la paz en el mundo. Cualquier cosa del mundo o de tu vida, pues no me gusta la gente que mastiga con la boca abierta, no sé. Cualquier cosa, Juan, ¿qué cambiarías si pudieras del mundo o de tu vida?
2: Que nos riamos más.
1: Que nos riamos más. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Un aplauso a Juan.
0: Temblade. L'últim minut el dedicarem a repassar els principals continguts informatius del dia. Ple municipal extraordinari demà per aprovar el pressupost municipal i els impostos i les taxes per a l'any vinent. El govern parla d'uns pressupostos continuistes que garanteixen els serveis a les persones, serveis que, diu, han crescut els darrers anys. Fins al 30 d'octubre es pot optar al nou procés de selecció de plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, prioritàriament veïnes de Castelldefels. Es crea una nova borsa de treball als plans d'ocupació per fer contractacions d'entre 6 i 12 mesos. L'Agència del Medicament ha detectat problemes de subministrament d'alguns fàrmacs utilitzats en la teràpia hormonal per tractar els símptomes de la menopausa. S'espera que en unes setmanes acabi el desabastiment d'aquest medicament que finança el sistema públic. L'ocupació hotelera al Baix Llobregat ha estat aquest estiu del 77%, segons dades del Consell Comarcal. A Castelldefels, l'índex d'ocupació registrada als hotels ha estat una mica inferior, d'un 75%, mentrestant creix l'oferta d'apartaments turístics. Aquest diumenge a la platja, nova edició de la tretzena del Festival d'Estels per la Pau. És un dels actes, el més massiu, de les jornades de solidaritat que aquests dies reivindiquen la globalització dels drets humans. La cuinera Roser Congost i els seus fills, Roser i Josep Lloret, han rebut l'homenatge del món gastronòmic local amb motiu de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xató. El cicle Castelldefels Comedy Stars torna aquest dissabte al Teatre Plaza amb l'espectacle Corta el Cable Rojo. És un espectacle d'improvisació, comèdia i música. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López, Estefania González, Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
8: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
9: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
10: Thank you for that lovely tune, that funky music.
9: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
0: Radio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
11: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Molt bon dia, repassem els titulars destacats d'aquest dijous 8 d'octubre. Castelldefels commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. Avui és la jornada central. Des del passat 5 d'octubre i fins al 13 de novembre ens arriba un ampli programa d'activitats sota el lema Fer Comunitat, Teixir Benestar. Aquesta proposta promou el benestar emocional, afavorint els vincles i posa en valor la comunitat com a espai de cura i suport. Les àrees d'esports i joventut creen una nova iniciativa dins del programa Fem Esport als Barris. En aquest cas, es centra en el públic jove de Castelldefels amb el naixement de Fit Jove. Tots els dimarts a 8:15 del vespre a l'espai de calistènia de l'espai jove La Masia. Es tracta d'una activitat gratuïta amb reserva de plaça a través de la plataforma antropolis.com. I des de l'àrea de cultura informen d'una nova edició del Castelldefels Comedy Stars. Aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte a les 7 de la tarda, és l'inici, el tret de sortida d'aquesta nova edició al Teatre Plaza. Les entrades per Corta el Cable Rojo es poden adquirir de forma anticipada. A més, anar a un espectacle al Teatre Plaza o també a la Sala Margarida Xirgo torna a tenir premi amb descomptes a 12 bars i restaurants de la ciutat. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora en punt amb més informació actualitzada de Castelldefels. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Les Telecels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. D'aquí a hora comença Castelldefels, així som. Avui, en el programa del dia, l'Urri de Muerto, que arribarà a les 8 del vespre i, posteriorment, Musicalia. Avui és dijous, per tant, el Partit dels Socialistes de Catalunya, l'espai Castelldefels Coffee. Ens visitarà el regidor Cristian Guillamón. I pararem amb el fotògraf Aitor Fernández, que és el responsable, que és el coordinador de l'exposició LGTBI que es pot veure a l'espai Montserrat Roig. La nostra mòbil voltarà pel comerç i recordarem que aquest 10 d'octubre hi ha una campanya de donació de sang. Antoni García, que és el coordinador dels donants de sang, no només de Castelldefels, sinó del Baix Llobregat, ens explica els detalls. I l'Anabel Subias ens cita a una nova edició de la Jugoteca Ambiental que té lloc aquest cap de setmana. Comencem, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat local. La Solidaritat protagonitza les 37es jornades de pau, solidaritat i cooperació. Van començar el passat dilluns 5 d'octubre i s'allarguen fins al 18 d'octubre. Castelldefels celebra aquests dies tot un seguit d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Ja està inaugurada l'exposició d'entitats del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, que es pot visitar a la Sala Margarida Xirgut de la Biblioteca. I, per exemple, per demà, divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, la Masia de Can Roca de Baix acull el taller Violències Quotidianes a càrrec de Món Sense Guerres i Sense Violència. A més d'aquestes activitats, les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen també el Festival d'Estels per la Pau aquest diumenge i altres propostes de contes, xerrades, tallers, poesia o teatre que omplen d'activitats solidàries la nostra ciutat. I avui, nova proposta del programa d'activitats Fem Esport als Barris. Ja estrenava fa uns dies la seva nova temporada després de l'èxit de l'edició anterior i torna aquest programa pioner que fomenta la vida activa i la cohesió social. La temporada passada va comptar amb més de 2.500 persones participants. Les activitats tenen lloc entre octubre i desembre a diversos punts de la ciutat. En concret, aquest dijous 8 d'octubre, a la tarda, proposta de Fitono a Can Vinader a 6:15 de la tarda fins a 7:15. Per participar-hi, cal fer reserva de plaça gratuïta a través de la pàgina web d'entrepolis.com. I a l'agenda del cap de setmana, la prevenció dels residus i les papallones protagonitzen la Jugateca Ambiental. Dissabte 10 d'octubre, els dissabtes al Baixador inclouen l'activitat Agafem el cabàs i diumenge 11, els diumenges a la Pineda, es dediquen al I a papallones a la platja, activitats de sensibilització ambiental dirigides a famílies en horari de 12:15 a 2:15 del migdia. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora en punt per repassar més contingut informatiu d'actualitat de Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Fa uns dies parlàvem amb les nostres companyes de Polítiques d'Igualtat respecte a una exposició que es pot veure a l'Espai Montserrat Roig, que saps que és l'equipament on realitzen doncs, aquestes activitats, tallers i també exposicions relacionades amb Polítiques d'Igualtat. Doncs bé, parlàvem d'una exposició referent al col·lectiu LGTBI que ja es pot veure a l'Espai Montserrat Roig, però volíem parlar doncs, més abastament d'aquesta mostra que ha coordinat el fotògraf Aitor Fernández amb nosaltres via telefònica. Molt bon dia, Aitor.
1: Hola, bon dia.
0: Recordem en què consisteix aquesta exposició, sisplau.
1: Aquesta exposició és una exposició que parla de dels protagonistes i les protagonistes de la lluita pels drets LGTBI de tota Espanya. Allà a l'Espai Montserrat Roig no hi ha cabut tota l'exposició, llavors tenim una representació d'aquests testimonis d'arreu de Catalunya, d'Andalusia, de Madrid i d'alguna altra València, d'alguna altra capital important que va ser important pels drets LGTBI.
0: És una exposició que es pot veure en plafons, en fotografies i amb els protagonistes d'aquestes reivindicacions, oi?
1: Sí, cada, són els retrats d'aquests protagonistes, són perfils periodístics, tenen un titular cadascun, no? cada protagonista, i llavors n'hi ha com uns QRs que tu amb el mòbil i també, hi ha alguns també per escrit, es pot veure aquesta vida, no? Aquesta vida, aquesta lluita d'aquestes persones, en el seu moment històric, no? El moment històric. Hi ha diferents moments històrics de la lluita LGTBI des del principi, no? Abans dels anys 60 ja va començar una mica la lluita. Tenim testimonis d'aquestes èpoques, sobretot a la ciutat de Barcelona. Després, als anys 70, no? Que amb el tema del final, no? Els moments de la transició i del final de la dictadura, que es va començar a mobilitzar el col·lectiu ja amb manifestacions. Després tenim tota l'època de la SIDA, també, dels anys 80, que també va ser un moment històric molt important. I el tema de la lluita trans, no? Arrel de l'assassinat de la dona trans, de la Sonia Rescalvo, no? Als anys 90. Principalment cobreix totes aquestes parts d'aquesta lluita, aquesta memòria, que ha estat molt ocultada i l'hem tret a la llum amb aquesta exposició que ja ha itinerat a moltes ciutats de Catalunya.
0: Com deien, tu coordines aquesta exposició. Què és el que et va moure tu com a professional de la fotografia a rescatar aquests moments històrics?
1: Pues nosaltres pertanyem a una associació que es diu Associació de Cuenta i nosaltres sempre hem tractat d'utilitzar la fotografia com una eina de transformació social. De fet, abans d'aquest projecte vam fer un altre que es deia Vencidos, que rescatava la memòria de més de 100 persones d'arreu d'Espanya que eren persones que havien supervivents, que havien sobreviscut i defensat la Segona República Espanyola i que havien estat represaliats per això, no? I llavors, vam decidir també que ara estaven aquests testimonis que nosaltres anem rescatant, ja estan començant a desaparèixer, llavors volíem fer un altre projecte més específicament de la lluita dels drets LGTBI. Recordem que els drets LGTBI no són drets, són drets aconseguits, però no en molts països, però són drets molt vulnerables, molt fràgils. La ONU, recordem també que acaba de dir que existeix actualment una ofensiva contra els drets, una ofensiva organitzada contra els drets LGTBI d'arreu del món. Llavors, crec que és important que es coneixi que això no ha estat sempre, que són uns drets que són molt vulnerables i que es poden perdre d'un dia per l'altre.
0: Recentment hem sabut també de judicis i de històries, doncs, malauradament, que han comportat en aquest sentit discriminacions que han acabat en suïcidi, sobretot quan es produeix aquesta discriminació en adolescents, en joves que no volen o

0: i s'han de protegir. O sigui que hem d'estar alerta precisament per tot això, no? Que tu dius, el tema del bullying, el tema de... Bueno, està present, està molt present, se'n parla, suposo que sempre ha estat present, no? Però ara se'n parla i s'està una mica, bueno, banalitzant. I no són coses que s'han de banalitzar, no? Perquè totes les persones poden viure en llibertat i en pau mentre no es fiquin amb ningú, no? I és això una mica el que també ens diuen les persones, no? Que els drets no estan aconseguits per sempre, sinó que s'han de seguir lluitant.
1: Fins a quin punt personatges populars del col·lectiu LGTBI poden ajudar que es preservin aquests drets?
0: Jo penso que és molt important que un poble ha de tenir memòria, no? No només memòria de drets humans, sinó també memòria política, memòria de les persones que han lluitat per la llibertat, no? Tenim el que tenim perquè aquestes persones ho han lluitat i han posat el seu cos, la seva ànima, la seva llibertat, no? Moltes vegades. I no ens parlen d'això a les escoles. Nosaltres quan fem, de fet, a Castelldefels farem visites guiades amb instituts i amb joves, sempre fem. O sigui, els joves es queden molt, molt, molt, molt assombrats, no? Perquè no els hi parlen d'això a les escoles. I penso que aquestes històries connecten molt amb la gent jove, no? I els expliquen que el que tenen és una cosa que han d'agrair i han de lluitar perquè es quedi, no? I també coneixen la diferència, també coneixen altres formes de pensar, altres formes de ser, a través de com aquestes persones van acceptar la seva vida i la van viure amb llibertat i també la van viure d'una manera, tot i la crudesa, no? La dificultat del seu dia a dia, no? D'estar entre la vida i l'amor cada dia, no? Com en el cas de les dones trans, no? Que estaven entre la vida i l'amor cada dia, no? Pues, veuen que això pues, s'ha de valorar i també que aquestes dones o aquestes persones ho reivindicaven des de l'alegria, no? L'alegria era una mica aquesta curassa per viure, per tirar endavant, no? Amb aquesta necessitat de viure i de gaudir la vida, no? Perquè la vida és una i llavors s'ha de gaudir, no? És una mica el títol de l'exposició, respon a l'entrevista d'una de les primeres persones que vam entrevistar, que és l'Antoni Prades, és potser la persona més antiga, no? Perquè és una persona que sortia als anys 60 allà amb els bars, amb els seus amics, per la Rambla, i ell ens va dir que tenien por, que clar que tenien por de sortir per les nits o per les tardes, però, bueno, era pitjor quedar-se a casa perquè si no et mories, no? Llavors, per això van posar, tenien por, però calia sortir.
1: Ah, i el que et deia, Aitor, fins a quin punt doncs, la sí. defensa d'aquests drets a càrrec de persones populars mediàtiques ajuda a que es respectin, a que es preservin?
0: Perquè s'ha de fer memòria. Jo penso que s'ha de fer memòria. No sé si t'entens bé la pregunta, eh? Però penso que s'ha de fer memòria, o si me la vols dir una altra vegada, però, perdona.
1: No, dic que una persona que sigui famosa, que sigui popular i que...
0: Vale.
1: I que s'identifiqui amb el moviment, que pertany al col·lectiu LGTBI. El cas que vagi manifestant o vagi denunciant quan aquests drets no respectin, el que volia dir és que ajudaria a que es continuïn respectant els drets d'aquest col·lectiu?
0: Jo penso que sí, que les persones que tenen veu, que tenen altaveu, quan es posicionen, moltes persones, sobretot joves, necessiten referents, necessiten líders, no? Sobretot a l'adolescència, no? Que una separa una mica del pensament familiar i va buscant com referents, no? Sobretot també les persones que estan a dintre del col·lectiu, que també busquen referents que potser no hi són a la seva família, no? Uh-huh. Si hi ha persones que són conegudes, que defensen els drets o que diuen que creuen en la llibertat, els drets de la llibertat, els drets humans, jo penso que sí, que és positiu i que està passant. Malauradament, també, ara, tant com està la vida, com està la política, penso que també es fa més ressò dels discursos més negatius, no? Però hi ha molts discursos positius de gent molt famosa que està defensant els drets humans i que jo penso que això és molt important, sobretot per a la gent jove.
1: Has fet esment en què aquesta exposició recull moments històrics de la lluita del col·lectiu LGTBI per defensar els seus drets. Has fet esment de l'eclosió de la SIDA. I quins altres moments històrics destacaries tu que ressenya aquesta mostra?
0: Sobretot al principi, la primera manifestació, no? Que és el principi de tot, no? L'any 77, la primera manifestació que es va organitzar a Barcelona.

0: i que van agafar les dones trans, no? La pancarta, penso que és un bon moment històric. La consecució també de l'amnistia, recordem que després de l'amnistia política que es va concedir per la democràcia espanyola van quedar fora tots els presos socials. Llavors es van crear una sèrie d'associacions, no? També més tard, que van reivindicar tot això. Llavors aquest seria un segon moment històric quan es va, bueno, quan es va alliberar, no? A tots aquests presos socials. Penso que l'època de la sida també és molt important perquè, bueno, són les dones lesbianes les que es van posar al front, no? I van cuidar els seus companys. La sida és una pandèmia que ho va canviar tot, també a nivell de llibertats. Va venir una por que s'estava esfumant i va començar a venir d'una altra manera, no? Aquesta va ser una època molt important. Després, als anys 90, també hi ha una sèrie de grups que es comencen una mica a desvincular dels 80-90, finals dels 80-90, que es comencen a desvincular una mica del discurs clàssic de la FAC, per exemple, o de les associacions més clàssiques del col·lectiu LGTBI, sobretot dels gais, no? Sobretot això són les dones lesbianes. Per exemple, a Madrid es constitueix un grup que es diu LSD, que és, pues, regentat per dones lesbianes, que comencen a reivindicar també altres coses, no? Altres llibertats, llibertats sexuals, o sigui, no només de drets, com per exemple pel matrimoni, que això va ser molt important també, però una mica volien canviar-ho tot, no? Llavors, aquest moment també és important, no? Va durar poc, però encara està aquest esperit en molts col·lectius ara, a dia d'avui, no? Sobretot amb temes més de col·lectius queer, que viuen la vida d'una... no binaris, que viuen la vida d'una manera trencant molt les normes, ja. I després, el tema de la Sonia Rescalvo, també, que és tota els anys 90, tota l'organització de... Bueno, la Sonia Rescalvo, recordem que era una dona trans que vivia al carrer i que va ser assassinada per un grup de persones d'extrema dreta. Després va ser encausada aquest grup i va ser condemnat. Però això va fer, des del meu punt de vista, que moltes dones trans s'organitzessin també a nivell també polític o a nivell d'associació. I per últim, perquè tenim ja dues, no? El 2005 s'aprova la llei del matrimoni igualitari, amb una Espanya que es deia que no estava preparada o que la política més de dreta es deia que no estava preparada, però s'ha provat que sí, que estava preparada i es va aprovar també en aquell moment. Això va ser un... Ja prèviament a Catalunya s'havia aprovat el matrimoni, no el matrimoni, sinó les parelles de fet, que això també va ser molt important, però el matrimoni igualitari va ser el que va acabar de una mica de donar drets, no? De donar drets a les parelles homosexuals. I després, sobretot arrel bueno, d'una vegada fam que va fer la Carla Antonelli i el grup de dones trans, es va accelerar també la llei d'identitat de gènere, la primera, que recordem que fa un parell d'anys s'ha aprovat la segona, que és una de les lleis, sobretot, inclueix el tema dels menors trans i bueno, drets, sobretot per la igualtat real i efectiva de les persones trans a dintre de la societat. Més o menys... T'ho he dit així ràpidament perquè és molt més complicat, però bueno, aquests serien una mica els passos, no? Des dels anys 60 fins avui estem parlant de 50 anys de lluita.
1: Ni més ni menys. Doncs una mostra d'aquesta exposició es pot veure aquests dies, també al llarg de la setmana vinent, a l'espai Montserrat Roig. Moltíssimes gràcies a Héctor Fernández, fotògraf i coordinador d'aquesta mostra que fa memòria, que fa història dels drets aconseguits pel col·lectiu, de la seva lluita pels seus drets del col·lectiu LGTBI. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé. Moltes gràcies també a vosaltres.
1: Molt bon dia.

Guitarres amb ànima. Ritme i molt de sentiment. Cada setmana tens una cita amb el millor blues. El racó del blues a Ràdio Castelldefels.

0: Cars Telefels, així som.
1: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
1: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
3: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les Brigades Internacionals?
4: Bocins d'història.
3: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i en pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.
4: Bocins d'història.

0: Pues la nostra unitat mòbil s'ha desplaçat a l'Institut Odontològics. Parlem amb la dentista Judit Termes. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna. Molt de gust d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Molt agraïda perquè compartim aquesta estona. Ara, Judit, esteu a l'Avinguda de la Constitució 88-90 i sou una franquícia. Primer de tot, Judit, què és l'Institut Odontològic i què oferiu a Castelldefels?
1: Bueno, Instituts Odontològics és un grup de professionals que intentem portar l'odontologia ben a prop de la gent de Castelldefels. Portem molts anys en el sector i busquem una odontologia honesta i preventiva.
0: Què és el que oferiu a Castelldefels? Quins tractaments?
1: Tenim tot tipus de tractaments, des d'odontologia general fins als tractaments més complexes i rehabilitacions més àmplies. També tenim serveis d'ortodòncia i inclús estètica. Intentem fer uns tractaments globals per a tothom.
0: Moltes persones, Judit, van al dentista només quan tenen alguna molèstia. Per què són importants les revisions periòdiques?
1: Bueno, jo els diria que una prevenció sempre ens ajudarà a detectar els problemes abans de que avancin. Moltes vegades esperem fins que tinguem dolor i quan tenim dolor, normalment és tard. Llavors, la prevenció sempre ens ajudarà a evitar mals majors.
0: Què es trobarà una persona quan vingui per primera vegada a instituts odontològics?
1: Doncs jo crec que es trobarà a un grup professional, però també proper. Un acompanyament des de que entren per la porta de la consulta fins que acabin el seu tractament, inclús en posterioritat els hi farem seguiment perquè puguin estar el més tranquils possible.
0: Què li diries a algú que fa temps que va ajornar la visita al dentista?
1: Doncs li diria que nosaltres ho posarem molt fàcil. Poden venir a fer una valoració gratuïta on incluirem fer radiografia o qualsevol altra prova que sigui adient. Els hi regalarem també la primera higiene sempre que la prescribeixi el doctor, de manera que, per tant, la primera posada a punt ja la tenen molt fàcil i així animem a la gent a que faci una bona prevenció de la seva salut bucodental.
0: Fa poc que us heu instal·lat aquí a Castelldefels, oi?
1: Sí, vam començar el 13 de juliol i la veritat és que estem molt agraïts amb els habitants de Castelldefels perquè hem tingut molt bona acollida, tenim molt bones referències i estan parlant molt bé de nosaltres. Això vol dir que algú ho estarem fent bé.
0: Quin és el vostre horari d'atenció al públic?
1: Obrim a les 10, estem fins a les 2, tornem a les 3 i estem fins a les 8 per poder donar el millor servei possible.
0: Els caps de setmana?
1: Els caps de setmana descansem.
0: Molt bé. Doncs esteu aquí a l'Avinguda Constitució, 88-90, benvinguts a Castelldefels i moltíssimes gràcies, Judit, per atendre'ns.
1: Oh, gràcies a vosaltres, Anna. Aquí teniu sempre el vostre dentista de confiança.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs des del passat mes de juliol, l'Institut Odontològics al servei de la ciutadania de Castelldefels es troben a l'Avinguda Constitució 88-90 i ens ha atès Judit Termes, dentista, una de les professionals amb aquest equip que, com dèiem, doncs, ofereix els seus serveis odontològics des del passat mes de juliol a la població de Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels, així som.
1: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
0: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat informativa local. El pressupost municipal, ordenances fiscals i preus públics 2027 a aprovació al ple extraordinari. La sessió té lloc demà a 11:15 del matí i inclou la proposta de l'equip de govern municipal dels comptes generals de la corporació i la modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2027, que garanteixen els serveis a les persones i que proposen increments a partides com les de serveis socials i habitatge. El passaport d'astronauta continua fent camí a Castelldefels. Des del febrer de 2025, els cifans de la nostra ciutat poden descobrir noves activitats, experiències i aprenentatges més enllà de l'escola amb aquest recurs. Aquesta setmana, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, ha visitat un centre educatiu de la ciutat per lliurar els passaports d'astronauta als alumnes i animar-los a gaudir de totes les propostes que els ofereix la ciutat. Tallers, medi ambient, cultura, lectura, esport, ciència i més propostes tenen cabuda en aquesta iniciativa que busca continuar aprenent, descobrir noves passions i fer de Castelldefels una ciutat on també s'aprèn fora de l'aula. I nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. Aquest dissabte 10 d'octubre, en horari partit de 9:45 del matí a 1 del migdia i també per la tarda de 4:00 a 8:00 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Mompou, a la plaça Joan 23, número 10. Ens recorden des de l'Ajuntament que la donació de sang és un acte imprescindible per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a la ciutat. D'aquí una hora, el torn ja de l'informatiu i les notícies destacades d'aquesta jornada de dijous 8 d'octubre en detall amb Xavi Martín. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.